0: Hoy por hoy Cataluña. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. És dimecres, és 12 d'agost. Després de parlar hores i hores als mitjans de comunicació i de dedicar-li pàgines i més pàgines als diaris, avui és el dia que durant un minut i mig es podrà veure l'eclipsi total que fa més d'un segle que no passa. Aquest és el tema del dia per moltes coses. Pel fenomen en si, per la mobilització que representa i també pels riscos que comporta si no es mira amb unes ulleres que protegeixin dels efectes nocius que pot tenir per la vista. Ara en parlem. Abans, l'àrea de servei. El temps. Al llarg d'aquest dimecres s'espera la presència de núvols. Després intentarem concretar si seran molestos per veure l'eclipsi. Les temperatures encara una mica més altes. El trànsit per neteja de la via. Hi ha un carril tallat a la 2 entre Granyanella i Cervera, en sentit Barcelona. I el transport públic no costa incidències. La via a evitar aquesta tarda, si és possible, és l'AP7, és la que està previst que concentri més problemes de trànsit pels desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. De moment, Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: El que ja s'ha detectat és un increment de les reserves de cotxes de lloguer.
2: Sí, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen l'abast per cobrir la quantitat de peticions de vehicles que estan rebent aquesta setmana. L'eclipsi ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost. David Alcaraz és l'encarregat d'un establiment de la cadena Centauro.
3: Des de la setmana passada teníem tot ja llogat i hem tingut de fer un increment d'uns 40-50 cotxes perquè tampoc n'hi ha més disponible a l'estiu i per poder abastir una mica més aquesta setmana.
2: L'increment de la demanda ha disparat els preus del lloguer, que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies.
1: Avui, a mesura que s'acosti l'hora de l'eclipsi, una de les preguntes serà des d'on el mirem, pobles, terrats o muntanyes. Molts catalans ja tenen decidit el seu lloc ideal.
4: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
5: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
6: Jo ho veuré amb la meva família i amics.
1: El govern català participa en dos projectes estatals per analitzar els efectes de l'eclipsi solar també en la fauna salvatge. A través de dos programes estudiaran la reacció dels animals a les Garrigues i a la plana de Lleida. Susana Ruiz.
7: Els biòlegs estudiaran com canvia l'activitat d'aus i ratpenats davant la ràpida caiguda de la llum durant l'eclipsi solar d'avui. Ricard Gutiérrez, cap de secció de conservació de fauna del Departament de Territori de la Generalitat, explica com ho faran.
8: Gravar les cans i els daus ocells i també dels ratpenats de la seva activitat, doncs, els dies abans, entre el 10 i el 14 d'agost, i amb l'eclipsi al mig, a veure si hi ha diferències entre els diferents llocs de l'estat i els diferents dies.
7: Les gravacions es repetiran durant els eclipsis solars de 2027 i 2028. El govern també col·labora en un altre projecte de ciència ciutadana per filmar la reacció dels animals durant el fenomen astronòmic.
1: 7 i 24 minuts, parlem de més coses. Hi ha preocupació en la comunitat colombiana a Catalunya pel terratrèmol que es va produir dilluns a la tarda i que ja ha causat més de 200 morts.
9: Y cuando pasan esas cosas es una tristeza inmensa no estar usted con su familiar.
10: Mira, mis familiares están bien. Por el momento ya estoy más tranquila. Yo sí preocupa la situación de todas las...
1: Són colombians que viuen a Barcelona i que dilluns a la tarda, tan bon punt van saber que s'havia produït el sisme, es van posar en contacte amb els seus familiars. Laura Pons, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia.
1: A Catalunya viuen més de 107.000 colombians.
11: Sí, a Colòmbia hi resideixen prop de 7.500 catalans. De moment, el govern no té constància de cap víctima, tot i que hi ha més de 150 espanyols amb qui encara no s'hi ha pogut contactar. Són paraules del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
12: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido.
11: Des de la Conselleria d'Exteriors tampoc tenen la xifra concreta de quants catalans hi havien fent turisme ara mateix a Colòmbia. Creuen que hi ha problemes de comunicació. És el titular d'Exteriors en declaracions a TV3.
13: Bé, no sabem exactament quants són catalans, lògicament, perquè no hem pogut parlar amb ells. Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Són fonamentalment gent que es trobaven a zones en les quals en aquest moment les telecomunicacions no funcionen.
11: Per això demanava Jaume Duc que es posin en contacte trucant al consolat espanyol a Bogotà o amb la delegació del govern.
13: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
11: Asseguren des de l'executiu que estan en coordinació constant amb el Ministeri d'Interior, així com amb les autoritats colombianes.
1: Barcelona instal·larà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. S'ubicaran en 5 nous punts de la ciutat i es preveu arribar a les 500 l'any 2027 a l'Eix Calatrava.
14: L'Ajuntament suma 5 noves ubicacions al pla de videovigilància. Desplegarà una trentena de càmeres a l'Anella Olímpica, també a la Fira de Bellcaire i al Fort Pienc. Arribaran també al Parc de Pegaso, on aquest estiu un sicari va assassinar un menor, i a l'espai turístic dels búnquers del Carmel, on els veïns ja fa anys que es queixen de l'incivisme dels visitants.
15: La videovigilància compleix una doble funció. D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques, i d'altra facilita també les investigacions policials.
14: És Albert Batlle, tinent d'alcaldia de l'àrea de prevenció i seguretat. Els criteris per instal·lar-les en aquestes ubicacions explicats són la gran concentració de persones, la celebració d'esdeveniments i la freqüència de delictes a la zona.
1: Avui es comença a aplicar el nou reglament europeu dels envasos, que busca reduir l'impacte ambiental d'aquests residus.
2: La normativa afectarà a tots els envasos, els de plàstic, però també els d'altres materials com paper, vidre o metall. Això sí, les mesures més importants que afectaran el dia a dia dels consumidors s'aniran implementant progressivament fins al 2040.
1: Pol Valero.
16: El reglament marca, per exemple, que tots els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i els de plàstic hauran d'incorporar un percentatge de material reciclat. També tenen els dies comptats els envasos monodosi, per exemple, els sobrets de ketchup o els sabons dels hotels. A més, en el futur també s'haurà de posar en marxa un sistema de dipòsit d'evolució i retorn per recollir de manera separada llaunes o ampolles de plàstic. Això vol dir que els consumidors pagaran una fiança que recuperaran quan tornin l'envàs al bar, restaurant o al supermercat. De moment, però, només les empreses notaran els canvis de portes endins.
17: Des de la perspectiva del consumidor, no hi ha cap diferència respecte a l'11, el 10 o el 8 o el 9 d'agost.
16: És Roger Gaspar, secretari general de CEDAC, la patronal dels supermercats.
1: Són les 7 i 28.
18: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
1: Ferran Torres no s'incorporarà avui a la pretemporada del Barça, Martí Juncà.
19: El davanter de Foios té permís per no entrenar-se amb el club, per no presentar-se avui a la pretemporada del Barça, tot en el marc de l'operació per acabar fitxant per al Paris Saint-Germain. Ahir vam saber a la graderia del balcó, explicat per Andrés Onrubia, que el PSG havia millorat l'oferta per als seus serveis, que seria de 55 milions més variables. Per tant, Ferran Torres no s'espera que s'entreni avui en el primer dia dels campions del món a la pretemporada del Barça. Sí que ho faran Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Dani Olmo, mentre que Eric García, Gavi i Joan García ja s'havien incorporat a les ordres de Hansi Flick.
1: I avui, Vicenç, sorpresa, què celebrem?
2: Considerant que és un fenomen extraordinari i que justament avui no podem celebrar més que l'arribada de l'eclipsi. Avui no tindrem un eclipsi de cor, com deia Bonnie Tyler, sinó de sol, que no es veurà durant aproximadament un minut i mig perquè el taparà la lluna. Recordem que serà sobre 8:45 del vespre i que cal portar unes ulleres homologades per no partir danys a la vista.
1: Que sigui més emocionant l'eclipsi que no la cançó de Bonnie Tyler, que la veritat és que parlava d'una situació bastant penosa. Arribem a 8:15 del matí, 20 minuts i més notícies a Catalunya.
20: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
21: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
20: A esta hora queda un poquito más de 12 horas para que empiece el eclipse total de sol. 7:34 de la tarde. A partir de esa hora la luna comenzará a eclipsar el sol hasta taparlo por completo. Eso ocurrirá en torno a las 8:30. Un fenómeno, el tiempo del eclipse total, que no va a durar casi ni siquiera 2 minutos, dependiendo de en qué zona se encuentre usted. Igual que la claridad con la que van a poder observarlo, que va ligada al estado del cielo, al que miren, vamos a ver en qué puntos del país se espera que el cielo esté más despejado. Nuria Sero, buenos días.
22: Muy buenos días. Es más fácil decir dónde esperamos nubes, porque son muy poquitos sitios. Bien.
0: tan solo habrá algunas nubes bajas, especialmente en el área cantábrica, y de hecho, como son nubes bajas, si vamos a un sitio alto, se podrá observar. Y si es verdad que como por la tarde tendremos alguna tormenta en la Ibérica, esas nubes de tormenta podrían llegar, nubes de tipo alto, por las tierras, sobre todo por el sur de Tarragona, poquita cosa, pero podrían hacer un poquito la Pascua, pero en general decimos que se podrá observar bien.
20: Bueno, esto es lo relevante. Llevamos días hablando de un evento único, histórico, que no se produce en nuestro país desde hace más de 100 años. Bueno, si se lo pierden, lo cierto es que no habrá que esperar tanto para vivir de nuevo un eclipse. El siguiente será relativamente pronto. Laura Vila, buenos días.
3: Buenos días. Los siguientes dos, porque el de hoy solo es el primero de una sucesión extraordinaria de eclipses, un acontecimiento que, según los astrónomos, no volverá a repetirse en varias décadas. Para el próximo eclipse queda menos de un año. Será en la mañana del 2 de agosto de 2027 y cruzará el sur de España. Se podrá ver especialmente bien en Ceuta, en Melilla, en buena parte de Cádiz y en Málaga, donde llegará a durar casi 5 minutos. Poco después, el 26 de enero de 2028, se producirá un tercer eclipse de sol, que será total en Andalucía, en el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y algunas zonas de la Comunidad de Madrid, aunque este se producirá muy cercano a la puesta del sol, y poder verlo no dependerá de a qué hora anochezca en el municipio en el que se encuentren.
20: Colombia continúa la búsqueda contrarreloj de vida bajo los escombros. La cifra de fallecidos es de 190, es provisional. Los heridos, 1.700. Los servicios de búsqueda no pierden la esperanza de localizar supervivientes bajo alguno de los 240 edificios que han colapsado en las ciudades más afectadas de Colombia. El último de esos rescates se ha producido esta madrugada en Pereira.
3: Este es el momento en el que lograban rescatar con vida a Daniela, una mujer de 32 años, después de 7 horas de búsqueda y después de que pasara 36 bajo las ruinas de un hotel. Con ella ya son 243 las personas rescatadas en esta ciudad, que es una de las más afectadas por el terremoto. El presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha firmado ya el decreto que declara el desastre nacional en Colombia.
20: Y en medio de todo esto, el expresidente del país, Gustavo Petro, ha pedido permiso al Senado para salir de Colombia durante todo el próximo año.
3: En una carta remitida al Senado, Petro, que terminó su mandato hace apenas una semana y acaba de asumir el rol de líder de la oposición, pide esa autorización, dice, para atender asuntos personales, políticos y académicos fuera del país. La Constitución de Colombia establece que un presidente debe pedir permiso a la Cámara para poder salir del país. Igualmente debe hacerlo durante un año después de su cese quien haya ostentado ese cargo. El asunto podría debatirse hoy en la sesión plenaria cancelada ayer por el terremoto que ha sacudido el país, y los críticos de Petro ya piden que no se le permita salir del país sin antes responder por los escándalos que pesan sobre él.
20: De vuelta a España, los datos del Instituto Nacional de Estadística cuestionan un cliché bastante extendido, eso de que los jóvenes no pueden comprarse una casa porque derrochan dinero. Bueno, la realidad, según esas cifras, es que esta generación gasta mucho menos que la anterior en ropa o en ocio, y que el dinero que no gasta lo destina a la vivienda, precisamente. Pablo Anzola, buenos días.
22: Buenos días. Sí, los jóvenes gastan un 55% más en vivienda que hace 20 años, y eso les ha obligado a recortar otras partidas. Según los datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE, echando la vista atrás hasta 2006, los hogares encabezados por quienes tienen entre 16 y 29 años gastan un 32% menos en el grupo de ropa y calzado, un 17% han recortado en ocio y cultura, y un 6% lo han hecho en hoteles y restaurantes. Desde el Consejo de la Juventud defienden que estos datos desmontan un señalamiento y un discurso cada vez más extendido.
23: Que bueno, que si no nos podemos independizar, comprarnos un piso, es porque nos estamos gastando el dinero en otras cuestiones, como puede ser, pues eso, conciertos, ropa, viajes, etcétera. Y la realidad es que no es así, o sea, los datos nos lo dicen.
22: Andrea González Henry es la presidenta de esa organización. Todo mientras el precio de la vivienda sigue asfixiando, ha subido 3 veces más que el salario de los jóvenes en la última década.
20: Y 35, 6 y 35 en Canarias, puntos cardinales esta mañana que nos llevan a Cantabria, Canarias, Castilla y León y Cataluña. En Cantabria ha comenzado la demolición de una antigua finca militar, conocida allí, se llama La Remonta. Hace unos años, mira, estamos hablando de vivienda, hace unos años la intención era construir allí viviendas, que supongo que Cantabria hacen tanta falta como el resto del país. Pero ahora comienza ese derribo sin tener muy claro a qué van a dedicar luego esa parcela. Fermín Mier, buenos días. Santander, Fermín Mier, buenos días.
4: tal? Buenos días.
20: Ahora sí, te escuchamos.
4: Vale, te decía que La Remonta es una de las mayores bolsas de suelo libre que hay en la capital de Cantabria. Los trabajos de demolición de esta finca militar llegan mientras sigue sin concretarse el uso definitivo de una superficie de 30 hectáreas, envuelta en los últimos años en el debate sobre la construcción de viviendas o la conservación de su patrimonio histórico, porque uno de los edificios que se van a demoler tiene más de 200 años de historia y todo apunta a que se va a ir abajo, como denuncia la formación política local cantabrista.
5: Esta finca ha estado en manos de diversos propietarios a lo largo de 200 años y ha faltado, o solamente ha hecho falta 20 años de abandono, no ha llegado a 20,

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. No hi ha dubte que el so d'aquest dimecres és aquest.
2: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
3: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
4: Jo ho veuré amb la meva família i amics a un mas.
1: L'eclipsi total i els plans dels ciutadans per veure aquest vespre un fenomen que trigarà 154 anys en tornar-se a produir. Ho expliquem més detalladament després de la informació més pràctica. El primer de tot, la informació del trànsit. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Sergi. Ara mateix tenim completa normalitat a la xarxa viària catalana. Tenim circulació reduïda a causa del període de vacances. Recordem, tot i així, que la Ronda de Dalt perd un carril per cada sentit a l'altura de Vall d'Hebron, tot i que ara mateix no genera cap problema.
1: Normalitat també pel que fa al transport públic. I ara el temps. Núria Seró, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Un dia més comencem la jornada amb temperatures altes i també passarem calor durant les hores centrals del dia. La jornada comença amb pocs núvols i a partir de migdia tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya i també tindrem xàfecs, un cop més concentrats al Pirineu, Prepirineu. I la gran pregunta, a l'hora de l'eclipsi, quina nuvositat tindrem? Doncs bé, podrien arribar alguns núvols prim per les terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que es podran formar, especialment a Aragó. I per altra banda, els ruixats que tindrem al llarg de la tarda al Pirineu, Prepirineu, ja aniran a la baixa, tot i que encara quedaran alguns núvols. Ara mateix els termòmetres van des dels 18 graus a Girona, 21 a Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Crida la prudència de la Generalitat per l'alt risc d'incendi en zones d'observació de l'eclipsi, sobretot a Lleida, i per l'elevada mobilitat que es produirà abans i després del fenomen. Turistes arribats d'arreu omplen totes les places hoteleres de la capital del Segrià, que demana no accedir als miradors si no es té reserva prèvia, Maricel Benavarre.
7: Turistes d'Austràlia, Califòrnia o Nova York, com la colla d'en Devin Powell, han vingut expressament a Ponent per veure l'eclipsi. Han triat Castelldans, a la zona de Mas de Melons, i en Devin explica per què.
8: En Castelldans hi ha menys llum i hi menys persones, hi ha més espai natural.
7: I com ells, centenars que dormiran a Lleida i es mouran en cotxe als punts d'observació. Per això, el president Salvador Illa, en el tret de sortida dels actes, demanava aquest dimarts prudència als ciutadans a l'hora de moure's i estar pendents del risc d'incendi, que serà molt alt en zones de Ponent.
9: Fer una crida també a la prudència i a la responsabilitat d'aquests dies, amb dies, com vostès veuen, molt calorós.
7: A la ciutat de Lleida hi ha dos punts d'observació, la Seu Vella i Mangranès, i la Paeria recomana no accedir-hi sense reserva.
1: Això a les comarques de Lleida i també tot a punt per l'eclipsi a Tarragona. Només a la ciutat s'espera que fins a 60.000 persones es mobilitzin als sis punts d'observació situats en diferents zones. Cristina Artacho.
10: El més gran serà el port, on s'esperen fins a 20.000 persones. Allà hi haurà una gran festa de l'eclipsi amb activitats prèvies i posteriors a la totalitat per assegurar que la gent arriba i marxa de manera esglaonada. També s'ha recomanat anar a peu o fer ús del transport públic per evitar el col·lapse als carrers de la ciutat. En aquest sentit, hi haurà tancaments de trànsit a partir de les 4 de la tarda i s'ha reforçat el servei d'autobús municipal. L'Ajuntament ja ha repartit més de 20.000 ulleres homologades i durant el dia d'avui en preveu repartir 20.000 més per garantir que la ciutadania observa l'eclipsi amb seguretat.
1: I a les zones rurals de Tarragona, alguns municipis fa dies que han establert places d'aparcament extraordinari i han tancat els accessos a boscos i parcs naturals per evitar el risc d'incendi. Cristina.
10: És el cas de Prades, al Baix Camp, un dels pobles on s'espera més afluència. L'alcaldessa Lídia Vargas explica que el que més la preocupa és que ha estat impossible preveure quanta gent es mobilitzarà avui.
11: Ni fem una crida perquè pugi la gent, ni fem una crida perquè no pugi la gent. Però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
10: Els allotjaments fa mesos que estan complets i molta gent ha anat arribant esglaonadament durant el cap de setmana, convertint l'eclipsi en una escapada a la muntanya.
1: Aparquem l'eclipsi. Més de 14.000 persones s'han incorporat al registre de donants de medula òssia durant el primer trimestre de 2026. És una xifra que representa un 1% més de l'objectiu previst per a aquest període.
5: Amb aquestes incorporacions i un cop descomptades les baixes, principalment per edat, el registre compta actualment amb 530.000 donants a tot l'Estat. Catalunya, Madrid i Andalusia, per aquest ordre, concentren aproximadament el 55% de les noves incorporacions i continuen encapçalant també el rànquing històric de donants.
1: En té més detalls la Laura Pons.
12: Són dades de la Fundació Josep Carreras que indiquen que el ritme de donacions enguany supera l'objectiu anual de les 26.000 inscripcions. Catalunya, Madrid i Andalusia aporten un 55% de les donacions, també, òbviament, pel pes demogràfic que representen aquests tres territoris. Pel que fa als transplantaments, la Fundació Josep Carreras ha facilitat 443 intervencions a tot l'Estat durant el primer trimestre de l'any i això és un 11% més que l'any passat, que l'any 2025. Que ja va ser un any rècord.
1: Com eren els comerços de la ciutat de Vic als anys 60? A més de mirar fotografies per veure-ho, ara és possible visitar-los de forma presencial gràcies a una iniciativa que recrea alguns dels establiments més utilitzats pels vigatans.
5: Es tracta d'un museu privat que està ubicat al centre històric. L'ha impulsat Isabel Cuixeres després de visitar les recreacions que també s'han fet a Salàs, al Pallars Jussà. A partir d'aquí va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. Amb tot això, Isabel Cuixeres vol que els joves coneguin l'origen de totes les facilitats que tenen avui en dia. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
13: El que jo busco és que entenguin que la vida ha canviat moltíssim i que els seus pares, els seus avis, van posar els fonaments de la societat actual, la societat de benestar que tenen.
5: De moment, el museu fa visites en hores convingudes. Si l'espai funciona pel que fa al públic, Cuixeres té clar que vol ampliar i fer més exposicions en un futur. La seva idea seria recrear una barberia, una llibreria, una merceria o una escola.
1: Presó provisional per dos homes que portaven més de 86 quilos de drogues sintètiques al cotxe. La Guàrdia Civil va aturar el vehicle a la Jonquera, Marta Altimir.
14: El jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó a dos homes de 26 i 43 anys que circulaven per la Jonquera amb més de 86 quilos de droga. Va ser el 4 d'agost quan els policies van parar el vehicle amb els dos sospitosos. En escorcollar-lo van trobar diverses bosses amb pols i pastilles. En total van comptar més de 150.000 dosis d'amfetamines i metamfetamines i els agents els van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Ara el jutjat de Guàrdia n'ha decretat l'ingrés de presó provisional.
1: 7:58.
0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Queda un minut per les 8 del matí. Laura Estrada, bon dia.
15: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: No em diguis que parlareu de l'eclipsi avui.
15: Com ho has sabut?
1: Doncs mira, no ho sé, intuïció.
15: Avui parlem de l'eclipsi, sí, cap aquí, de fet, a dos quarts de nou. Parlarem amb Trànsit, amb Ramon Lamiel, director, per precisament també saber com estan les carreteres a aquesta hora. Si tothom encara hi ha a última hora, està algú decidint si anar cap al sud de Catalunya a veure aquest eclipsi, doncs amb què s'ha de trobar. Però no només tindrem a Ramon Lamiel. En el que farem en aquest programa avui és parlar, per exemple, amb l'Alfons Bielsa, del vicepresident del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, també amb altres experts per cuidar-nos la vista, amb en Joan Anton Català, veu de coneguda pel programa, que és l'astrofísic, amb la Evelyn Segura, repassarem com els afecta als animals, o una altra curiositat, és un restaurant a l'Ebre que fan un menú adaptat a l'eclipsi.
1: Doncs tothom ha adaptat ja a aquest eclipsi. Esperem, perquè sempre hi ha algun despistat. Gràcies, Laura.
15: Fins ara.
1: A partir de les 8, l'Aquí Catalunya, les freqüències de SER Catalunya, l'Hoy por Hoy continua aquí a la cadena SER.
16: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: 8 i 20 minuts del matí, és 12 d'agost del 2026 i aquestes són les notícies més destacades d'aquest matí. L'expectació per viure l'eclipsi solar és màxima i les places en activitats organitzades s'han exhaurit en poques hores. És el cas de la festa de l'eclipsi de la Massana, organitzada pel Comú sota l'etiqueta de Starlight, que en pocs dies va exhaurir les desenes de places disponibles per gaudir de l'experiència des del port de Cabús. També s'han exhaurit en poques hores les places per gaudir del fenomen des del mirador solar de Tristaina, en una activitat també comentada i dirigida per Gran Valira a Montgui. A les ulleres especials per veure l'eclipsi s'han pràcticament exhaurit tant en òptiques com en farmàcies. Cal recordar que per veure aquest fenomen astronòmic a Andorra serà del 99%, cal portar ulleres homologades ISO 12312, si no es vol patir danys oculars irreversibles. Així ho ha explicat l'especialista de l'òptica Pasteur, Òscar Julià.
1: Que aquesta ullera sobretot la comprem a la nostra farmàcia o òptica de confiança, perquè si no realment ens podem produir un dany molt, molt greu als nostres ulls, no? Podem produir que se'ns cremi la retina i que tinguem un dany que sigui irreversible.
0: Tampoc és recomanable enregistrar imatges directes amb càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils sense filtres. L'eclipsi solar es podrà visualitzar gairebé al 100% als punts més alts del país. En el cas de la Massana s'ha organitzat una festa al port de Cabús que inclou astronomia, gastronomia i animació musical. Arrencarà a les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit i s'han organitzat minibusos periòdics des del Coll de la Botella per gaudir-ne. A Ordino Arcalís, l'estació ha programat una experiència guiada al mirador solar que inclou l'accés amb el telecabina de Creus Sants, acompanyat d'un guia de muntanya, ulleres homologables i, per qui ho vulgui, un sopar especial a la borda de la Coma per allargar la ballada. L'eclipsi està previst que comenci a 7:45 del vespre i tot el fenomen durarà aproximadament una hora, sent el moment àlgid al voltant de 9:15. Són les 8 i 22 minuts.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Obrim bloc de serveis amb la previsió del temps. Núria Saró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures que van entre els 10-15 graus al Principat, aniran pujant i un dia més hem de parlar de calor. De fet, està activat l'avís per altes temperatures tant avui dimecres, demà dijous i també divendres. Esperem avui una màxima de 32 graus a Andorra la Vella i uns 27 graus a uns 1.500 metres i aquests valors són de l'ordre d'uns 5 graus per sobre del que tocaria. Una jornada que comença tranquil·la, però atenció, que aquesta tarda haurem de parlar un cop més de ruixats. Especialment els tindrem durant les primeres hores de la tarda i tot apunta que a l'hora de l'eclipsi ja no esperem precipitacions. Tot i això, encara tindrem núvols, sobretot a les parròquies del sud del Principat.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre, sempre al teu costat.
0: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
6: Bon dia, doncs des d'ara la circulació és fluida a tota la xarxa viària del Principat. Això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
7: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Vuit i 24 minuts del matí, Exteriors localitza 8 persones d'Andorra, Colòmbia, totes en bon estat després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir al nord-oest del país. En concret, es tracta de 7 viatgers que es trobaven al país de visita i d'un andorrà resident a Colòmbia, qui també ha estat localitzat en bon estat juntament amb la seva família. Dels 7 viatgers, 2 ja es troben de tornada al país i tots ells s'havien inscrit al registre de viatges, un registre voluntari destinat a facilitar el contacte i l'assistència de ciutadans andorrans o residents que es troben a l'estranger. Exteriors també manté obert del telèfon d'emergències consulars, que és el 324-292, alhora insisteix en la necessitat d'inscriure's al registre abans de viatjar per tal d'obtenir assistència consular en el cas de catàstrofes naturals o qualsevol incidència. El Comú d'en Camp defensa la seva actuació sobre l'estada del Barça femení, que no està possible a la parròquia, el que ha motivat les crítiques d'algunes formacions de l'oposició. El cònsol menor, Xavier Fernández, ha assegurat va assegurar ahir que la intenció de l'equip era fer l'estat en camp i que la corporació es va mobilitzar per fer-ho possible, ja que és la seu habitual de les seccions blaugrana des de fa 16 anys. Fernández ha explicat que la demanda va arribar fa 3 mesos. Una delegació del club va visitar les instal·lacions de la parròquia i va considerar la més idònia el nou estadi de la FAF, però els compromisos de la federació, que és qui gestiona l'estadi, feien impossible l'estada en les dates previstes per les culers per fer la pretemporada.
8: Doncs en aquest cas, amb la Federació Andorrana de Futbol, que és propietària de l'estadi, teníem un hàndicap de disponibilitat. Primera, perquè al mes de juliol doncs, fan tot aquest canvi de la superfície del terreny de joc, i ens trobàvem, doncs, en aquest cas, que hi havia la possibilitat, que al final es va donar, que l'Inter d'Escaldes doncs, jugués una ronda de conferes que fes que el camp estigués ocupat.
0: 8 i 26, un centenar de dansaires participaran a l'espectacle de creació pròpia Meritxell La Patrona amb motiu del 50è aniversari del nou santuari. Dissenyat per l'associació Contradans, implica els 5 esbarts del país amb un centenar de dansaires dalt de l'escenari, un repte majúscul per a la cultura popular nacional. El muntatge pretén traslladar els valors que coneixen i identifiquen Andorra amb l'objectiu de crear un llegat a futur, segons el president de Contradans, Albert Roig.
9: Que a través de la música i la dansa poguéssim fer, construir, veure a dalt d'un escenari el que són els valors del poble andorrà. La nostra intenció era que aquest Virtus Unitat Fortior, que és el nostre lema com a país, el poguéssim traslladar d'alguna manera a dalt de l'escenari.
0: El muntatge parteix de la llegenda de la troballa de la talla de la Mare de Déu de Meritxell i arriba fins a l'època contemporània.
10: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Vicky Jiménez ha quedat eliminada a la primera ronda de la fase prèvia del WTA 1000 de Cincinnati. L'andorrana ha perdut en 2 sets, 3 a 6 i 3 a 6 davant la tailandesa Sawan Khaef, cap de sèrie número 19 de la classificació, en un partit que ha durat 1 hora i 33 minuts. Jiménez ha començat el duel a remolc amb un 0 a 4 en contra, tot i reaccionar i acostar-se al 3 a 4, la tailandesa ha aconseguit un nou trencament i s'ha endut el primer set. En el segon, l'andorrana ha competit fins al 3 a 3, però la tailandesa ha fet el break definitiu i ha acabat tancant el partit per 3 a 6. Així doncs, Jiménez diu adéu a Cincinnati i ja posa el focus en la fase prèvia de l'US Open, que es disputarà d'aquí a 2 setmanes. Biel Thuen ha rebaixat la seva millor marca personal als 800 metres lliures en l'Europeu de París. El nedador andorrà ha aturat el cronòmetre en 8 minuts, 19 segons i 67 centèsimes, més de 4 segons per sota del seu registre anterior, i ha acabat en la 30a posició. El tricolor s'ha mostrat satisfet amb la marca, tot i que en més que esperava rebaixar encara més el temps.
11: El puc estar content de que va ser la meva marca, però tinc un sabor agridolç perquè m'hauria agradat fer menys, ja que sento que podria fer menys, però bueno, ha sigut unes sensacions bones de cara a les pròximes proves, així que a donar-ho tot, al 200 i al 400.
0: El Futbol Club Andorra va fer oficial ahir la incorporació d'Hugo López, que arriba al Principat en forma de cessió per una temporada. El jove futbolista de 19 anys procedeix del filial del Villarreal i arriba per reforçar l'atac del conjunt tricolor, una incorporació que permet a l'Andorra ampliar les alternatives a les bandes, una de les zones que el club volia reforçar durant aquest mercat, especialment després de la sortida de Josep Sardà al Mallorca. Format a la Pedrera Grugueta, aquest mateix estiu s'ha proclamat campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-19. Des del club destaquen la seva qualitat tècnica, la bona visió de joc i la capacitat per generar ocasions. Encara en clau tricolor, Lautaro Spatz ja vesteix la samarreta del Futbol Club Andorra. El central argentí ha explicat que l'interès del club va ser determinant per decantar-se pel Futbol Club Andorra. Spatz ha assegurat que les negociacions es van tancar molt ràpid i que la predisposició va acabar inclinant la balança. A més, ha reconegut que la trucada de Gerard Piqué també va influir en la seva decisió.
12: Sí, Piqué, evidentemente, era uno de mis ídolos. Imagínate que te llame Gerard Piqué queriendo firmarte, vos siendo defensa central del Barça, era uno de tus ídolos. Eso puso la balanza a favor de Andorra.
0: I el Barça d'handbol inicia en camp el camí per revalidar els 7 títols de la temporada passada. El conjunt de Carlos Ortega va completar ahir al matí una sessió física pels entorns de Pardines i Angolasters amb una cursa d'orientació. A la tarda, els blaugrana van fer un entrenament de portes obertes al complex esportiu d'Encamp. Avui, a més, la plantilla compartirà una estona amb els infants de l'àrea de jovent d'Encamp en una activitat de jocs. Els blaugrana seran al país fins divendres, quan posaran rumb a Alemanya per disputar-hi un torneig amistós.
13: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
14: Los Adati va a decir, deja el móvil, Antón, que te estoy viendo. Pero ya lo has dejado. Bueno, buenos días.
15: Hola, buenos días.
14: Te veo, que te vigilo, que te vigilamos, de hecho.
15: Es que estoy con lo de, con el pronóstico de las nubes bajas que no me deja vivir.
14: Sigues ahí, ¿sí? Dándole al refresh.
15: Claro, sí. Es que en la Marina de Lugo es un sin vivir. Vamos, a cada media hora estamos actualizando porque no está claro. Sí. Bueno, tenemos mucho tiempo de eclipse, casi un minuto 48 segundos en mi pueblo, pero no, las nubes no
14: está claro. Oye,
15: claro,
14: ¿no? A lo mejor le podemos pedir al consejero de presidencia de la Junta que intervenga. Consejero Diego Calvo, muy buenos días.
16: Muy buenos días, ¿qué tal?
14: Está inquieto Antón Losada con las nubes en la Mariña de Lugo.
16: Ojalá le pudiera garantizar algo, pero...
14: ¿Cómo pinta? Pues mire, vamos a empezar por ahí, por los datos que usted va manejando, que en fin son los datos de la EMET y demás. ¿Cómo pinta el día en Galicia hoy, esta tarde?
16: Bueno, yo creo que pinta bien. Las previsiones que nosotros tenemos que puede existir una zona en Malpica, en la costa de Coruña, donde puede haber probabilidad de nubes, y después la Mariña, efectivamente, en Ribadeo Foz, que puede existir más probabilidad de nubes. Bueno, veremos cómo va avanzando y si esas nubes se van yendo antes de que llegue el eclipse, ¿no? Yo espero que sí, que lo puedan disfrutar cada uno donde esté sin necesidad de movilizarse mucho.
14: Galicia es el primer lugar de la península donde empieza a verse el eclipse. ¿A qué hora empieza la fiesta, consejero, allí en Galicia?
16: Pues empieza por el norte de nuestra comunidad, por el norte de España, y es a las 8:28, creo recordar que era el primer minuto en el que se iba a poder divisar el eclipse en Mañón, que es el ayuntamiento más al norte de la provincia de Coruña.
14: 8:28, perfecto. No sé si tiene algún cálculo, entiendo que sí, de cuánta gente entre, quiero decir, los gallegos, los que están pasando ya las vacaciones allí, los que van a ir expresamente a Galicia para ver el eclipse.
16: Pues fíjese, ese es un dato que siempre nos preguntan y yo siento no poder dárselo, pero es muy difícil tener una cifra oficial. Tenemos toda la hostelería y todos los hoteles ocupados, ahí se prevén muchos desplazamientos, estamos preparados para intentar coordinar todos esos desplazamientos y que no ocurra ningún problema, pero es cierto que no tenemos un dato fiable para poder dar, ¿no? Seguramente a lo largo del día, en el propio intensidad de vehículos que pasen por las distintas carreteras, tanto las que llegan de la península como dentro de Galicia, podremos un poco tener una foto de hacia dónde se está moviendo la gente o qué cantidad de gente se está moviendo. Pero a día de hoy, ofrecerles un dato no se lo puedo dar.
14: Es complicado, es difícil. En todo caso, sí que supongo que tienen previstos cuáles pueden ser los puntos de mayor concentración de gente allí en Galicia.
16: Sí, hemos hecho una previsión con los ayuntamientos y la delegación de gobierno, que han propuesto ellos varios puntos para poder observar en la ciudad de Coruña, en Ferrol, después en muchos ayuntamientos, que sobre todo los del norte de Galicia, también por el sur, y es verdad que en esos puntos tenemos unas pocas más de precauciones, están pendientes y organizados todos los medios, pero a lo largo de la jornada iremos viendo dónde puede haber puntos calientes o dónde se desbordan las previsiones, que puede ocurrir, ojalá que no, pero puede ocurrir.
14: ¿Qué es lo que más les preocupa o les inquieta?
16: Bueno, a mí me preocupa que la gente tenga ese sentidiño que le decimos aquí, ¿no? Que a lo mejor yendo por autopista no se le ocurra a las 8 de la tarde, cuando va a empezar el eclipse, parar en la autopista para poder observarlo mejor, ese tipo de cosas, o que alguien se quiera acercar demasiado al mar, a un acantilado, y que ponga en peligro su propia vida, ¿no? Y después la de las personas que le tienen que socorrer. Para mí esos son los dos graves peligros que hay, ¿no? Evidentemente, también estamos en agosto, en época de incendios, y ojalá hoy no tengamos incendios, y mucho menos cerca de donde pueda haber personas.
14: Claro, ojalá. Una cosa más, consejero. ¿Usted lo va a poder ver o le va a tocar estar pendiente de otras cosas?
16: Bueno, estaremos pendientes todos, pero yo espero tener un minuto y medio por lo menos para poder verlo. Eso cuento con ello, aunque bueno, nunca sabe uno.
14: Ya, nunca se sabe. Pues Diego Calvo, consejero de Presidencia de la Junta de Galicia. Gracias y que vaya bien el día.
16: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
14: Empieza en el norte, 8:28, eclipse total, en el norte de Galicia, nos decía el consejero de Presidencia, y digamos en la península, pues es verdad que el eclipse, el último punto donde se ve es en Baleares, en Ibiza, pero en la península es en Cataluña. Núria Montserrat es la consejera de Investigación y Ciencia de la Generalitat de Cataluña. Buen día, consejera, buenos días.
17: Hola, buenos días, buen día.
14: Le pregunto lo mismo que a su colega gallego, ¿ya todo preparado allí en Cataluña?
17: Sí, todo preparado. Llevamos un año y medio desde que lanzamos una estrategia que denominamos Cataluña mira al cielo y empezamos a coordinar con criterios científicos desde el departamento y con el Departamento de Interior y Seguridad Pública, pues esos puntos de observación que comentaba el consejero de Presidencia en Galicia los determinamos desde Govern, y aquí pues agradecer, siempre decimos, ¿no?, a los ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa, así que estamos realmente muy, muy satisfechos, muy contentos.
14: Claro, porque hablamos de un evento sin duda popular, es decir, la gente se va a echar a la calle a ver un acontecimiento histórico, pero es también un evento científico, ¿no? De hecho lo venimos contando, de gran valor científico.
17: Sí, la verdad es que nosotros aquí vimos una oportunidad sin precedentes, ¿no? Un hecho histórico después de más de 120 años aquí en Cataluña, volver a repetir esa franja de totalidad. Y lo que hicimos fue, pues es un acuerdo de gobierno para justamente poner en el centro la ciencia, la divulgación científica y la participación ciudadana. De hecho, hemos bautizado un proyecto Solaris, un proyecto que nos va a ayudar a recoger datos de forma pasiva, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en las personas que estén mirando al eclipse, y esperamos pues poder también hacer ciencia y que la ciudadanía pueda participar de esta maravilla que tendremos esta tarde y que nos ayuden también, ¿no?, a tomar mejores decisiones.
14: Claro, esto es interesante porque, en fin, esta iniciativa suya no solo pone en el centro lo que ocurre en el cosmos, digamos, ¿no?, en el cielo, sino las consecuencias que tiene sobre las personas, ¿no?, cómo reaccionan. Entiendo que, claro, si miden la frecuencia cardíaca también es una manera de ver cómo nos altera, y esto no lo saben porque yo no he vivido ningún eclipse total, pero cómo nos altera un eclipse de este tipo.
17: Sí, y aquí la verdad es que tenemos que reconocer que la historia nos ha enseñado muchísimo. En el 1905, cuando hubo aquí un eclipse, la franja de totalidad aquí en Cataluña, en el Observatorio de Tierras del Ebro, los jesuitas en ese momento hicieron un experimento con gallinas, ¿no?, viendo cómo

0: Hoy por hoy. Tienes más Radio Ser Principat d'Andorra. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.ad.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
3: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors.
2: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on ho pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Ah, ah, Maria la Portuguesa.
5: Vacances sempre eren a Astúries, uns viatges xulíssims en cotxe. I recordo que marxàvem sempre cap a les 5 de la matinada i era un viatge molt divertit on el meu pare posava sempre cançons de Carlos Cano i Maria Dolores Pradera i jo, que a més estava molt unida al meu pare, que desgraciadament va morir l'any 2007, és un dels records més macos que tinc, no?
6: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: És l'estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
8: A mirar más lejos, a hacerse preguntas, a detenerse, a escuchar. El 12 de agosto, España vivirá un eclipse solar total y algo tan extraordinario merece una cita muy especial. Este miércoles 12 de agosto a partir de las 7 de la tarde, no te pierdas Hora 25, con la participación del equipo de Serendipias y expertos invitados. Estaremos en directo desde el Cerro de San Isidro en Burgos para disfrutar de un acontecimiento único en un enclave singular, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.
9: Basada en hechos reales, La Gran Evasión es una de las grandes películas de ese subgénero que podemos llamar películas de fugas. Una de las escenas más recordadas tiene que ver con una de las habilidades de Steve McQueen en la vida real.
10: ¿Qué hacías en la universidad?
11: Ingeniería química. Y corría sobre dos ruedas. Motocicletas. En las ferias. Así pescaba un billete aquí y otro allá y pagaba mis estudios.
9: En su vida, McQueen va esquivando a los alemanes que le persiguen, saltando vallas y protecciones con su moto. Unas escenas que, según Robert Reilea, segundo del director John Sturges, fueron improvisadas en el momento.
12: La escena de la moto tenía dos problemas. Uno, su dificultad, quedaba resuelto porque Steve la manejaba muy bien. El otro era qué íbamos a hacer en la persecución, porque la escena no aparecía descrita en el guión. Así que salimos a rodar y fuimos improvisando todo lo que pasaba.
13: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: perquè la nit, just en directe, en Larguero, Nil, ens avançaves ja que avui Ferran no s'hauria de reincorporar amb la resta de campions del món a la disciplina del Barça. Té permís del club per no entrenar-se perquè està molt a prop el seu traspàs al Paris Saint-Germain, tot i que no sembla imminent. És a dir, no estem pendents aquí en directe a veure si... No. Es tancarà abans d'acabar la setmana, segurament. Però, de moment, Ferran ja té permís per no entrenar-se.
1: Aquesta és la situació. Avui s'havien de reincorporar tots els campions del món que faltaven per reincorporar-se, i no ho ha fet Ferran Torres, amb permís ahir ja des de, per part del club, també de Hansi Flick, el millor per totes les parts, sabent que Ferran té un acord amb el PSG que vol marxar i que hi ha negociacions en marxa. Ha estat que el futbolista no entrenés amb el Barça i s'està a l'espera, com dius, d'arribar a un acord final. Rondarà aquests 55 milions d'euros que el Barça tassava Ferran que volia per Ferran Torres, però el que ens apunten fonts properes a la negociació és que no és una cosa imminent que s'hagi de tancar ara, que inclús avui. És a dir, que pot ser una cosa que s'acabi de tancar entre demà i divendres, però totes les parts estan d'acord en que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, Ferran Torres convertirà aquesta setmana en nou futbolista del Paris Saint-Germain.
0: Anem cap a París amb l'Andrés Onrubia. Hola, Andrés, com estàs?
2: Hola, què tal? Com estàs?
0: ¿Cómo va el jet lag? Ya te he visto dando vueltas al mundo este verano.
2: Bien, todo bien, todo bien. Ya con ayer ya volvimos a trabajar, y pero no hay nada de jet lag, la verdad. Esperaba algo más, pero todo genial.
0: Ya te escuchaba en la gradería del balcón con Ana Palet ayer por la tarde. Anoche sabíamos eso, que Ferran ya no entrena con el Barça, y ahí en París pues ya esperáis a un campeón del mundo, ¿no? Una operación que tendría que cerrarse próximamente. ¿Va a estar alrededor de los 50 millones y algo más en variables?
2: Eso es, sí, sí. Según trasladan desde el PSG, en torno a 55 millones de euros, incluyendo los bonus, desde hace semanas, como bien habéis ido informando, ya había un acuerdo entre el conjunto parisino y el delantero español. Ha sido clave la figura de Luis Enrique, que durante el Mundial ya tuvo un primer contacto con Ferran y vio el PSG que estaba por la labor, incluso antes de darle el Mundial a España, de unirse a la disciplina del conjunto parisino. Es una oferta económica bastante importante la que ha realizado por el todavía jugador del Barcelona, pero va a ser jugador del PSG en las próximas horas. Y desde París trasladan también que después de la Supercopa de Europa de esta noche, pues todo se va a acelerar y antes del viernes debería a priori estar cerrado el traspaso de Ferran Torres.
0: Ara farem la prèvia de la Supercopa, que esta nit Unai Emery i Luis Enrique s'enfronten per la Supercopa d'Europa, Aston Villa, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Aston Villa, y vamos a ver qué rol consigue ganarse Ferran en ese equipo, ¿no? Andrés, tú que lo sigues, sabes que es un conjunto que ha ganado las dos últimas Champions y se está convirtiendo en referencia por la movilidad que tiene de los jugadores de ataque, es decir, un equipo que juega sin nueve fijo y que, a pesar de que Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, incluso Barcola son más fijos, sí que está haciendo una renovación de esas piezas móviles que le sirven de fondo de armario a Luis Enrique, que quiere eso, 5 o 6 delanteros de garantía siempre para poder afrontar cualquier eliminatoria.
2: Tal cual, sí, eso es un equipo muy móvil, que no tiene delantero, como bien has comentado. Prácticamente los tres de ataque se mueven por todo el campo. Es verdad que está haciendo bastantes movimientos en ataque este año el PSG. Tenía cerrado prácticamente a Diomandé, pero finalmente se marchó al Real Madrid. Tiene también cerrado prácticamente a Mika Götze, el extremo del Ajax, que es otro jugador perfil muy polivalente, y el perfil es claro, ¿no? Futbolistas que puedan jugar en cualquier demarcación. Es cierto que yo creo que Ferran parte como suplente en el inicio de temporada, porque el PSG con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en la Champions estuvieron los tres a un nivel fantástico. Llega como recambio, en teoría, de Gonzalo Ramos, aunque Gonzalo Ramos sí es verdad que era una pieza más fija, ¿no?, del equipo parisino. No tenía esa movilidad que puede aportar Ferran Torres, pero es un jugador que va a tener muchos minutos. Luis Enrique a lo largo de la temporada pasada rotó muchísimo. Creo que va a rotar también a lo largo del presente curso, porque hace mucho hincapié en la recuperación física de los futbolistas, y va a tener su oportunidad para intentar ganar su puesto en el once, que, como digo, va a ser difícil al principio de temporada que sea titular por el gran nivel de esos tres de ataque. Y también tiene a Barcola, ¿no?, que no va a renovar. Ya le ha dicho al PSG que no iba a renovar, pero el PSG pide 150 millones por el extremo francés, y va a ser otro jugador que va a tener mucha competencia para intentar ganarse el puesto en el once.
0: Bestia, 150 por un jugador que no es ni titular indiscutible.
2: No, es una locura, sí. O sea, el Liverpool creo que ofreció recientemente 115 millones por Barcola, pero el PSG, aunque no vaya a renovar Barcola, que acaba contrato en 2 años, pide 150 millones y el equipo que no llegue a esa cifra pues no va a aceptar ninguna oferta por el internacional francés que no baje 350 millones d'euros.
0: No, és que si el Barça ho hagués volgut intentar, és que ficant Ferran no pagaves ni els cordons de les botes de Barcola en aquesta operació. Pues Andrés, vamos a estar atentos de cómo se desarrolla todo después del partido de esta noche y que el Paris Saint-Germain, que está esta tarde centrado en la Supercopa, acabe de culminar esta operación. Vamos hablando.
2: Gràcies, un fort abraç a tots, adiós.
0: La resta d'internacionals sí que han tornat avui a entrenar-se, eh? Pedri, Rosplatí, companyia...
1: Pedri, Rosplatí, Lamine després de la festa que va celebrar ahir pels seus 19 anys, que ja és un clàssic en els primers dies de pretemporada, aquesta tornada de Lamine després de fer la seva celebració, tot amb normalitat, l'únic que no hi ha estat Ferran Torres.
0: Doncs Lamine, per cert, que va estar ahir a Montmeló fent una festa a una masia... que els expliqui als diversos promotors de festivals de música de Catalunya quina masia és, perquè la solen fer a Can Guitet, que és una zona on tot el Vallès, és a dir, des de la Garriga se centren els festivals de música de Can Guitet, que les facin a la masia on les va fer Lamine, que ahir els veïns d'aquella zona no
3: se sent res.
0: No se va enterar ningú de la festa de Lamine Yamal, perfectament discreta. Per tant, escolta'm...
3: Bueno, es que hay muchas cosas que hay que saber, hay que entender... Y vosotros, es que vosotros no las entendéis.
0: A este no te lo lleves, ¿eh?
3: El problema es que vosotros hay muchas cosas que no las entendéis.
0: A Lamine no te la importis, ¿eh?
3: ¿Quién es este?
0: Lamine Yamal, no te la importis.
3: Ah, sí,
0: ¿eh?
3: el chavalillo vuestro. Ah, no te preocupes. Todo estará bien.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Pues todo bien.
0: Bueno,
3: muchas gracias.
0: Supercopa.
3: Pues sí, muchas ganas de a ver si podemos acabar de hacer algún fichaje, si podemos acabar de hacer alguna incorporación. Por ejemplo, Ferran.
0: Avui Supercopa i demà Ferran, sí senyor. Que...
3: aquí mucha gente ya ha incorporado al PSG.
0: Que amb tu feia hat-tricks contra Alemanya, amb la selecció espanyola.
3: Sí, hacía tonterías.
0: Un xaval que li ha estret rendiment.
3: Efectivamente. Nada, quería hacer una carta por si acaba fichando por nosotros.
0: Sí, per acabar-lo de convèncer, per si hi ha alguna cosa...
3: Como tú quieras. Si
0: el tens convençut.
3: Lo que tú digas.
0: Carta de Ferran a Luis Enrique per Ferran Torres per acabar de tancar aquest fitxatge.
3: Eso es. Querido Ferran, ya casi quería darte la bienvenida aquí al PSG. Somos un club muy humilde. La verdad que, bueno, propiedad de un señor que se ganó la vida con la compraventa de bienes fósiles. Pero bueno, ¿a ti qué te importa, no? Si celebraste el Mundial con una gorra de Donald Trump. Ya sabes que por A o por B, los Martínez siempre hemos apostado mucho por ti. En la selección yo, por ejemplo, por lo cual me llevé hostias como panes hasta que me echaron a patadas. Y otro miembro de esta familia que también apostó por ti acabó encerrada 3 días en su cuarto escuchando la oreja de Van Gogh y viéndolo factual y en bucle. Pero aquí estamos, otra vez venimos a por ti. Oh Ferran, te voy a ser sincero. La verdad que he visto que Arbeloa quería chetar al Real Madrid. Y pues yo no voy a ser menos para el Barça, le voy a chetar un poco, chetar, es una palabra de estas que decir los jóvenes, que, bueno, yo como soy joven, más que nadie, ¿verdad que sí?
0: Hombre.
3: Sí me gusta. Si vienes a París, ya sabes lo que te espera, a las 5:30 de la mañana estamos todos en pie, vamos con la bici a hacer 3 etapas del Tour, luego hacemos doble sesión de entreno, luego comemos algo, porque sin movimiento no hay alimento, vamos todos juntos a hacer clase de georgiano con el bueno de Kvaratskhelia. Evidentemente cada 20 minutos paramos para hacer flexiones y luego pues ya a la que te das cuenta has ganado la Liga y la Copa de Francia, que eso es un chupirritín, y estás en cuartos de final de Champions, que para eso nos fichan en el fondo, nos van a fichar para 5 partidos de temporada, ya lo sabes. Hasta entonces, del chill, como decís, con la bici, cuesta abajo y sin frenos. Un abrazo y hasta pronto, espero. Ja veremos.
0: I cap a París, que s'anirà Ferran Torres quan s'acabi de tancar aquest fitxatge. La mala notícia de la setmana ha sigut la lesió de Ronny Bardakji. Nil,
1: sí.
0: Ens ho venies explicant fa 2 dies, però vaja, des d'ahir la tarda el club ja ha fet pública la informació mèdica que s'haurà d'operar del genoll.
1: Sí, s'haurà
0: d'operar del genoll, no s'ho farà ell.
1: L'haurà d'operar d'aquest genoll, lligament encreuat anterior de la seva cama dreta. Ja és la segona vegada que es fa aquesta lesió a Ronny Bardakji, tot i ser tan jove, que només té 20 anys, ho va fent uns partits reduïts als últims exercicis de l'entrenament del dilluns, i això ha fet que el Barça, doncs, com explicàvem ahir, hagi adoptat aquesta posició d'apartar, com mirem en certes parts de l'entrenament, a futbolistes que creu que han de sortir, i després del cas de Ronny Bardakji, doncs és més senzill que els futbolistes també ho entenguin, perquè, evidentment, quan estàs en un equip que t'apartin pot crear polèmiques, però veient el que ha passat al seu company, doncs, i els jugadors del Barça, com Héctor Forte, cosa també entenen, perquè saben que hauran de sortir, i el cas de que patir una lesió greu pot crear-los problemes a la seva carrera.
0: Entenc que no deixa agradable pels que ara entrenen al marge, que això, vulguis que no, sempre et pot tocar l'amor propi, però en el fons han de fer l'exercici de que s'han d'agafar com que és protegir-los per perquè puguin trobar un destí on demostrar els futbolistes que són, cosa que Roni trigarà temps a poder fer, perquè Martí Junca, com estàs? Bon dia.
4: Bon estiguem.
0: Ahir, quan coneixíem el diagnòstic, parlaves amb el doctor Tramulles i t'explicava que aquest genoll de Roni, que ja s'havia lesionat una vegada, no és del tot estrany que hagi tingut la mala sort que li torni a passar.
4: Sí, perquè sobretot amb els jugadors joves, tal com és Roni Bardagi, que té 20 anys, doncs la probabilitat de recaiguda és molt més elevada i després el procés de recuperació d'aquesta lesió doncs també és molt més llarg. Estem parlant de que una lesió de creuat, ara mateix els tempos que es porten és de quasi bé un any, i en cas d'una recaiguda, doncs, i en un jugador jove, estaríem parlant de 13-14 mesos de recuperació, perquè un dels factors que més influeixen doncs, en aquest procés és la recuperació psicològica, i més per un jugador com ell, que és un extrem explosiu dinàmic, doncs encara els hi costa molt més recuperar la confiança.
5: És evident que estem parlant per sobre de l'any. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat amb un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu, em deia, a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites en la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de lesió, de recaiguda d'un lligament creuat està entorn al 20-30%, però que amb adolescents, i podríem dir que el Roni pues, bueno, és a la vora d'adolescència, puja fins al 40%.
4: A més, Roni, el context que tindria per tornar a incorporar-se al Barça no és gaire favorable, aquesta temporada no ha tingut gaires minuts, és el suplent de Lamine Yamal, s'ha fitxat a Adeyemi, doncs diríem que no és el context més favorable per poder tornar a agafar rodatge, i el doctor Tramulles doncs, creu que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
5: Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas, o de qualsevol lesió, o de qualsevol problema d'un esportista, que no són lesions sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça el té i ho farà.
0: Al final és el més important, que el futbolista pugui recuperar-se plenament al 100% i quan estigui bé físicament, doncs que trobi on tornar a tenir continuïtat per tenir el seu màxim nivell. Ja veurem on són tots plegats quan torni Roni Bardagi. Gràcies, Martí, quedat per aquí, que m'has d'explicar més coses, però encara en clau Barça, ja ho vam dir, Nil, que Rodri anava per més llarga per la sortida de Ferran fins i tot.
1: Sí, que l'operació que més semblava a prop en aquest moment era de Ferran, bastant a prop que ja avui no s'entrena. El tema de Rodri pendent de que el Barça faci una nova oferta. Les dues parts, hi ha optimisme, sembla que s'han d'acabar entenent, que no hi haurà cap problema perquè això passi, però és evident que el City, de moment, manté aquesta postura. El Barça, que podria fer una segona oferta que arribés als 60 milions d'euros, a mi, la sensació, si em preguntes d'opinió, és que el traspàs acabarà tancant per uns 60 fixes, més variables que poden arribar a 70. Ara mateix el Barça, de moment, sembla que farà una altra oferta que pugui rondar els 60-65 entre fixes i variables. Veurem què diu el City. En tot cas, tot continua igual. Les dues parts volen que es faci respecte a la decisió del City del jugador, però vol cobrar el que creu que val el seu futbolista, que ha estat el millor jugador del Mundial.
0: Per tant, recalquem, primera oferta 45-5 no acceptada, la segona oferta amb els variables aniria fins als 60, i pel que vas palpant del que poden arribar a oferir uns i estan disposats a vendre uns altres, creus que ens anirem amb variables inclosos cap als 70?
1: Sí, jo crec que es tirarà el Manchester City una mica més per sobre d'aquests 60.
0: Veurem. Em va cridar l'atenció i la graderia del balcó. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Que ja hi ha dos entrenadors del futbol formatiu del Barça, ahir va ser Albert Sánchez, que ens han dit que l'arribada de Rodri no té per què ser tan mala notícia com sembla per Marc Bernal.
6: Exacte, ho va fer l'Albert Sánchez, que actualment és l'entrenador del Dunkerque de la segona divisió francesa, però la temporada 24-25 va ser l'entrenador del Barça Atlètic. Abans havia estat també a l'equip com a assistent de Rafa Márquez i va dir que, tot i que, evidentment, Rodri traurà minuts per Bernal al mig del camp, el Marc és un jugador que pot jugar a moltes posicions.
7: Si un jugador com Rodri, doncs, li traurà en protagonisme. Això és així, no? Però, bueno, és que estem al Barça. És que el Barça ha d'haver competència, el Barça han d'estar els millors. I és així. Jo crec que inclús ell es sent més còmode tenint aquesta, o sigui, amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? Nosaltres moltes vegades jugava d'interior, jugava de 8, perquè té bona arribada. Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
6: Per tant, posant en valor l'arribada de Marc Bernal a l'àrea, que podria avançar la seva posició si arriba Rodri Hernández, també va parlar de Marc Casado, un jugador que, ho venim comentant, acabarà marxant del Barça aquest estiu. Marc Casado, per Albert Sánchez, va ser el seu capità.
7: Bueno, mi Casado ha sigut el meu capità 3 anys al Barça. Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casado és que és culer, que és el més culer que hi ha. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha complert el seu somni. Sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és un culer. És culer, culer, culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, doncs que al final marxin, doncs, bueno, com a culer, i et parlo com a culer, et sap greu.
0: Sembla que quan un somia, les expectatives són altes, però, òbviament, com diu l'Albert, s'ha de posar en valor el que aconsegueixen els que arriben a estar diverses temporades consecutives amb el primer equip i si poden guanyar títols amb el club de la seva vida, com és el cas de Casado, millor. I ara, doncs, si li toca guanyar-se les garrofes a un altre costat, segur que trobarà on brillar, que no oblidem que quan va tenir continuïtat 6 mesos al primer equip, va arribar a ser internacional, sí. I el Meana ens deia, para De La Fuente, si sigue jugando en el Barça, és futbolista per a l'Eurocopa, que va acabar guanyant a Espanya. Va perdre minuts en aquella recta final de temporada i no hi va anar, però que ningú s'oblidi en els moments de menys protagonisme de Casado, que és un futbolista on hi ha fusta. Palet, a part d'això, fa dies que no ens portes a PortAventura, eh?
6: No us porto
0: a PortAventura, al parc aquàtic.
6: No us porto a PortAventura, però em sembla que avui tornem a tenir entrades.
8: Avui tornem a tenir entrades. De fet, mira, sí? Farem una cosa.
0: Avui t'ha d'obrir mudes perquè tinguem entrades a PortAventura?
8: De què he dit el TG que no ens lliuràvem avui?
0: De l'eclipse.
8: Efectivament. Doncs a partir d'ara, quan sentiu en algun moment la paraula eclipsi, truqueu al 933-44-1411, si és que el telèfon encara no ha canviat.
0: No, és el mateix.
6: De moment és el mateix, la gent ja està trucant, però és que no és ara, no, és quan tornin a escoltar la paraula màgica.
8: Exacte, ara les línies estan compromeses. Doncs això, quan sentiu la paraula eclipsi, aquesta no val, sinó a partir d'ara, truqueu, que us endureu entrades per Caribe Aquatic Park, que és el parc aquàtic de PortAventura, que ara la veritat és que fins i tot ve més de gust.
0: Home, i han posat la zona pirata aquesta, la Coral Bay, que és
8: fantàstic. És una passada, eh? A més a més, zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa. Només a PortAventura World, ja ho sabeu.
0: Saps que tot es veu molt bé, això que passarà aquest vespre?
8: Ep.
0: Des de Galícia.

0: coses. El documental consta de 3 capítols només, tot sigui dit. Repassant la seva història, la Champions amb l'Oporto, l'arribada a Chelsea, el triplet amb l'Inter, i òbviament parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
1: Que el Barcelona tiene contra mí. Tienes que hablar bien.
0: Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que en el context l'acompanya completament. Un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
2: From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
0: I, de fet, estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques, i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els hi volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
2: There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team, then you can kiss the guy, but
3: you,
2: not now. This
3: is you can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
1: Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que tú, si tú estás en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
3: El tall deia kiss, no kill the guy, no?
1: No kiss.
0: Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, al vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
4: Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
0: 40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
2: Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say, come up.
3: Igual no t'hauria anat malament, eh?
1: Jo, un año sabático es de debilidad. Es de persona débil. Yo voy a descansar cuando esté muerto.
3: El que passa és que les teves temporades són més curtes.
1: Altres coses que són...
3: Que l'eliminen més aviat de les competicions, com que no lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes les temporades.
1: Altra cosa que és de debilitat és estar calvo com una sèpia, per exemple, o com tu, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ja està, pareces salido del 1850. Solo te falta el collarín del Carlos II. No sé. Tu sabràs, tu eres weak.
3: No, bé, no, està bé perquè en any sabàtic no es cobran finiquitos.
1: Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos, tú.
3: Que em fotin fora cada dia, eh?
1: Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
3: Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
1: ¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
3: Encara no.
1: Ah.
3: Encara no.
1: Entiendo por qué. No entiendo por qué. Tú no tienes un documental todavía. Con lo bueno
3: jo
1: que eres.
3: Jo tampoc ho entenc, perquè els últims 10 anys crec que hem guanyat els mateixos títols.
1: ¿Han hecho un documental de Asier Chávez, por ejemplo? No l'han hecho, un documental de Asier Chávez. Igual de algún primo suyo de Venezuela, sí. Pero de Asier Chávez no han hecho nada.
3: Però els últims 7
1: anys... De Arnau Santero han hecho un documental.
3: Els últims 7 o 8 anys hem guanyat tu i els mateixos títols.
1: Solo han hecho documental de mi.
3: No entenc.
1: Documental de mi.
3: No entenc. Et presentaré un tio que es diu Albert Bermúdez, que guanyava més partits ell amb els seus prebenjamins que el que has guanyat tu últimament.
1: No sé què dices, no el conozco jo. Berpodes, no sé, no conozco.
3: Va, posem-nos al dia.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Sentit abans el Pedro Follan al butlletí de la SER explicar-nos que Julián s'ha entrenat avui amb normalitat, que a més s'ha lesionat Sorlot i es perd l'inici de la competició. Dic que afecta l'operació Julián, vaja, amb l'Atlético arraconat en banda tampoc per mai gaire sentit, però sí que vull fer un flash ràpid amb l'entrenament de l'Atlético. Follana, com estàs? Bon dia.
6: Com va? Bon dia.
3: Perquè avui ja sí que s'han vist cara a cara, Julián i el Xolo, i per tant han tingut ocasió de, com a mínim, de saludar.

0: i les properes hores, a veure si rasquem com ha anat aquesta trobada.
1: Sí, s'han saludat, és normal, també s'han vist i en Julián ha explicat un poc per damunt la situació com, o com es sent. No tenim més informació de si ho ha fet amb més o menys intensitat i exactament el contingut d'aquest retrobament de Diego Pablo Simeone amb Julián Álvarez, igual que s'ha retrobat amb Llorente, igual que s'ha retrobat amb Baena, que ha felicitat pel títol mundial, i òbviament amb Julián, que Julián avui ja ha entrenat a les ordres de Diego Pablo Simeone, ho ha fet la primera part amb la resta internacional, però ja després directament dins el partidet, inclús la segona rotació del partit de Diego Pablo Simeone l'ha posat a la davantera juntament amb Lookman, i més perquè Sorloth, que ja duia una setmana aquí entrenant en solitari, s'ha lesionat, estarà entre 3-4 setmanes de baixa i, per tant, no podrà començar la Lliga, que tenia tots els números per poder-se titular el dimecres que ve, la primera jornada de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara veurem com evoluciona tot això. Aquí les postures estan molt clares. Sabem que valen Julián, perquè s'ha dit per activa i per passiva i tothom ho té més o menys clar, i sabem clarament què vol l'Atlètic de Madrid, perquè ho ha dit el seu màxim conseller delegat, Gil Marín, i a partir d'aquí l'entrenador poc pot fer. Ja va dir en públic a Corea que havia xerrat Gil Marín i ho havia deixat molt clar, per tant, ell com a entrenador remeta les paraules del conseller delegat de l'entitat. Òbviament, a partir d'aquí, dins el vestidor no està massa content amb aquesta situació, perquè entenen que és molt incòmodo, el jugador n'hi ha que senten més l'Atlètic de Madrid, els capitans, en Coque, Llorente i companyia, tens de veure un jugador que saps que ha dit que se'n vol anar, però saben que si queda, estan tots disposats a ajudar-lo, a recolzar-lo, i també tenen molt clar que aquí, si ell vol solventar i revertir aquesta situació en s'afició, no li queda més remei que dir que va ser un error, aquelles declaracions que va fer públiques en el Mundial, i demanar disculpes en certa manera per intentar, sobretot amb s'afició, revertir aquesta situació si queda a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
0: Doncs seguirem pendents de com pugui evolucionar la qüestió, sobretot aquesta setmana, ara que Julián ja treballa amb normalitat compartint espai amb Simeone, el Fullana, com sempre, ens ho acosta tot. Fulli, quan acabi l'estiu ens trobem per primera vegada, les dues primeres rondes les pago ja, una abraçada.
1: Que vagi bé, una abraçada.
0: Pendents també a l'RCD Stadium, que d'aquí uns minuts, a partir de l'una del migdia, es produeixi la presentació oficial d'Unai Núñez com a nou jugador de l'Espanyol. André de la Torre, bona tarda.
2: Bon dia, Teje.
0: Bon dia, és que de veritat, m'heu d'anar corregint tota l'estona.
3: No, bon dia, bona tarda, és igual, aquí tot és correcte.
0: No, jo ja els he dit als oients que quan dic bona tarda és que començo a tenir gana. Andrea, suposo que t'ho he preparat, no?, perquè comenci aquest acte en el que després també parlarà Monchi.
2: Doncs sí, estem ja en directe des de l'RCD Stadium en els minuts previs a la presentació del quart fitxatge, Unai Núñez, que ve cedit pel Celta de Vigo, i Monchi també compareixerà per atendre les preguntes dels periodistes i conèixer una mica més de prop tots els detalls d'aquesta nova incorporació i fer balanç del mercat i del que ve a partir d'ara.
0: A més, aquesta tarda, Sergi Chávez, com estàs?
4: Què tal, Tejem?
0: El Barça femení s'estrena a la pretemporada.
4: A les 7 i en directe per Esport 3, les de Pere Romeu disputaran el primer amistós del curs davant del Montpellier, el Johan Cruyff. Ho farà sense Aitana, encara amb un pla individualitzat, i sense Quica, que es va lesionar a l'estatge d'Andorra. Podrien debutar els fitxatges que han arribat fins ara, perquè totes quatre han entrat a la convocatòria: McCamy, Van Asten, Martina i Kerolin. El club repartirà ulleres homologades a les primeres 1.500 persones que entrin a l'estadi, perquè el punt màxim de l'eclipsi coincidirà amb la segona part. I ara mateix està jugant l'Espanyol femení, va guanyant 1-0 a l'Europa en el minut 51.
0: Palet, com corre. Ho ha dit tant de repercebut, la Sier, però els rients són rapidíssims. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, muy bien. Aquí intentando atento al eclipse.
3: Hombre, ya ve. Ya lo hemos visto. Atento es poco, ¿eh?
0: Me la he comido hasta yo, me han tenido que hacer un gesto. ¿Desde dónde llamas, Roberto?
5: Desde Barcelona, desde l'Eixample.
0: Desde l'Eixample.
3: Muy bien, doncs escolta, per tu, quatre entrades per anar a Caribe Aquatic Park, que ja sabeu que, bueno, és que a més ara, amb aquesta nova àrea pirata, la Coral Bay, aquesta zona familiar amb piscina multiaventura, una piscina única al món, per cert, amb una pila de tobogans, la primera watercoaster d'Europa. Ja veureu que a PortAventura World, vagis on vagis, tu passes de conya.
0: I que amb les nits càlides que tenim últimament a l'Eixample, tenir un dia de...
3: Sí, tenir un dia de...
0: refrescar-se amb la família anirà bé.
3: D'aigüeta.
5: Molt bé, sí, fa molta calor.
0: Roberto, no pengis, que l'Anna t'agafa les dades.
5: Moltes gràcies.
0: I tenim també el Jordi. Hola, Jordi.
6: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
6: De Tarragona.
0: De Tarragona, capital o d'algun
6: poble? Capital.
3: Home, a tu et queda bastant a prop. Sí, o sigui, que tu pots anar a peu, com ell que diu.
0: Dir, pots anar-hi en bus.
7: Correcte.
0: Doncs, escolta'm, Jordi, de vacances o t'ha tocat currar aquest estiu?
7: Hem fet un parell de setmanetes i la propera, el dilluns, arrenquem
3: en
7: una tantes. Setmaneta més.
3: En dos tantes,
0: que sí,
3: molt bé.
0: Doncs, mira, no pengis, que t'agafen les dades i així podreu aprofitar per anar
3: i enhorabona
0: al Caribe Aquatic Park. Gràcies per escoltar-nos.
7: Moltes gràcies.
0: Rematem les notícies perquè la Lliga Endesa ha fet públic aquest matí el calendari de la temporada.
4: Començarà cap de setmana el 26-27 de setembre. El Barça debutarà al Palau contra l'Eima Corunya. La Penya visitarà el Breogán. Girona rebrà l'UQ amb Múrcia. Manresa jugarà a Bilbao. I el Lleida s'estrenarà a la pista del vigent campió, el València. El primer derbi arribarà ben aviat. Penya-Barça el 18 d'octubre. Una setmana després, Girona-Penya. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el 27 de desembre al Palau i el 28 de març a Madrid. I l'última jornada tindrà dos derbis, Barça-Girona i Manresa-Penya.
0: Els europeus de l'atletisme, la catalana Jael Bestué, buscarà avui classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
4: Ho farà la sessió vespertina a partir d'un quart i cinc de deu en les semifinals. Si es classifica, a la final serà demà a la nit. Ahir va arribar la primera medalla per la delegació espanyola de la mà de Marta García en els 5.000, que va declarar després que això compensa tot el patiment.
8: Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa compensa todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
0: De natació, Ainhoa Campabadal i Tene Ciércoles s'han classificat també aquest matí per les seves respectives semifinals.
4: Campabadal ha estat sisena en els 200 lliures i Ciércoles vuitena en els 50 esquena i també s'han ficat a les semifinals del 4% lliure femení. Ahir Milka Davall i la mateixa Ciércoles van ser sisens en la final del 4% mixt, mentre que Luca Huck va ser segon a les semifinals dels 100 metres lliures. El de Sant Pere de Ribes diu que es nota molt ràpid.
9: Bien, la verdad que mejor que nunca. Sesiones de entrenamiento donde simulamos la competición, donde nadamos rápido. La verdad que creo que nunca había nadado tan rápido, que igual llego a la competición y subo mis tiempos, pero yo ahora mismo me noto muy rápido.
4: La final serà avui, poc abans de les 7 de la tarda.
0: N'estarem molt pendents. Són les 12:51, passem per les xarxes.
10: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
0: Hola, Laia Pujals, bon dia.
13: Què tal, bon dia. Avui us porto...
0: Avui tenim estrena.
13: La nova samarreta, la tercera equipació del Barça...
14: Jugadors.
13: Això que sentiu és una mica tètric, però és...
0: Bueno, tètric no.
13: Un punt. Si només ho escoltes, és un punt tètric.
3: Sí, a més, la Laia, que té la veu bastant dolça, diguéssim, amb això ara
13: de sobte
3: sembla que vingui a fer una pel·li de por.
0: Sembla un anunci del... Com es diu allò? Del Tibidabo?
3: Per exemple,
13: del
3: túnel del terror. Exacte.
0: Sí.
13: No, és la tercera equipació del Barça, que de fet el lema és presentem la nostra tercera equipació inspirada en aquell sentiment d'assumir amb el Barça des de petits i petites, perquè no sé si l'heu pogut veure, però és d'aquest blau tan característic que el Barça, he comptat, ha dut fins a 11 ocasions.
0: Blau o verd?
13: Aquest blau verd, saps que la gent hi ha discussió. Hi ha discussió entre si és més blau o més verd.
0: Són dues tonalitats, és com mitja samarreta de cada verd.
13: Exacte. Doncs aquest estil, aquests colors, l'ha dut fins a 11 vegades. La primera vegada va ser la temporada 1981-1982 i l'última va ser la 19-20. Esperem que aquest any al Barça li vagi millor que la temporada 19-20.
0: Sí.
13: Però bueno, aquesta és la tercera equipació, per tant, ja les tenim completes.
0: Diuen per això que està inspirada en els anys 90, que entenc que és l'any de la Recopa d'Europa a Ronaldo,
13: efectivament.
0: No? La 96, que també tenia diverses tonalitats de verd,
13: efectivament,
0: perquè
13: era simètrica. Sí. S'assembla molt, és de la que més s'assembla.
0: Sí, sí.
13: Exacte, de capa.
0: La final guanyada del PSG de...
3: Sí, era guapíssima.
0: Recordes com es deia el porter?
3: No.
0: Bertran Lamà. La mà. Em feia molta gràcia perquè, clar, quan aturava, clar. El Pere Escobar, que narrava TV3, era la mà de la mà.
3: Clar, evidentment.
0: Era... Sí, sí. El penal li va fer un central que es deia Engotí, diria.
3: Ni idea.
0: Com va guanyar.
3: No, jo no me'n recordo. Jo era molt petit. Aquests són els pocs anys que ens separen.
0: Sí.
3: Que fan que tu recordis
0: algú. Jo en tenia 8, tu en tenia 6.
3: I jo recordi a Ronaldo.
0: És aquella frontissa. Doncs avui es diria més un altre títol europeu. Gràcies, Laia.
13: A vosaltres.
0: I És la Supercopa d'Europa, Martí Juncà encara per aquí, que enfronta, com dèiem abans, Luis Enrique i Unai Emery amb arbitratge d'aquell col·legiat somalià que Trump no va acceptar als Estats Units perquè xiulés el Mundial.
15: Exacte, com dius, no el van deixar entrar i com una mena de premi, de recompensa, doncs li donen aquest partit, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa, campió de l'Europa League, avui a les 9 a Salzburg. El PSG, l'equip francès, arriba com a principal favorit amb tots els efectius disponibles, però molts d'ells encara han aterrat fa molt poc. És el cas, per exemple, de Fabian o dels internacionals francesos, i precisament d'això n'ha parlat el seu tècnic, Luis Enrique, dient doncs, que no han tingut la preparació pròpia del que seria una final d'aquestes característiques.
16: És una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
15: Clar, per exemple, perquè el Barça juga aquest cap de setmana contra el Basilea, un amistós amb els internacionals que s'acaben d'incorporar ara mateix, i el PSG té una final d'un trofeu molt més important. Pel que fa a l'Aston Villa, potser no se l'han pres de la mateixa manera que el PSG, perquè han desconvocat a Emi Martínez, a Esri Konsa i a Oli Watkins, els tres jugadors puntals de l'equip, i a més també és un equip que ha patit grans canvis, l'Aston Villa, perquè aquest any doncs, li han marxat dues de les seves estrelles, Morgan Rogers traspassat al Chelsea i Tielemans al United, però malgrat els canvis, John McKean, el capità de l'Aston Villa, diu que encara no han tocat sostre.
17: There's a lot of change.
18: Hi ha hagut molts canvis, però si mires la resta de clubs d'Anglaterra, també n'hi han hagut molts. Entrenadors canviant, jugadors... Nosaltres mantenim el nostre bloc principal. El mateix entrenador, el mateix mètode, el mateix desig d'aconseguir més i més. Molta gent pensava que fa dues temporades havíem arribat al nostre nivell màxim, però vam demostrar que no.
19: Proved them wrong.
15: El duel a les banquetes, aquest Emery Luis Enrique, és un que s'ha repetit durant diverses vegades els últims anys, per exemple, uns que recordem més, la final de la Supercopa d'Europa, el mateix trofeu entre Barça i Sevilla de l'any 2015 a Tbilisi, aquell 5-4 entre, com dèiem, Barça i Sevilla, que es va acabar enduent el Barça, efectivament. També, per exemple, la mítica remuntada del Barça al PSG, el 6-1, Luis Enrique a la banqueta del Barça, Unai Emery ho feia a la banqueta, en aquest cas, del PSG. Així doncs, l'entrenador guipuscoà s'ha desfet en elogis a Luis Enrique.
20: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero de la Champions League y ganándola dos veces, con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
15: Així doncs, Aston Villa, PSG, Unai Emery, Luis Enrique, s'enfrontaran avui a les 9, recordeu, a Salzburg, Supercopa d'Europa.
0: Amb la tovallola encara penjada al coll, perquè els dos tenen futbolistes importants, mundialistes de vacances o tot just tornant. Doncs amb això arribarem a la una del migdia, Luis.
21: Muchas gracias, buena muchas gracias, Unai. Tú también eres aceptable. Tú también eres un entrenador aceptable. Está muy bien. ¿Te gusta? Home. ¿Te gusta lo que ha dicho?
0: La millor nit de la teva vida te la va regalar ell.
21: Efectivamente. Muchas gracias. Y Di María, también. Nada, y Cavani me la regaló.
0: Nada, i pausa al butlletí i us deixem amb la treva. No, avui la treva us hem donat nosaltres, que hem aconseguit estar una hora sense fer-vos continguts de l'eclipsi.
21: Oi, gafes homologades, eh?
0: Compte, paciència, si us moveu per la carretera per anar a veure l'equip circuit lloc i sobretot preneu totes les precaucions a l'hora de protegir tot el tull. Adéu-siau, demà més que t'hi jugues.
21: Que si no, no vais a poder ver los partidos de Frenkie de Jong.
22: Què t'hi jugues?
23: Cadet. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
24: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
25: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
26: Com el tren.
24: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya. Conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
1: acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
24: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
1: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
2: On a vu souvent rejaillir le feu.
5: Tot i haver patit molta violència a casa meva i haver-la viscut moltíssim, sí tinc records bonics. Jo recordo aquesta música i recordo els meus pares ballant en aquests pocs moments que tenien d'estar junts, d'estar feliços i d'estar enamorats. I aquells moments eren molt feliços.
2: Me quitte pas. Me quitte pas.
6: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: I tu em fas anar.
24: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
24: Referents amb tu.
17: És la 1 a mediodía en Canàries. El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos.
19: Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro en las que obvia la pasividad del reino alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
27: Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante. Está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
19: Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
27: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
19: De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores,
27: aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
19: Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional.
17: La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en 3 días, en este caso de cara a definir cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior.
27: Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual, eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
17: Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo, sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas, la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola.
28: Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026, 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente.
17: Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mame Municio.
3: con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros. La norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El Gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad. Un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El Gobierno reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
17: Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche, París Saint Germain Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles, Luis Enrique en el Paris Saint Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París, de hecho hoy no ha entrenado con el Barça. Nils Solà, muy buenas.
8: Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona es que Ferran Torres no ha acudido esta mañana al entrenamiento con el Barça, con permiso de Hansi Flick, para poder cerrar la que será su salida al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En el club azulgrana insisten, aunque a esta hora no hay acuerdo, es cierto que las partes están cercanas y que el acuerdo se acabará cerrando por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Será el punto y final de la etapa del De Foyos como azulgrana.
4: Gracias, Nil. El Barça sigue pensando en fichar a Julián Álvarez, que hoy ya se ha encontrado con Simeone en el Atlético. Pero Fullana, hola.
9: Buenos días, Julián Álvarez ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ambos han coincidido por primera vez en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid después del intenso verano en torno al futuro del delantero argentino. Ha saludado a Diego Pablo Simeone, le ha explicado un poco la situación personal y ya ha entrenado como uno más de la plantilla rojiblanca. Y al margen del gran protagonista de la jornada, también noticia importante, se ha lesionado Alexander Sorloth, sufre una lesión muscular, podría estar hasta 4 semanas de baja.
4: Gracias, Pedro. En el capítulo de amistosos, hoy destaca el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid a las 9 de la noche y fuera del fútbol, pendientes de los europeos de atletismo y de los europeos de natación.
10: Todos tenemos una obra de arte que nos marcó.
11: Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón.
10: Un cuadro que descubrimos en un momento determinado de nuestra vida y no olvidamos. Una obra que estudiamos en los libros, descubrimos en un museo o que nos cambió nuestra manera de mirar el mundo.
12: Es una falsificación.
13: Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
10: Queremos saber cuál es la tuya, dónde la viste y qué sentiste, si conoces su historia o si hay alguna que tengas pendiente.
14: Dalí se desdibuja.
10: Esta noche compartimos historias de obras de arte.
29: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
10: En el 681-016731.
29: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
17: Volvemos en tiempo de hora 14, hoy centrado en un eclipse histórico que va a conseguir otra vez que hagamos casi todos algo a la vez, con Javier Líbana.
29: Cadena SER, servicios informativos.
30: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Trema. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dimecres 12 d'agost, del que portem dies parlant, bueno, més concretament del vespre d'aquest dimecres, l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya i que ens té a tots una mica amb l'energia desbordada. És per això que us hem preparat un programa especial acostant-vos a una manera més inclusiva de viure aquest dia.
2: I és que queden 7 hores i 21 minuts perquè sigui les 20 i 29, que falti un minut per dos quarts de vuit.
1: Quina manera de complicar-te la
2: sí,
1: vida,
2: sí, m'he ficat en un bolic. Bueno, total, esperem que tingueu tots els que voleu veure les ulleres a punt i la ràdio al costat. I és que us portem una manera diferent de viure l'eclipsi, i és sentint-lo, tal i com ho fan també les persones cegues. Com viuen un dia com avui? En parlarem amb la Laura Coca, cap de Recursos Humans de la ONCE, i amb el Jorge Rivero i el sistema LightSound per viure l'eclipsi a a través del so.
3: I posarem música, ja que ens visitarà la Laura Andrés per portar-nos el seu One Hit Wonder, que té molt a veure amb el fenomen que viurem avui. Sí, amb l'eclipsi. I de pianista a pianista, ja que també coneixerem com es dona treva l'Ignasi Terraza, pianista cec i un dels referents del jazz a casa nostra. Doncs anem, comencem a viure l'eclipsi a la cadena SER i SER Catalunya. Benvingudes, això és la treva.
0: Treva. Sensació temporal.

0: Avui, 12 d'agost, per fi, perquè no sé si us heu assabentat que avui hi ha un eclipse. Sembla que el món s'ature i mireu que no acostuma a fer-ho per fenòmens naturals, que més voldríem, la veritat. Així, a Catalunya, l'eclipsi es veurà per Lleida, Tarragona, sobretot a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A una vintena de localitats com Alcanar, Altafulla, L'Amposta, Cabrils, Constantí, l'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp, Reus, Santa Bàrbara o Valls, i moltes altres. Tot i que no sabem si tindreu lloc, perquè des de fa setmanes, inclús mesos, està tot esgotat.
1: Tothom n'està pendent. Operacions especials de trànsit, ulleres especials agotades des de fa mesos, tots els pobles on es veu l'eclipsi han organitzat activitat i què dir-vos dels mitjans de comunicació que n'hem fet monotema aquestes últimes setmanes. Sembla que no és per menys, ja que el fenomen que es veurà avui, a les 20 i 29 minuts del vespre, no es tornarà a veure fins al 2180 i crec que no hi serem.
0: Jo crec,
1: espero.
0: Crec que no.
2: Esperem que sí. No? Llavors, en un dia tan important, a la treva ens hem preguntat: quan el món s'atura amb un fenomen visual, què passa amb la gent que no hi veu? Per això hem convidat avui a la Laura Coca, que la Laura és la cap de cultura de la ONCE a Catalunya. Bon dia, Laura, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Preparada per avui o no?
3: Preparadíssima, ja fa molt de temps que ho estem preparant i, bueno, avui acabarem a Reus, a veure, per poder veure l'eclipsi.
1: Perquè, Laura, si a priori la ONCE, persona cega i eclipsi semblen antònims.
3: Clar, inicialment sí, no, perquè com gaudim nosaltres d'un fenomen així, però ho podem fer gràcies al CSIC, al Jorge Rivero, en aquest cas, el divulgador científic, que va començar a fer uns tallers amb nosaltres allà a la ONCE fa uns mesos, ja portem uns quants, perquè no només s'ha fet aquí a Barcelona, sinó moltes de les nostres agències, com Hospitalet, a Sabadell, a Reus. I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, ¿vale? I, bueno, amb unes maquetes del Sol, la Lluna, la Terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és. I, bueno, es va explicar també tipus d'eclipse, ens va posar sons de com les capes del Sol, de la Terra, com que es veu que tenen un so, que jo això no ho sabia, però ens va posar també els sons. I bueno, vam començar així, i a l'últim d'aquesta part del taller ens va portar l'aparell, que és per nosaltres el principal, que és el Light Sound, on, bueno, connectem uns auriculars o un altaveu, en aquell cas ho vam fer amb un altaveu perquè tothom pogués sentir, no?, perquè només hi havia un, i és un aparell on emet un so i quan l'eclipsi ja és total desapareix aquest so, i quan la lluna es retira torna un altre cop aquest so perquè nosaltres sapiguem quan s'està apropant, quan està en el punt exacte i quan ja s'està allunyant, no? Bueno, a part ens va explicar doncs, els fenòmens naturals que hi hauria avui, no?
1: I quins?
3: Per exemple, em va cridar molt l'atenció que la temperatura baixa de 10 a 15 graus, que els ocells, clar, ocellers, els animals, la natura es va dormir, que jo vaig flipar amb això, perquè quan estigui tot fosc, clar, ells entenen que és fosc i anem a dormir, quan faci de dia un altre cop, despertem. I el que em va cridar l'atenció va ser això.
2: Tot el que expliques, clar, és una feinada de por. Quant temps fa que esteu preparant aquest eclipsi d'aquest vespre?
3: Nosaltres portem molts mesos, portem 5-6 mesos segur. Conscienciant a la gent, fent, no?, preparant-nos nosaltres també per poder gaudir d'ell, fent aquests tallers que agraïm molt que ens hagin fet.
0: I llavors, l'eclipse inclusiu estarà a tots els llocs on es pot veure l'eclipse, a tots els pobles?
3: Per el que jo tinc entès, el Light Sound estarà en 20 municipis, em sembla que ho havies comentat abans. A Reus sí sé que hi haurà algun aparell més, ¿vale?, on pues, intentarem compartir, no?, entre tots amb auriculars, i també hi haurà algun en altaveu. Però si tots aquests hem arribat, em sembla que 20 municipis, ens va dir el Jorge, amb aparell.
0: Parlem d'uns aparells que sonen així.
1: Com més fort és el so, és perquè el detector capta més llum. I a mesura que va disminuint la llum, en el cas de l'eclipsi, que es tanca tot, es queda tot a fosques, comença O sigui, es queda en silenci. Mm-hmm. A veure, és una bogeria, què és això, d'on surt, com funciona? Com que no volem fer-li un examen d'informàtica o tecnologia a la Laura, hem convidat a aquesta conversa al Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Jorge, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Jorge, hem sentit el so que fan aquests aparells, fan més soroll quan hi ha més llum i estan en silenci a la foscor. ¿Com ho fan? ¿Com funcionan?
4: Sí, estos son unos aparatos que se llaman Light Sound, que se desarrollaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos de América, en el año 2017, porque ellos plantearon, claro, si vamos a hacer unos eventos de observación de eclipse, ¿qué hacemos con gente que no puede ver, ¿no? Y es importante poder incluir a todo el mundo, ¿no? Y esto se ha usado, pues, en la última década en muchos lugares, y nosotros, desde el proyecto Eclipse Inclusivo, pues lo hemos traído esta tecnología, hemos podido producir, gracias a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, hemos podido producir más de 100 dispositivos para poder distribuirlos en diferentes lugares de la península. Y funcionan de la siguiente manera: hay un sensor de luz y lo que hace es recoger toda esta intensidad que nos viene del sol, y tiene un pequeño ordenador dentro que lo que tiene es un código informático que lo que hace es que transforma, digamos, esta luz en sonido. Entonces, como bien decías, pues cuando hay la intensidad muy fuerte del sol, pues la asocia a un sonido como de flauta, así muy agudo, mientras que cuando la luna empieza a pasar por delante del sol, pues cada vez ese sensor de luz pues irá recibiendo menos energía, menos luz, y entonces hace que el sonido pues se vaya transformando, cada vez siendo más grave, hasta que se asemeje como más un sonido parecido a un clarinete, cada vez será menos intenso. Entonces, digamos, cuando llega casi a la luna a tapar prácticamente todo el sol, pues será hay unos clics que un poquito recrean, digamos, las cigarras al atardecer, pero después también cuando está totalmente apagada la luz, digamos que la luna tapa completamente al sol, pues ya este sensor no recibe luz, y lo que pasa, claro, es que hay como un silencio. Entonces, en esta totalidad, en este minuto, dos minutos, dependiendo de dónde estemos, donde no recibamos ninguna luz del sol, estos aparatos no producirán sonido. Y entonces después, cuando, digamos, la luna empieza otra vez a salir del sol, a dejarlo despejado, se producirá el mismo proceso, pero al contrario, ¿no? Irá desde más grave hasta más intenso cuando ya no haya nada delante del sol, ¿no? Y entonces esto nos servirá para no solo para durante el día 12 de agosto mirar al cielo, pero también para escuchar el cielo.
1: I claro, Jorge, aquests aparells es poden fer servir de manera individual, tu els hi fiques uns auriculars i escoltes tu l'eclipsi, però també de forma col·lectiva, perquè els posareu connectats a uns altaveus.
4: Exactamente, sí. Dependiendo de los lugares donde tengan, pues quizás solo un dispositivo o tengan varios dispositivos, pues claro, si solo tienes uno, lo interesante también es tener, claro, una experiencia colectiva, ir escuchando todos juntos, digamos, el eclipse, y también en los sitios donde tengan más de uno, pues también pueden tener algunos que tengan con auriculares. Entonces cada persona más tranquilamente puede ir poniéndoselos y comprobando cómo avanza este sonido del eclipse, ¿no? Como cuando la gente se pone la gafa de eclipse, que no hace falta estar una hora seguida, y bueno, no se recomienda estar tanto tiempo seguido, pero si no, bueno, miras un poquito, después vuelves a ver cómo avanza el sol, pues lo mismo para escuchar, ¿no? Es una manera también, y una manera también de hacerlo, como intentar hacerlo con más detalle, ver si se escuchan, percibes como cambios sutiles, ¿no? En este sonido.
2: Y Jorge, una pregunta, ¿qué pasará, esperem que no, òbviament, si quan hi ha el moment de l'eclipsi passa un núvol, s'ennuvola tot Catalunya?
4: Claro, esto es un problema, por ejemplo, claro, pues si vamos a ver el eclipse, si hay nubes, pues no lo podemos ver. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con estos aparatos, este aparato lo que mide es la intensidad de la luz. Entonces, si de repente pasan nubes delante del sol, el sonido pues disminuirá. Pero en realidad, con estos aparatos podremos experimentar el eclipse, porque al final la luz va a seguir bajando y aunque nosotros haya nubes y no estemos viendo el sol, cuando de repente lo tape completamente y al final todo ese cambio en la luz, eso que dicen de que se hace de noche, eso se va a sentir en todos sitios, incluso en lugares donde, porque haya nubes, no puedes mirar el sol. Entonces, digamos que también con este aparato, con el sonido, aunque la luz que nos llegue con las nubes esté amortiguada, nos sigue llegando mucha luz. Entonces sí se va a poder ver esta progresión de cómo va descendiendo este sonido, cómo va perdiendo intensidad, cómo se va haciendo más grave, ¿no? Entonces, bueno, es también un sustitutivo si en un lugar hay mal tiempo, ¿no? Pero lo interesante también, no digamos que es que hay gente que ve el eclipse, hay gente que se pone a escuchar el eclipse porque a lo mejor puede ver más o menos. Lo interesante también es que cualquier persona pues pueda sentir el eclipse, experimentar el eclipse con diferentes sentidos, ¿no? Porque al final también el eclipse lo sentimos en la piel cuando la temperatura baja en la totalidad, por los sonidos de los pájaros o de la gente, que como las reacciones, ¿no? Entonces esto es una manera también de, pues bueno, de tener más maneras de experimentar el eclipse.
0: I Laura, tu t'havies interessat mai per l'astronomia?
3: La veritat és que no. Ho he descobert amb aquest eclipsi i amb el Jorge, perquè, bueno, com us he comentat, hem tingut oportunitat de fer alguns tallers a la ONCE, perquè, bueno, pues ens ha ensenyat, no, el Jorge com gaudir d'un eclipsi, però amb les mans, en el nostre cas, amb maquetes, amb fils, ens ha ensenyat quan anava la llum, han fet un taller molt interessant. Llavors, amb això, més el sentit de l'oïda, no? Que al final és el que nosaltres tenim més desenvolupat. No, la vista, pues, òbviament no, però clar, és poder gaudir com qualsevol altra persona.
0: I Jorge, tu com definiries l'astronomia accessible?
4: Pues yo creo que lo más importante y lo que siempre intentamos nosotros del Instituto de Ciencias del Espacio cuando pensamos en las actividades de divulgación que hacemos es plantear todo desde el principio sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces nosotros intentamos que todas las actividades que hacemos pues tengamos herramientas que podemos adaptar para poder contar con cualquier persona. Entonces para nosotros es un principio fundamental que sobre todo, por ejemplo, en algo tan importante como, por ejemplo, este eclipse, ¿no? Millones de personas en todo el país, digamos, van a intentar ser testigos de él. Millones de personas van a viajar para verlo. La verdad es que podemos ser envidia porque tenemos la suerte de que ahora nos pasan tres eclipses, casi nos tenemos que mover, ¿no? Pero entonces es muy importante que un colectivo tan grande, por ejemplo, como personas con discapacidad visual, no se queden excluidos, ¿no? A mí, yo también, por ejemplo, cosas que me decía Laura, que era, claro, que es muy importante, claro, tener que de primera mano participar en algo así es lo importante, ¿no? Al final de la accesibilidad, de la inclusión, ¿no? Entonces, que nadie te cuente, ¿no? Qué es lo que está pasando, sino, y también yo creo que es muy importante en el sentido de poder compartir este momento también con las familias y también estar en estos espacios que yo creo que en el futuro vamos a recordar este mundo donde estabas el día 12 de agosto con el eclipse que estabas haciendo, ¿no? Entonces, estos son memorias bonitas y que son muy importantes en las que tenemos esta emoción tan grande que va a tener, emoción compartida que vamos a tener con mucha gente y es imprescindible que haya, que todo el mundo lo pueda experimentar.
0: Doncs ja veurem què passa aquesta nit. Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me
0: that I call my own. Laura, tu també fas més coses a part de l'eclipsi. Parlarem d'alguns dels projectes culturals de l'ONCE a Catalunya des de la nostra incultura en este sentit. Clar, jo penso en oci cultural i em venen mil coses al cap, un museu, per exemple. Com són les visites adaptades al MNAC, per exemple?
3: Bueno, nosaltres treballem amb bueno, molts museus d'aquí de Catalunya, principalment també, on ells ens demanen, no?, una mica el tema de l'accessibilitat perquè gent com nosaltres puguem estar allà. Mira, fem des de cartells, els cartells, no sé si al costat del quadre normalment hi ha un cartell amb una explicació, no?, de què estàs veient i tal, això ho fem en braille per poder la persona que sàpiga llegir braille pues, pugui gaudir, però les que no sabem, per exemple, jo sóc una d'elles que encara no sé, estic en ello, tenim uns QR. Un QR, la veritat és que la tecnologia a nosaltres ens ha donat moltíssim. Vale, ja hi ha un programa com un Navilens o la càmera del telèfon, tal, bueno, pots escanejar, no?, aquest codi QR i allà dins està la informació que la sentirem amb uns auriculars i ens dirà el mateix que tu pots llegir, no?, en aquell moment nosaltres ho sentirem.
1: I, per exemple, també per explicar als oients, què és una tifloteca?
3: Ui, bona pregunta. Tifloteca, de fet, la portem nosaltres des de la Unitat de Cultura, aquí a la ONCE, i és un espai on veiem amb les mans també. ¿Vale? Tenim, no sé, per exemple, la Sagrada Família. La tenim impresa en 3D perquè algú, clar, que mai ha vist la Sagrada Família, tu li pots explicar. Òbviament, nosaltres el tema de l'audiodescripció és hiperimportant, no?, per nosaltres, perquè ens fem una idea, però la gent que no ha vist mai res, exacte, ho ha de tocant, no?, potser sí que es fa una idea, pues, que té les punxes, no?, que bueno, totes les parts que té. Llavors, a la Tifloteca fem tot aquest treball de feina, no?, en 3D, tenim tot el tema dels llibres en braille i en audiollibre, perquè, clar, nosaltres us torno a dir que al final no podem llegir, però sí podem gaudir, no?, de la cultura igualment. I, doncs, mira, des de l'ONCE tenim una aplicació on tenim els llibres gravats, sobretot, i els podem sentir. I cada vegada hi ha més i tenim títols nous. No és que hi hagin uns i es quedi allà, no? Sinó que sempre estem alimentant aquesta tifloteca.
2: I clar, com per exemple, avui l'Eclipsi, jo crec que el que tu estàs dient i estàs reivindicant molt, que és el més important, és el sentir l'Eclipsi, sí. Perquè es pot veure, òbviament, però el més important és sentir-lo, com vibres. I l'Eclipsi, a part de, òbviament, de tenir aquell magnetisme especial, també fa sentir molt diferent a les persones que el veurem avui.
3: Clar, penseu que el tema de l'accessibilitat impacta directament a l'autoestima de les persones, no? Llavors, sentir-te part d'alguna cosa que potser d'altra forma no podria ser part, perquè, bueno, si t'ho poden explicar i agraïts que la gent no ens ho expliqui, que tu audio descriveixi, no? Però no és el mateix. O sigui, poder sentir, poder estar allà, poder gaudir, no? I no només tu, que amb uns auriculars, sinó que ho posin per tothom, és molt maco, és una cosa molt... que et fa, doncs això, et fa sentir part d'aquest grup, no? de la societat.
1: I abans tu deies que no t'havia interessat mai l'astrologia, l'astrofísica, perdó, sí. L'astronomia, però clar, potser que... l'objectiu de l'accessibilitat és que a la gent li interessin coses perquè li poden interessar, que potser a tu, si no veus un quadre, no t'ha interessat mai l'art, no? I aquest potser seria l'objectiu de l'accessibilitat.
3: Exactament, sí. No, i no només això, sinó que hi ha gent que potser sí... Sí que, o abans sí que gaudia, perquè penseu que a l'ONCE arriba gent que té alguna, bueno, té algun tema visual de naixement, com per exemple seria el meu cas, però hi ha gent que no, gent que veia bé i de repente perds la vista. Llavors, ostres, és que hi ha molta gent que arriba i et diu, és que jo antes leia, o jo antes anava, no sé, al teatre o al cinema, que aquesta és una de les reivindicacions també, no? Que ja no puc anar al cinema. No, sí pots anar. L'únic que no, potser no veus la imatge, però sí hi haurà algú que t'estigui audiodescrivint amb un aparell el que està passant, no? No sé si a la tele...
5: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
6: És la 1:26, moment de repassar l'actualitat del migdia.

0: L'expectació per viure l'eclipsi solar és màxima i les places en activitats organitzades s'han exhaurit en poques hores. És el cas de la festa de l'eclipsi de la Massana, organitzada pel Comú sota l'etiqueta Starlight, que en pocs dies va exhaurir les desenes de places disponibles per gaudir de l'experiència des del port de Cabús, comentada per un monitor d'aquest Laval. També s'han exhaurit en poques hores les places per gaudir del fenomen des del mirador solar de Tristaina, en una activitat també comentada i dirigida per Gran Valira a Munguia. Cal recordar que per veure aquest fenomen astronòmic a Andorra serà del 99%, cal portar ulleres homologades ISO 12312-2, si no es vol patir danys oculars irreversibles. Així ho ha explicat l'especialista de l'òptica Pasteur, Òscar Julià.
1: Que aquesta ullera sobretot la comprem a la nostra farmàcia o òptica de confiança, perquè si no realment ens podem produir un dany molt, molt greu als nostres ulls, no? Podem produir que se'ns cremi la retina i que tinguem un dany que sigui irreversible.
0: Tampoc és recomanable enregistrar imatges directes amb càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils sense filtres. L'eclipsi solar es podrà visualitzar gairebé al 100% als punts més alts del país. El Departament de Consum del Govern no ha rebut cap denúncia o alerta per la venda d'ulleres no homologades per veure l'eclipsi solar. Així ho ha indicat en una nota en la que recorda algunes recomanacions importants per veure el fenomen amb total seguretat. Cal verificar que no presentin defectes, ratllades o irregularitats, com deien, les ulleres ISO 12312-2. Les ulleres, segons Salut, han de cobrir, sobretot, completament els ulls. No ha d'haver estan manipulades ni reparades. També recomana adquirir-les en establiments de confiança com òptiques o botigues especialitzades. El Ministeri de Salut adverteix que les ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques, no ofereixen una protecció suficient per observar directament el sol durant l'eclipsi i insisteix en no utilitzar radiografies, vidres fumats, negatius fotogràfics ni altres sistemes casolans perquè no protegeixen adequadament. Els bombers rescaten dos alpinistes atrapats al pic de Peguera, al Pallars Sobirà. Un helicòpter del cos andorrà ha intervingut en el rescat i traslladat dels dos alpinistes que es van veure sorpresos per la forta tempesta que ahir els va agafar al darrer tram de la via Reyers al pic de Peguera, al municipi d'Espot. Un cop passada la tempesta, els bombers d'Andorra, juntament amb els GRAE del Pallars Sobirà, van aconseguir arribar als dos alpinistes, rescatar-los i traslladar-los en helicòpter fins a l'Hospital de la Seu per la seva avaluació. La setmana de l'Isar permetrà caçar fins a 221 exemplars al terreny cinegètic comú. Són 20 captures més que l'any passat en una temporada que arriba marcada per la bona evolució de l'espècie. Els censos del govern d'Andorra han comptabilitzat 1.186 isars, 67 més que el 2025, i l'índex de creixement se situa en el 26%, 4 punts més que l'any passat. Una i 29, més de 250 caps de boví i 9 explotacions ramaderes. És la radiografia de la cabana bovina de Canillo, que continua creixent i aquest dimarts ha passat pel tradicional sanejament del bestiar. La xifra d'enguany supera clarament la de cursos anteriors, quan es voltaven els 200 animals, i suma dues explotacions més respecte a l'any passat. Més de 3.200 escolars han participat aquest curs en les activitats de Fira Cultura. En concret, prop de 3.200 alumnes han passat per les diferents propostes educatives de l'entitat, entre visites guiades i tallers pedagògics. El Museu de l'Electricitat ha concentrat bona part de l'activitat fins al seu tancament temporal per les obres de reforma. De fet, l'abril va ser el mes amb més afluència perquè molts centres van aprofitar els últims dies d'obertura abans de l'inici dels treballs. I en esports, el Morabanc debutarà contra l'Obradoiro el 26 de setembre a la Bombonera. La primera jornada de la nova temporada de l'ACB serà al pavelló Toni Martí el dissabte 26 del mes vinent a 8:15 de la tarda. Els tricolors s'enfrontaran al conjunt gallec recentment ascendit a la Lliga Endesa. La següent cita al calendari serà la visita de l'Olímpic de Badalona el 3 d'octubre davant la Sisa Joventut, i la tercera jornada, també fora de casa, serà davant l'Unicaja. Entre les cites importants al calendari de la primera volta, la visita al Real Madrid el 6 de desembre i la rebuda al pavelló Toni Martí del Barça el 10 de gener. D'altra banda, el club ha confirmat la continuïtat del cos tècnic de la darrera temporada amb Jan Tabac al capdavant de la banqueta i Paco Vázquez, Alejandro González i Tomás Reiner com ajudants. El Futbol Club Andorra va fer oficial ahir l'incorporació d'Hugo López, que arriba al Principat en forma de cessió per una temporada. El jove futbolista de 19 anys procedeix del filial del Villarreal i arriba per reforçar l'atac del conjunt tricolor, format a la Pedrera Grogueta. Aquest mateix estiu s'ha proclamat campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-19. Des del club destaquen la seva qualitat tècnica, la visió de joc i la capacitat per generar ocasions tant amb assistències com amb arribades des de la segona línia. I encara en clau tricolor, Lautaro Spatz ja vesteix la samarreta de l'Andorra. El central argentí ha explicat que l'interès del club va ser determinant per decantar-se pel club tricolor. Spatz ha assegurat que les negociacions es van tancar molt ràpid i que la predisposició de l'Andorra va acabar inclinant la balança. A més, ha reconegut que la trucada de Gerard Piqué també va influir en la seva decisió.
2: Sí, Piqué, evidentment, era uno de mis ídolos. Imagínate que te llame... Que te llame Gerard Piqué queriendo firmarte, vos siendo defensa central del Barça, era uno de tus ídolos. Eso puso la balanza a favor de Andorra.
0: I un últim punt esportiu, Vicky Jiménez ha quedat eliminada a la primera ronda de la fase prèvia del World Tour 1000 de Cincinnati. L'andorrana ha perdut amb 2-6, 3-6 i 3-6 davant la tailandesa Sawan Kip, cap de sèrie número 19 de la classificació, en un partit que ha durat 1 hora i 33 minuts.

0: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb la Núria Seró. Bona tarda, Núria.
1: Hola, molt bona tarda. Precaució al llarg d'aquesta segona meitat de la jornada perquè els ruixats i les tempestes podran afectar qualsevol punt del Principat. Està activat l'avís groc per aquests ruixats que poden anar a les tempestes acompanyades de calamarsa. Demà se'n torna en mimat i tranquil, tarda marcada pels ruixats i les tempestes i una tarda més s'activen els avisos per tempestes en qualsevol punt del país. Una jornada avui que vindrà marcada per unes temperatures màximes que estaran fregant els 30 graus a Andorra la Vella i a uns 1.500 metres podran arribar fins als 25.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
5: Aquí a Andorra.
0: Comencem l'Aquí a Andorra. Moment ara de recuperar en aquest espai un nou episodi d'En Veu de Dona. Ja ho sabeu, les entrevistes més íntimes i personals a dones rellevants del país. I ho farem amb la Ramona Gorraiz. És una influencer de 85 anys amb milions de seguidors a les xarxes socials. El que va començar com una casualitat s'ha convertit en un fenomen viral. I ho vam explicar al tercer capítol de la temporada passada d'En Veu de Dona.

Pues mira, neixo un 5 de... Espérate, un 5 de juny del 41. I vaig néixer a Pamplona. O sigui que ha plogut des de llavors molt, molt de temps. El meu pare era navarro, la meva mare catalana. Per això vaig néixer a Pamplona. Després sí que és veritat que la joventut la vaig fer a Catalunya. Pues clar, el meu pare era, oi, no voldria dir, però és igual, de dretes, dretes, però dretes. I van fer tota la província de Lleida i allà va conèixer la meva mare. És a dir, tots els desastres que va causar la guerra, Franco, en aquella època, doncs va començar a fer tota la ruta i va parar ella a Lleida. I per casualitat, la família, perquè la meva mare és de la família Graus Lluc de Mollerussa i molt reconeguda. I aquí es va formar, no et sabria de dir ben bé, però aquí es van conèixer i aquí i es van casar.

0: I tota la meva família, la família Gorraiz, ve de militars, tots, el meu avi, els seus germans, el meu pare, bueno, tota la família. Quan se va enamorar de la meva mare i es va passar a Catalunya, ell va renunciar a l'uniforme. I allí el van desheredar.
1: Ostres.
0: Sí, però una cosa és que el haguessin desheredat, però avui, tal com dic, que estem al 25, continuem trobant-se tota la família, cada any, la família Gorraiz i la família Graus.
1: On estudies i fins quan?
0: Anàvem a l'escola primària, sí que és veritat, però perquè ens donguessin de berenar. La meva mare, evidentment, que em feia anar a l'escola. I sempre em deia, vés a l'escola i estudia que et donaran berenar. Que ens donaven llet amb pols i una galeta, que allò ja no era ni galeta, fixa en el que t'estic dient.
1: I anaves a monges? A...
0: Primer vaig anar a monges. Sí, sí, vaig anar a monges, callar, escoltar. Resar, cosir, perquè la dona la preparaven per cuidar una casa. No és com ara.
1: Per casar-se i tenir fills.
0: Total, ni tindre fills i cuidar-se de la casa. Ui, jo era amb això. El meu era fatal. I quan arribava a casa li deia a la meva mare, és que això no ho puc aguantar.

0: sigui, tu et desplaces cap a Catalunya que tens 4 anys?
1: No, més. Tenia, quan me'n vaig anar, 7 o 8 anys ja tenia, sí, sí. 7 o 8 anys tenia quan me'n vaig a Catalunya. Però, i llavors, precisament, et dic, la diferència, perquè, esclar, nosaltres vivíem en Pavia, en una zona residencial militar, tot, i escolta, hi havia els soldats que ens ho feien tot, i després tu te'n vas a Catalunya, ja em diràs tu, de castell, ai, de, dels castellans als catalans, que tots eren d'esquerres, imagina la diferència.
0: I a part Mollerussa, Mollerussa devia ser una població
1: petita, molt petita, jo me'n recordo que jo voltant per allà als carrers, és que res, un poble. I després passa gana, més que un mestre d'escola, o sigui, molta, molta gana, perquè després de la guerra no hi havia res. Jo recordo que la mama em deia, vés-te'n, perquè teníem uns, com se diria, uns, no, uns vales, no.
0: Les cartilles de racionament.
1: De racionament, això. I era com uns
0: sigils, sí,
1: que els arrencàvem i allò servia, perquè, escolta, el pa l'anàvem a buscar per llesques, eh? No una barra de pa, yeah, no existia. Mm. O sigui, una barra de pa no la comprava ningú. Dos llesques de pa, mitja llesca de pa, depèn la família, més o menys. Ui, però molt malament, eh? Jo me'n recordo. A veure, ser feliç, sí, és veritat. Mm. Gana no em vaig passar, perquè, mira, per berenar, escolta, una llesca de pa amb vi i una mica de sucre i al carrer, un tros de xocolata d'aquella negra terrosa, però és que tampoc hi havia res més.
0: Clar.
1: No, no, la meva infància, feliç, feliç.
0: Va ser una infància feliç, però va ser una infància amb restriccions, no?
1: Moltes. És a dir,
0: no sé fins a quin punt això marca una mica també la teva vida posteriorment, no?
1: Et diria que sí, perquè a veure, tu, jo anava a les monges, i a les monges, escolta, tot superguai, perquè hi anaven els rics, a les monges.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Anàvem amb uniforme, amb sombrero, amb uns trajets blau marí, bueno. I mira les casualitats de la vida, la meva mare, el seu germà,

0: Bueno, i mira les casualitats de la vida, la meva mare, el seu germà, perquè la meva mare és l'única noia casada amb tres germans. I en aquella època, fixa't, els meus tiets tots en carrera. Abogat, enginyer, o sigui, tots. I la meva mare la van ensenyar per cuidar una casa. Ni més ni menys. Però és que això era generalitzat, eh? No ella sola. I el meu tiet es va casar amb una directora del Col·legi d'Espanyol, Franco. Clar, va vindre a casa, li va proposar a la meva mare, quina vergonya que nosaltres anéssim al Col·legi de les Monges, quan ella era la directora del Col·legi d'Espanyol. Allà sí que ho vaig passar malament, perquè acostumada, sí que és veritat que tot estava molt controlat, però m'ensenyaven a cosir, jo era molt espavilada, molt, i sempre preguntava, i això com se fa, i això altre com se fa, i aprendre molt, molt, molt, molt. I al Col·legi Nacional, no. Saps, aleshores, al pati, no t'ensenyaven, no ensenyaven res, absolutament res, res. I després també vaig passar, en aquella època, també ho vaig passar molt malament, perquè la meva àvia es va posar malalta, i jo vaig deixar anar d'anar a l'escola. Però a casa, a les engolfes, jo llegia, perquè el meu avi tenia una biblioteca amagada a través d'uns canyissos, que era tot llibres en català, i en aquella època tot ho havies d'amagar, molt amagat. Veus el que et deia? Ja era espavilada de petita, ja volia aprendre, aprendre, aprendre.
1: Fins quan estudies? A l'escola primària, i no sé si arribes a algun grau de secundària o batxillerat.
0: No. Sí, què dius? Llavors no sabia ni que era batxillerat, què m'estàs dient? Jo sí que he estudiat. Però perquè jo estudiava, no hi havia batxillerat. Pensa que estem parlant de la postguerra. Jo vaig anar a Barcelona a estudiar perquè la gana em va traslladar a casa d'una cosina germana de la meva mare que vivia a Barcelona. I llavors li va dir a la mama, escolta, aquesta nena que està espavilada, deixa-la, que jo me l'emporto a Barcelona, la portaré al col·le i que faci el que... Perquè t'ho asseguro, era llesta, llesta. I ho vaig fer, vaig passar a Barcelona. Jo, contenta, nena, vivia a la capital, que m'estàs dient, després de les ruïnes que veia. No et creguis que Barcelona també hagués estat res de l'altre món. Però, bueno, estava a la capital. I quan hi vaig anar, doncs jo tenia 14 o 15 anys. I un bon dia, pel carrer, em troba una persona i... Perquè llavors havíem d'anar tots molt en cuidado, eh? Ui, no podies parlar amb ningú, era tot molt tancat. I em diuen... qui eren els meus pares. Jo espantada, mare meva, vaig pensar, no m'ho puc creure. Sí, però ja veuràs l'anècdota. Total, i jo els vaig dir que els meus pares no estaven a Andorra perquè vivíem uns tiets molt importants. Per vulguin dir, soc valenta, no et vinguis ara aquí. Em van seguir, fixa't quines coses més rares a la vida, però jo sempre dic que tenim un camí marcat. Van veure on entrava. I llavors ella, aquest senyor, va tocar la porta del meu tio. No em digui, no recordo si va ser el dia, la setmana, no ho sé. Els interessava per fer de model. Era molt mona, eh? Molt clar, mona. Clar. Tinc sempre molt de xarma, saps? He sigut molt, molt cuqui-cuqui. I ui, els meus tios quan van escoltar... Que no.
1: Clar, estava supermal vist, això, en aquella època.
0: No. Bueno, ja t'ho dic jo. I pensa, a veure, ara ja preta porta ja tot, però llavors era marques, o sigui, el que era la moda, com les grans marques, i modista. No hi havia altra cosa. I jo... Hi havia la Irene Mir, me'n recordo que era una modista en aquella, com Pertegat, jo també vaig desfilar per Pertegat, però en aquella època doncs, tot era novetat. Total, que jo em vaig comprometre a poder estudiar i que em deixessin, per favor, desfilar. Oh, era una il·lusió. I me n'hi anava 2 hores cada tarda. Venia del col·le i me'n vaig anar a fer, ja et dic, a fer de model. Ja et dic, 14, 15 anys? No, 14, 14. I allà... t'obligaven a prendre perruqueria i maquillatge.
1: D'acord.
0: O sigui, no era carrera, però una carrera completa.

0: lloc. Sí que és veritat que els meus tiets, molt cults, són unes persones que han estat sempre molt al món del teatre, de la cultura, jo n'he après molt amb ells, molt, molt, molt, molt, però anar-me'n a voltar amb amics a Barcelona, això no, no, no, no, no, prohibit total. Per això que quan me vaig casar vaig dir, mare de Déu, ara descobrir el món, em semblava que no podia ser.
1: Us casseu molt joves.
0: Molt.
1: 18 Mira, anys tenies 19. Tu, no? 19. Bueno, 19.
0: 19, no, molt joveneta. Pensa que quan me vaig casar, la gent que estava a l'església, o sigui, allà les escalinates que jo pujava fent, ai, però si està, aquesta nena fa la comunió. Era molt joveneta perquè sempre he tingut l'aparença de nena jove. I llavors em vaig casar, me'n vaig anar cap a Andorra. Jo, quan vaig arribar a Andorra, és com viure la meva vida.
1: Perdona, Ramon, o sigui, acabada de casar ja et desplaces a Andorra?
0: De seguida. Mm. És a dir, abans del viatge de nubes ja vam vindre cap a Andorra. I llavors dic, ai, si quan ho vaig proposar a casa, la mama, però tu saps on vas? No tens ni idea, però tu que vens d'un Barcelona, que te n'aniràs amb un Andorra, que allò és un cul de poble. I jo li deia, és igual, és igual. Jo el que volia era sortir. Jo el que volia era descobrir món. No estava ben lloc. Tots em quedava molt petit en aquella època. Molt petit, molt petit.
1: Ara t'anava a preguntar quin Andorra devies trobar-te. Però abans d'això, deixa'm tornar una miqueta enrere, perquè m'he quedat amb el tema del modelatge d'aquella època, que crec que dura, doncs, això, dels 14 fins als 19, no?
0: Sí,
1: aproximadament. Això, com va ser tota aquella experiència? Dius que vas desfilar per grans firmes.
0: A mi, jo...
1: Com decideixes abandonar això, si era realment...
0: Perquè estava molt enamorada.
1: Ah, d'acord.
0: Oh, no. T'ho dic, a més, és el millor que he pogut fer.
1: Perquè haguessis pogut fer una carrera professional per aquí llarga, no?
0: No. Primerament, a veure, no és com ara, eh? Vosaltres veieu ara el món d'una altra manera.
1: Yeah.
0: Llavors, la gent, o sigui, les dones, s'havien de casar, s'havien de cuidar dels fills, s'havien de cuidar de la casa, cosa que jo no vaig fer, eh? Ja t'ho dic, no ho vaig fer.
1: Sé perfectament que no vas anar per aquí.
0: No. El que passa és que estava tan enamorada, tan, i ojo que et dic, o sigui, em caso amb 19, als 20 ja era mare. I jo me'n vaig anar a treballar a casa d'una amiga, que som molt amigues, perquè, clar, quan vaig arribar a Andorra no sabia què fer.
1: Clar.
0: Jo sabia que havia de treballar. Jo tinc claríssim. Sí. Tenia clar. Mira, treballo...
1: Quedar-te a casa...
0: Ah, no.
1: No era una opció.
0: No. I jo volia treballar. I llavors, mira, vaig conèixer per casualitat una noia que tenia una perruqueria, com que jo ja venia peluquera formada al 100%, no, però sí que tenia títol, i em vaig posar amb ella, vaig revolucionar les Caldes. Et juro, eh? El vaig revolucionar amb
1: es pot
0: moda.
1: Dir el nom, es pot dir el nom de la
0: perruqueria?
1: De la perruqueria,
0: sí,
1: i
0: perruqueria
1: de la
0: Maren, ella es diu Maria, perruqueria Maren, i ara la porta la Pepita i la Mabel, que són les filles.
1: En aquell moment, de totes maneres, treballes, tens el fill, o si ho compagines tot, en aquella època es treballava molt, no hi havia vacances, no hi havia caps de setmana. Com t'ho fas?
0: Com ho faig? Però si aquí, això comença, aquí comença la meva vida. Aquí, a partir d'aquí. En caso, tinc el nen, jo a la perruqueria, ho tinc mig muntat, i li dic al meu marit, saps què vaig a fer? Em vaig a muntar una perruqueria per mi. I em diu, què dius ara? Perquè és que Andorra començava a respirar una mica. No era ben bé l'Andorra dels anys 65, no, jo era abans. Començava a donar la volta, començava a entrar la Júlia, me'n recordo del glaço, el maquillatge puf, saps, tot una mica, jo al món de la moda encara la portava. I em monto una perruqueria. I allà van començar tots els meus problemes de la vida, fins ara. Al meu marit li agafa una hèrnia discal, però per quedar-se amb una cadira de rodes, és a dir, sota mèdula. El nen tenia 2 anys i mig, no tenia més. El que va patir, no tens ni idea, pensa que arrencava les rajoles del quarto de bany, amb això t'ho diré tot. No hi havia la medicina tan avançada com ara. Jo tenia molta amistat amb el Gaspar Saludes de l'època, que havia mort. Ell vivia al quart, jo vivia al tercer. I em deia, Ramona, hay que llevarlo a Barcelona. Esto no se puede aguantar así. Pensa que jo tenia les butxaques buides, eh?
1: Ja, havies muntat la perruqueria, tenies el negoci tot just despuntant, no?
0: Total. I pensa que jo sóc una persona que soc molt responsable de tot. I jo li deia que no puedo. Perquè, a més, quan li van fer totes les revisions, l'havia d'operar en privat. Davant de casa, al cantonada hi havia el banc agrícola. Perquè tot ja dic que tot això ha canviat molt. Com que ells sabien, me veien entrar i sortir, treballar i pam, pam, l'únic que fan, me'n vaig anar allò tan mona. No vaig demanar ni un duro, ni una peseta, que llavors eren pesetes, a casa meva. Costava poc de demanar diners, que me'ls deixessin. I me'n vaig anar al banc. I vaig demanar, de l'època, 1 milió de pesetes. De l'època. Perquè no era el que em costava. El temps que estaria sense jo poder treballar.
1: Clar.
0: I llavors jo vaig dir, ui, ui, ui, la vida aquí, aquí és dura i aquí és qüestió de lluitar-la sola i ningú més. I found a love for me. Darling, just die. I llavors va ser quan ja me vaig plantejar, a veure, per fer diners, jo tenia un deute i volia fer diners, la perruqueria m'anava molt bé, però no era suficient, i obro una botiga de moda. Tanco la perruqueria i obro una botiga de moda, que em va anar perfecta. Feliç, contenta, el marit se posa bé, tot de 10. Quan te dic de 10, de 10. Feia 5 anys, no t'ho perdis. Em telefona que el meu pare l'havia atropellat un tren. Tal qual. Saps que m'agafava algú. Amb 55 anys el meu pare. Va ser tan horrorós, és una imatge que no se m'oblidarà mai.
1: Deixa-m'ho aquí.
0: Total. I llavors jo, ja una vegada has passat tot el que has passat, jo tinc l'obligació d'agafar la meva mare. Perquè la meva mare volia morir-se, que també ho entenc, Perquè ella sempre diu, jo no soc res, jo me'n vull morir. Perquè, esclar, a veure, aquest telèfon que tinc, el marit l'ha atrapallat un tren, per favor.
1: I es queda sola la mare.
0: Claro,
1: es queda sola.
0: Sola amb el meu germà i la meva germana. Mm-hmm. I llavors jo agafo la meva família i me'ls pujo a terra.
1: Transportes aquí.
0: Ajà.
1: A fer-te càrrec d'ells.
0: D'ells. Això va ser ja la segona. I després ja em ve la tercera. Que és quan el meu fill, amb 18 anys, jo amb la botiga, tot fent noir, m'anava tot de 10, i el meu fill amb un accident, clínicament mort en un hospital, el vam
1: entra en coma.
0: Uh-huh. Entra en coma, vivint màquines, em diuen que no hi ha res a fer, i hi havia el doctor Mateu en aquella època, em deia, Ramona, aquí s'ha acabat. S'ha acabat, i jo no donava per perdut, que no. Tu no tens ni idea del que és 3 mesos esperant la mort. Segon a segon. I al final, doncs mira, el salvo, perquè Déu ho vulgui, perquè l'havien de portar a Bellvitge. Ai, a Bellvitge, a la Guzman. I jo vaig dir, ah, no. I em diu, això és impossible, no caminarà, perquè el meu fill pensa que ni veia, O sigui, les retines.
1: Ja va tenir.
0: Se li van desplaçar totes, no? El cervell no treballava. Lligat amb una cadira de rodes, amb corretges, i jo dic, tu ensenya'm què és el que he de fer. I jo cap a casa. Si en 3 mesos no he guanyat res, jo el deixaré a la Guzman, em quedaré a Barcelona. Nena, me va sortir tot rodó. Vaig patir molt, perquè...
1: Finalment es va recuperar.
0: Perfecte.
1: Però... No ha tingut pràcticament seqüeles ni res posteriorment.
0: No. Bueno, vaig estar 5 anys amb ella, Jo dormia un matalàs a terra,
1: 5 anys cuidant-lo, ajudant-lo a recuperar-se.
0: Jo dormia a terra, perquè ell no podia, quan s'aixecava, feia com un bebè. Ell se relliscava, ell baixava, i si hagués caigut, allò era mortal. Es podia donar cap cop.
1: 5 anys.
0: 5 anys. Banyant-lo, ensenyant-lo a llegir, a escriure...
1: I com aprens tot això?
0: Sola. Jo vaig liquidar tot. Jo em vaig tindre que posar-me integrant el 100% amb el meu fill.
1: Ja, o sigui, vas
0: haver... És després com me vaig plantejar. Veus com soc xicalista?

Jugar he jugat molt poc. Molt poc. Pensa que la primera nina la vaig tindre amb 14 anys, que encara la tinc a casa, que les meves netes es queden al·lucinades. Fai, ni la toquis. No havia tingut ni una nina. Perquè les meves idees, les meves intencions eren una altra cosa. Total, perquè a més a Barcelona tot i nen, jo, els meus tios ho tenien molt clar, de casa, de la feina a casa, de la feina a l'institut, aquesta era la moguda. No portava mai, o sigui, no em deixaven anar sola enlloc.

0: quan ja vaig sortir de tot això, i ja quan el meu fill ja anava bé, i ja estava bé, i ja començava, tenia tutoria, jo li dic al meu marit, jo em vaig de posar a treballar. I diu, què vols fer? Tornes a obrir un negoci? I dic, no, no. Però per què? Perquè en aquella època, fixa-se, va ser quan van entrar al mercat comú. Clar, a Andorra treballàvem tant i fèiem tants de diners perquè la gent venia a comprar el que no hi havia a Espanya. Doncs, llavors vaig pensar, si ara he d'invertir, desgraciada, amb què? Amb una marca que ja la tindran a baix? Vaig pensar, res. Ja veuràs, perquè ell està estat sempre. Jo sóc una gran empresària. I llavors jo vaig començar a donar veus. I em va sortir Perines, en aquella època, em va sortir Perines i Galco. Una de les empreses, les dues, les més poderoses. I vaig pensar, va, Pirines de França, Galco l'andorrana. I em vaig quedar amb Galco. Perquè l'empresa la portava en un matrimoni. Que és matrimoni galí, la Conxita i el Joan. I a mi em contracta la Conxita. Joan era molt difícil, prepotència, els homes havíem de ser. Quan a Andorra, avui en dia, gràcies a les dones, amb les empreses, perquè hem estat totes empresàries, els marits anaven al tabac, però nosaltres, al peu del canyó de les botigues, la filla, els fills, la família, però què m'estan dient? Jo em vaig assentar, em vaig convocar allà amb ell en una reunió i em diu, escolta'm, tu que ets tan llesta, perquè era molt prepotent, molt poca vergonya, molt. Espera, teníem un bon rotllo, però molt, jo, perquè a més no em callava res, eh? I em diu, tu que ets tan llesta, tan espavilada, què penses fer de la meva empresa? I pots tirar-la amb una cosa que tu no has fet. I llavors, si t'ho juro, tal qual, eh?
1: Perdona, a què es dedicava aquesta empresa? Era una empresa que era com uns grans magatzems, també?
0: No. Pensa que tenien l'Opel en aquella època, tenien metgineres, una multinacional, eh? Tenien 18 botigues de moda, total. Jo em vaig quedar amb la moda, que és el que era el meu, clar, i em vaig quedar 16 botigues. Amb això t'ho diré tot. Jo vaig continuar treballant amb empreses, vaig entrar en fons... Pensa, vaig fer un màster de fons d'inversió. Ui, jo he fet coses, eh?
1: Ja.
0: M'he quedat mai aturada. I l'últim treball que vaig tindre em van vendre a buscar per portar una productora de cine i televisió. Que no tenia ni flower idea. Que quan me vaig sentar al despatx, jo vaig dir, escolteu. Números en sé fer molts, però una productora...
1: I això quan va ser?
0: A 17 anys a la productora, que va ser quan ho vaig tindre que plegar, quan el meu marit li va agafar l'infart cerebral. I llavors jo treballava en aquesta productora, però no t'ho perdis, eh? Jo a Barcelona a prendre, a editar, a la cabra, perquè llavors era tot diferent. Ui, nena, em vaig posar les piles perquè sóc així.
2: Hola, guapis. Ahora os voy a enseñar lo que es fuerza. Si tenéis dedicación y ganas como yo, vais a ver. Esta máquina, que la mitad de la gente le pone 15-20 kilos, Ramona con 84, vais a ver.
1: I com arriba aquest efecte viral, Ramona Gorraiz? Arriba per casualitat, sí. No?
0: Calla, pujo un dia al gimnasio, com sempre, perquè a més sóc l'alegria de la huerta.
1: No en tinc cap mena de dubte.
0: Sóc la presidenta, eh? Jo sóc la presidenta del fisio, la presidenta de casa meva, la presidenta del gimnàs, la presidenta de tot. I bé, jo porto 15 anys, bueno, em poso a fer gimnàs, jo tan cuqui, i no veguis què em diu una noia que no coneixia, no sabia ni qui era, perquè tu saps que a vegades al gimnàs te venen per un cap de setmana o fan vacances i per no deixar perdre el fitness, doncs entren i surten. I em diu, oye, dice, ¿tú hace tiempo que haces gimnasio? Toda la vida. Pero a su ocasión. Dice, ¿qué tienes tú, 55? Digo, perdona. ¿En serio? Dice, bueno, 50. Y yo, con que soy muy así, porque soy muy divertida. Ah, esto ya me parece mejor. Y a una veo al radera que digo, ya te vale. Ya te vale, a ver si le dices la verdad. Y ella le dice, tengo 83. Y ella, no, sí. Dice, ¿te puedo hacer un vídeo? No más faltaría. Mira yo, em poso tan mona davant del mòbil. Del mòbil?
1: Del mòbil, sí.
0: Soy Ramona Gorraiz, me recordo com si fos ara, tengo 83 años, soy una mujer empoderada. Hay que venir al gimnasio, hay que cuidarse, hay que quererse, que la gente no tenga que los, vuestra familia no tenga que depender de vosotros. Bueno. Li vaig muntar allà una història i aquí va acabar. Quan portàvem 3 o 4 dies al creu, em diu la meva neta, ostres, tati, no diries mai el que tinc al vídeo, al mòbil. Jo dic, que ha passat alguna cosa? I em veig al vídeo que es havia fet viral amb 7... Bueno, llavors tenia 6, quasi 7 milions.
1: 7 milions de visualitzacions.
0: Del primer vídeo. No recordava ni que havia fet allò. No tens ni idea, eh? Jo he estat a Miami, a Nova Orleans, a tot arreu m'han conegut.
1: De totes maneres, amb aquest fenomen, perquè podem parlar del fenomen Ramona,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: El que aconsegueixes és trencar molts estereotips d'edat, de gènere, i això és el que fa que triomfis, perquè ets com un exemple, és a dir, l'exemple de que si es vol, es pot.
0: Es pot.
1: I ja que l'edat no és una barrera.
0: Total. Jo et dic una cosa, mira, ja et dic, jo ja sóc una biblioteca andante, a la gent, al victimisme, a l'abraçar la bellesa, la gent s'hi troba bé. I és una pena. És una pena que la gent no lluiti per una mateixa.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuentagotas, pues hasta, yo creo que estas dos últimas semanas.
6: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
7: O sea, hay graciosos de, bueno, rebusca a ver si ahí en un cajón aparece una o dos.
4: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora, miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora, esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid, por la A1, sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que, de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
9: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
8: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
4: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este, este eclipse total de sol que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares. En la playa de Palma, en Mallorca, está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por allá hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
4: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo bajo, especialmente en el litoral asturiano. También habrá nubes, especialmente en las Béticas, los Pirineos, restos de las tormentas y los chaparrones que tendremos esta tarde. Una tarde también muy cálida. Hoy el calor aprieta un poco más y los 40 grados los veremos tanto en el norte, centro y sur peninsular. Hay una máxima de 40 grados prevista tanto en Ourense, Pamplona, Logroño, Badajoz, también en Toledo. Temperaturas muy altas y mucha precaución porque con todos estos ingredientes, el riesgo de incendios es muy alto, incluso extremo.
4: A Al margen del eclipse, la última hora pasa por Ceuta. Desde allí acaba de hablar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer el PP anunció que había alcanzado un acuerdo con ella para que comparezca en el Senado el próximo martes, saltándose así la estrategia del gobierno de comparecer primero en el Congreso. Y Robles acaba de evitar confirmar o desmentir esto, Julia Molina.
10: No ha querido aclarar la ministra qué hará la semana que viene, pese a las preguntas de los periodistas. El gobierno había asegurado que hoy mandaría la respuesta al Senado, pero por ahora sigue en el aire si el martes habrá comparecencia en la Comisión de Defensa. Hoy Marlaska no ha acudido a la de Interior, pero el PP ha decidido mantenerla para mostrar su enfado.
12: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
10: El presidente de la comisión, el popular Martínez Maillo, ha asegurado que el ministro no les ha dado ninguna excusa sobre por qué no podía asistir hoy, así que amenazan con llevar el choque a los tribunales si el gobierno no acude a la Cámara Alta.
4: Y del exterior, ha vuelto a ser una noche de búsqueda contrarreloj entre los escombros en Colombia. Se van agotando las 72 horas más importantes tras el terremoto para encontrar a gente con vida. La cifra de fallecidos de momento no ha aumentado, son 188 los muertos según el gobierno. En Pereira, en el Eje Cafetero, una de las zonas más devastadas, está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Colombia amanece por segundo día después del terremoto con un saldo oficial de 188 muertos, aunque las autoridades locales aseguran que hay más de 200. Ahora se cumplen 48 horas del terremoto en las que las labores de rescate no han cesado en ninguna de las zonas afectadas, con Pereira y Cali como ciudades donde se requieren más manos para levantar escombros. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos colombianos, el ingreso de rescatistas internacionales, pero la gestión estatal no está siendo blanco de quejas por parte de la gente, como sí lo fue hace menos de 2 meses en Venezuela.
4: Esta mañana el ministro Álvarez ha asegurado que siguen sin tener constancia de víctimas españolas, pero que todavía hay 75 ciudadanos con los que no han podido contactar. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
3: Cadena Ser y Ser Catalunya, hora 14.
1: Bona tarda, doncs ja el tenim aquí.
14: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
15: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla.
1: Avui viurem un altre dia històric i compte que ja en portem uns quants aquest any. Aquest d'avui, gentilesa d'un eclipsi solar visible a tot Catalunya, però que només serà total al sud del país, comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i algunes zones de Lleida. Allà sí que el sol quedarà completament ocult durant, com a màxim, un minut i mig. A la resta del país el fenomen serà parcial. Si insistim tant en aquesta tabarra, dient pel dret i pel revés que és una experiència irrepetible, és perquè l'ocasió s'ho mereix. A Catalunya, última oportunitat de veure un eclipsi solar total. L'última va ser fa 121 anys i no n'hi haurà una altra fins d'aquí 154 anys. Una de les principals preocupacions del govern en aquesta jornada és la mobilitat. Es preveuen molts desplaçaments per carretera fins a les zones des d'on l'eclipsi es pot veure millor. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que el gruix de moviments ja s'ha produït.
16: També és veritat que hem vist pel flux de dades al Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que, per tant, doncs això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi i llavors també es preveu doncs, que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada.
1: Amb tot, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència i paciència a les carreteres durant el que queda de dia. Durant tot el matí la circulació ha estat i continua sent aquesta hora intensa a les vies que van cap al sud, especialment la AP7, on hi ha trams hores d'ara amb fins a 7 quilòmetres de retencions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha sumat a aquesta petició de gaudir de l'eclipsi, però amb seny.
17: A favor de la ciència. Visca la ciència. Hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat. No? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent. Visquem-ho com una festa, amb prudència i amb civisme.
18: I més enllà de l'eclipsi, nou rècord de passatgers a l'aeroport del Prat. El juliol s'ha tancat amb 5,9 milions de viatgers en els primers 7 mesos de l'any. Hi han passat més de 34 milions de persones. La capacitat per tot l'any és de 55 milions. Ara de seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Elia Pijuan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz. Esteu escoltant Hora 14 a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
18: Ara sí que sí, comença el compte enrere per l'eclipsi.
3: Hora 14.
18: A la ciutat de Tarragona s'espera que fins a 60.000 persones es col·loquin als 6 punts d'observació situats en diferents zones. És una oportunitat d'or per veure un fenomen astronòmic que, insistim, a Catalunya, cap dels presents no tornarem a presenciar mai més. Cristina Artacho.
19: El punt d'observació més gran és el port, on hi ha aforament per 20.000 persones. L'hora clau serà a les 8:29, quan es podrà gaudir dels 61 segons de totalitat. Però la festa de l'eclipsi començarà a les 5 de la tarda amb actuacions musicals, castells i una cindriada popular per fer front a la calor. Els més matiners ja fa hores que esperen al port per assegurar-se un bon lloc. És el cas de l'Aram i la Wendy, que han vingut expressament des dels Estats Units.
20: Sempre queria ganes de regressar a Barcelona. Y coincidió con el eclipse y decidimos que mejor oportunidad para aprovechar eso y aquí estamos.
21: Exacto, y también, bueno, nos han dicho que Tarragona era un espacio muy lindo, entonces decidimos venir aquí para ver la totalidad.
19: No tothom ve de tan lluny per buscar la totalitat. Dues dones de Banyoles també han matinat per evitar trobar embussos a la carretera.
22: I aquest matí doncs, hem marxat d'hora de Banyoles i bueno, ja fa estona que estem voltant per aquí al port. I ja tenim la ubicació doncs ullada i ara ens anem cap allà doncs a fer temps, a esperar fins al vespre a veure si ho podem veure bé.
19: Després de l'eclipsi al port continuarà la festa per facilitar que la gent marxi de manera esglaonada i evitar el col·lapse. Durant tota la tarda recomana evitar el cotxe i anar cap als punts d'observació a peu o en transport públic, ja que a partir de les 4 començaran els talls de circulació. També s'ha fet una crida perquè tothom que pugui vegi l'eclipsi a casa des de terrasses o balcons.
18: Molts experts en astronomia procedents de tot el món, eminències fins i tot, han escollit Tarragona precisament per observar l'eclipsi total d'aquest vespre. És el cas de Didier Queloz, Premi Nobel de Física del 2019. Cristina.
19: Queloz afirma que sempre és un bon moment per parlar sobre ciència. Defineix els eclipsis com una experiència fascinant i única per a tothom.
23: Eclipse is part of the world we live in. It happened in this place, so let's enjoy. So please have a look. You know the time. So protect your eyes and have a look at the eclipse and just enjoy the moment.
19: Have a look, mireu, és el missatge de Didier Queloz que recorda la importància de protegir-se els ulls i anima tothom a gaudir del moment.
18: Gràcies, Cristina. També tot a punt a Lleida per acollir els milers de persones que es desplaçaran als miradors acondicionats pels ajuntaments perquè tothom pugui gaudir de l'experiència amb seguretat. El tancament de camins al Baix Segre per risc de col·lapse en una situació a més de màxim perill d'incendis està funcionant. Els visitants respecten les limitacions d'accés. Maricel Benavarre.
24: Així ho ha certificat l'Ajuntament de la Granja d'Escarp, que aquest matí ja ha esgotat espai a la zona d'autocaravanes coberta, mentre a Montoliu de Lleida l'Ajuntament ha hagut de tancar l'accés al mirador del castell per risc de saturació de l'espai. Eduard Murgó és l'alcalde.
25: Són carrers estrets de difícil accés i, per tant, doncs, hem pres la decisió de tancar-ho amb tanques perquè els cotxes no puguin accedir i que l'accés sigui únicament a peu.
24: I és que fora dels punts d'observació recomanats pel govern, els pobles han de ser els propis alcaldes els qui ajudin a tancar accessos i organitzar les activitats, com l'Àxel Corcó de Torres de Segre, on s'hi esperen més de 800 persones aquesta nit per gaudir de l'activitat a l'ermita de Carrasumada.
26: I estem sols en aquest sentit. Com que hi ha molts llocs de Catalunya que es veu, els efectius, diguem-ne, de Mossos, Agents Rurals, Bombers, han d'anar repartint com poden i, per tant, tot aquest desplegament que tenim aquí nosaltres ens ho hem de fer una mica sols amb els recursos municipals. Llavors, una mica de por, la veritat és que sí que tenim.
24: A Lleida Ciutat és impossible accedir al turó de la Seu Vella amb cotxe i amb engraners hi ha desviaments viaris per fora de la zona urbana. Tot i que a Ponent l'eclipsi total durarà només 25 segons, és suficient per turistes americans com en Devin, que ho viurà amb els amics a Castelldans, a les Garrigues.
27: En Castelldans hi ha menys llum i hi menos menos persones i hi ha més espai natural.
24: Jordi González, de la Societat Astronòmica de Lleida, recomana aparcar les ganes de fer vídeos i fotos i observar com la gent del voltant reacciona al moment en què de sobte es farà fosc abans d'hora.
28: Gaudir de quan es fa de nit,
0: observar l'entorn, observar el rostre de la gent i quedar-nos en això, perquè després en un moment tornarà a sortir el sol.
24: I per combatre la calor que faran aquests miradors, aigua, gorra i crema solar.
18: A mesura que s'apropi l'hora de l'eclipsi, 8:45 del vespre, recordeu, tothom que estigui interessat en veure'l anirà prenent posicions. Moltes persones ja tenen decidit des d'on volen seguir el fenomen, Júlia Domènech.
19: Terrasses, masies o pobles són algunes de les opcions que la gent ha escollit per veure l'eclipsi.
14: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
15: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
2: Jo ho veuré amb la meva família i amics a un mas ubicat a les afores del poble.
5: Jo veuré l'eclipsi amb una terrassa d'uns amics a Cambril.
19: Tot i que hi ha qui farà quilòmetres per buscar el millor lloc, també n'hi ha que prefereixen no complicar-se gaire.
6: Jo el miraré des de casa perquè és més pràctic.
19: Però escollir el lloc no és només qüestió de gustos. Demà el sol estarà molt baix a l'horitzó i un edifici, uns arbres o una muntanya poden acabar tapant l'eclipsi. Per evitar sorpreses, eclipsi.cat permet apuntar la càmera del mòbil cap al cel i comprovar per on passarà el sol des del punt on el volem veure.
18: L'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que no vagin a Collserola a veure l'eclipsi, ja que l'accés continua tancat per la pesta porcina. El consistori recomana com a millor punt d'observació de la ciutat, la muntanya de Montjuïc. Dèiem en començar que, segons Interior, el gruix de desplaçaments per carretera per veure l'eclipsi ja s'han produït. Això no treu que encara en quedin uns quants que se sumaran a la mobilitat ja de per si complicada d'un dia d'agost. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana molta paciència avui a les carreteres perquè molt probablement, com està passant efectivament, hi haurà embussos.
7: Doncs hi haurà congestió perquè les vies poden portar 1.200 vehicles hora i estan dissenyades per això. Quan superen això no hi ha possibilitat de fer-hi res i per tant doncs llavors paciència, tranquil·litat i anar sortint que haurem pogut observar un fenomen singular.
18: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya. A banda de la mobilitat, una altra qüestió que el govern ha prioritzat és el dispositiu sanitari per atendre possibles incidències associades a l'eclipsi. Ens atén ara Ferran Roche Campo, que és gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i l'encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
18: Ha arribat el dia D, eh? Semblava que li costava, però per fi ha arribat. Ho teniu tot a punt?
8: Sí, en principi sí. La veritat és que fa mesos que hi treballem. Com sempre passa, doncs, tot això es focalitzarà en 24-48 hores, però nosaltres ja fa 4 o 5 mesos que estem a darrere d'aquest tema.
18: Uh-huh. Quins serveis s'han reforçat i on? En quines zones?
8: Miri, en principi s'han reforçat serveis sobretot al sud de la província de Lleida i a tota la província de Tarragona, que és on esperem que vingui més afluència de ciutadans. Nosaltres hem focalitzat els recursos sobretot en els centres d'atenció primària, reforçant les urgències dels centres d'atenció primària i després també els hospitals de referència, tant les urgències generals com les urgències d'oftalmologia. Aquesta nit als hospitals de referència, tant de Lleida com de Tarragona, hi haurà un oftalmòleg de guàrdia presencial per si hi ha algun problema de visió. I després també el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, està coordinant en el 112 de Reus doncs, tot el dispositiu. I també en zones puntuals, en les zones on es preveu també més afluència, doncs, també posaran alguna ambulància extra.
18: Uh-huh. M'està parlant sobretot de Lleida i Tarragona perquè són els punts clau, diguéssim, d'aquest eclipsi que és des d'on es pot veure total, però això no treu que a la resta del país també hi hagi llocs on es veu l'eclipsi i pugui haver-hi problemes. Suposo que, per exemple, a Barcelona, que per una qüestió de volum de població pròpia i flotant sempre hi ha molta gent, m'imagino que, evidentment, també tot estarà previst per poder atendre les urgències que es puguin arribar, no? Que es puguin produir.
8: Exacte, evidentment. Nosaltres hem intentat sobretot focalitzar-nos en aquests territoris on es preveu que hi haurà, i de fet jo estic ara a Tortosa i evidentment ja es veu més gent, més cotxes estrangers, etcètera, etcètera, però a la resta, doncs, Girona, Barcelona, Pirineu, etcètera, els serveis, tots els professionals estan atents, tots els professionals estan sensibilitzats, doncs que pot haver-hi més afluència de gent, doncs que poden...
3: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
11: Estàs igual.
9: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: és estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Pensem que hi ha hagut prous campanyes publicitàries, pensem que des del govern i des d'altres entitats s'han donat suficients ulleres a la ciutadania, però bueno, sempre queda el dubte doncs, que algú pugui observar l'eclipsi sense les ulleres homologades. Pensem que l'eclipsi no sols serà als minuts finals, sinó que l'eclipsi comença una hora abans, i la gent doncs, tindrà tendència a mirar el sol doncs, des d'una hora abans. Conforme l'eclipsi vagi ocorrint, el sol molestarà menys i la gent tindrà més tendència a mirar més l'eclipsi. Si no tenim unes ulleres en condicions, doncs, bueno, es poden produir lesions en els ulls, que són lesions que són, en molts casos, irreversibles. O sigui, un cop ens els hem fet, després no hi ha cap tractament específic, amb el qual ens haurem d'esperar i veure si aquestes lesions remeten soles o no.
2: Com sempre, és qüestió de posar-hi seny, senyor Roche Campo, no? Suposo, gaudir-ne,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: amb
1: sí,
2: seny
1: exacte.
2: I amb cura, i ja està.
1: Que és això, jo crec que la gent està prou informada i que tothom és molt conscient de les coses que pot fer, de les coses que no pot fer.
2: Jo també ho crec.
1: Jo penso que no hi haurà cap problema.
2: Tenim una societat més madura del que a vegades ens pensem.
1: Exacte.
2: Molt bé,
1: exacte.
2: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i que en puguin gaudir tot i estar pendents de tot i alerta per tot, però que també tinguem uns minuts per gaudir-ne, no?
1: Exacte, molt bé, moltes gràcies a vostès.
2: Adéu-siau. Bé, ens comenten que hi ha hagut alguns problemes per escoltar aquesta entrevista sencera, perquè la informàtica ha fet de les seves, té iniciativa pròpia, de vegades, en fi, els demanem disculpes. En tot cas, el doctor Ferran Roche Campo, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi, ens explicava això, que està tot a punt, que s'han reforçat les zones on es preveu més afluència de persones, òbviament sense desatendre la resta del país, i que amb una miqueta de seny, amb les ulleres homologades i precaució, doncs no ha de passar res, tot ha d'anar com s'espera que vagi. Òbviament, els ulls són la prioritat a preservar, però no oblidem que l'eclipsi també pot espatllar les òptiques dels aparells amb què vulguem contemplar o immortalitzar el moment. Telescopis, càmeres de fotos o de vídeo i telèfons mòbils també necessiten dels filtres preceptius per no quedar literalment fregits. I les persones cegues poden seguir l'eclipsi a través d'una maqueta i uns auriculars que els ajuden a entendre el fenomen i que l'ONCE ha repartit en 20 municipis.
3: I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, ¿vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és.
2: Ho ha explicat el programa La Treva, la cap de cultura de l'ONCE a Catalunya, Laura Coca. I avui, com que el dia és diferent, doncs l'hora 14 també, no només per això que fèiem, que dèiem de l'entrevista, també per altres coses, com per exemple que avancem la previsió del temps, perquè ara mateix tot Catalunya necessita saber si podrà veure o no l'eclipsi. Núria Seró, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Escolta, avui quin temps ens espera? Centrem-nos primer a la zona on es pot veure l'eclipsi total. Això és les comarques del sud, per entendre'ns.
4: Sí, doncs cap al Montsià tindrem alguns núvols de tipus alt, ja que aquesta tarda un cop més tindrem ruixats, sobretot a la Ibèrica, i d'aquestes tempestes arribaran núvols de tipus alt que podrien deixar una miqueta el cel emmarallat, però tot apunta de que no molestaran, no faran la guitza i es podrà observar sempre amb les ulleres homologades.
2: Això, sobretot, és molt important. Ho hem comentat moltes vegades i no ens cansarem d'insistir. I la resta del país, que també cal mirar sempre el sol amb les ulleres homologades, encara que l'eclipsi sigui parcial, quin temps farà? Serà visible? No ho serà?
4: Doncs al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns núvols. La resta dels ruixats i les tempestes que tindrem una tarda més. I si és veritat que podrien haver alguns núvols prims entre les comarques de Barcelona i de Girona, però en general poqueta cosa. També hem de dir que avui la calor torna a apretar, temperatures molt altes un cop més, i a l'hora de l'eclipsi més o menys les temperatures hauran baixat de l'ordre d'uns 5 graus. És a dir, seran una mica més baixes, continuarem amb calor i molta precaució perquè el risc d'incendis és molt elevat en bona part de Catalunya.
2: Molt bé, Núria. Resumint, no ens han de fer gaire la guitza els núvols avui, eh?
4: No, podrem gaudir-lo, sí.
2: Uh-huh. Estupendo. Doncs escolta, que gaudeixis tu també del fenomen, que toca
4: gràcies,
2: molt de prop.
4: Igualment.
2: I ja ho comentem. Moltes gràcies, Núria.
4: Una abraçada.
2: Adéu-siau. 2:00 PM i gairebé 24 minuts.
5: Hora 14, Catalunya.
2: Doncs seguim ara amb altres notícies que no són de l'eclipsi. L'aeroport de Barcelona ha tornat a batre rècords d'afluència de passatgers aquest juliol amb 5,9 milions de viatgers, un 6% més que l'any passat. L'acumulat dels 7 primers mesos de l'any també està a xifres mai vistes i la instal·lació va camí de superar per segon any consecutiu el límit de la seva capacitat teòrica. Pol Valero.
0: Entre gener i juliol, més de 34,2 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat. És un 4,6% més que l'any passat a aquestes alçades. Recordem, la capacitat anual de la infraestructura és de 55 milions de viatgers a l'any, que el 2025 ja es van sobrepassar en 2 milions, i aquest any tot apunta que passarà el mateix o pitjor. El juliol, segons les dades que ha fet públiques AENA, a Barcelona s'han registrat gairebé 36.000 vols, amb un creixement de passatgers sobretot provocat per les operacions internacionals. A Girona, en canvi, tot i augmentar el nombre de vols, ha caigut lleugerament el nombre de viatgers, fins als 320.000, i a Reus s'han registrat més operacions i més passatgers, 236.000.
2: Un motorista de 20 anys ha mort a la ciutat de Lleida després de xocar amb un turisme aquesta nit passada. L'accident s'ha registrat al pont de Pardinyes, on fa 3 setmanes hi va haver un altre sinistre mortal. Maricel.
5: En aquest pont hi ha un accés perillós i sobtat cap a un camí que comunica amb el barri de Capont i amb l'Horta de Grinyana. Sortir i entrar del camí cap al pont no està regulat per cap semàfor i el gir a l'esquerra s'ha de fer per una rotonda soterrada no menys perillosa. Veïns del barri fa temps que reclamen solucions per aquest accés i per controlar la velocitat dels vehicles pel pont, limitada a 50 km per hora. La d'aquest dimarts a la nit és la segona mort d'un motorista jove en aquest punt negre viari de Lleida en menys d'un mes, quan hi va haver un altre xoc entre dues motos i un cotxe.
2: El conductor d'un tractor també ha mort a Mas de Barberans, al Montsià. El vehicle ha sortit de la via i ha bolcat per causes que s'estan investigant. Amb aquestes són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals de trànsit. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a Colòmbia després del terratrèmol que dilluns va sacsejar una part del país. Per ara, el sisme ha deixat més de 200 morts i milers de ferits.
0: Segons ha informat el consistori, aquests recursos es canalitzaran a través del memoràndum d'entesa vigent amb Cali, una ciutat amb la qual Barcelona té una relació estable de col·laboració. L'Ajuntament també ha ressaltat que posen a la seva disposició els bombers de la ciutat per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. Segons el Ministeri d'Exteriors, no consten morts ni ferits d'origen espanyol, tot i que encara hi ha 75 ciutadans de l'Estat amb qui no s'ha pogut contactar després de l'accident. S'ha reduït la xifra a la meitat. Per ara, la Generalitat no sap quants d'ells són catalans, però envien un missatge de calma, recorden que arran del terratrèmol les comunicacions amb Colòmbia són complicades i que, per tant, el fet de no poder contactar amb una persona no vol dir necessàriament que sigui morta o ferida.
2: No marxis encara, Pol, perquè interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han accedit sense permís a documents digitals de carpetes compartides del sistema penitenciari. L'Agència de Ciberseguretat està analitzant els fets, però el Departament de Justícia assegura que no s'han vulnerat dades crítiques.
0: Els responsables del centre han detectat un accés no autoritzat a arxius compartits del sistema penitenciari des de dins de la mateixa presó de Puig de les Basses. Segons ha informat Justícia, els responsables han estat interns que ja han estat identificats. L'Agència de Ciberseguretat està fent una anàlisi per determinar possibles afectacions, però per ara el govern assegura que no s'ha compromès cap document amb informació crítica i que el funcionament dels serveis del centre no s'ha vist alterat. Aquest matí, el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants del sindicat de l'àmbit penitenciari per informar de l'incident i explicar les mesures adoptades.
2: Els bombers de Barcelona reforcen el salvament aquàtic amb un dispositiu pioner a Catalunya. 2 salvavides dirigits a distància, que poden arribar fins la persona que està en risc sense que els rescatadors hagin de ficar-se a l'aigua. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
6: Els bombers utilitzen aquests dispositius des de la tardor passada i ja els han activat una 80 de vegades. Els salvavides es dirigeix...
7: No deixa de ser una boia propulsada. Amb un rang de 500-800 metres fem arribar el dispositiu i és la persona mateixa la que s'agafa i sense cap mena de risc podem portar-la ja sigui a l'embarcació o ja sigui aquí a terra un punt per extreure.
6: El dispositiu forma part d'un equip de salvament aquàtic format per una 30 de professionals i 3 embarcacions que...
2: Un minutet d'aquesta hora 14. Anem amb els esports. Aviam, Nil Solà, què ens expliques?
8: En clau Barça és el de Ferran Torres, el futbolista de Foios, autor del gol a la final del Mundial que va fer campió a Espanya del món. No s'ha presentat a l'entrenament, això sí, evidentment, amb permís del club i també de Hansi Flick, que va donar l'okay a que el futbolista valencià no participés en aquest entrenament per solucionar la seva sortida al Paris Saint-Germain. Serà una realitat, Ferran Torres es retrobarà amb Luis Enrique. Segons ens apunten fonts properes a la negociació, no és només qüestió d'hores, sinó pot tardar encara algun dia, però les dues parts estan condemnades a entendre's per una quantitat que rondaria els 55 milions d'euros en un dia en el que el Barça també espera avançar en el fitxatge de Rodri. Igualment a Manchester continuen esperant entre 60 i 70 milions d'euros entre fixes i variables. De moment el Barça que arribaria a aquests 60, les negociacions continuen endavant i les dues parts saben que si no hi ha cap novetat gran, Rodri jugarà al Barça.
2: Doncs res més, així arribem a 2:15 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon eclipsi solar.

0: En setem el llapis de memòria del David Fernández amb Les meves vacances d'Ovidi Montlló, que és un tema publicat l'any 1974. O sigui, David, que sou coetanis, tant tu com Les meves vacances sí. Vau ser publicats el mateix any. Com va arribar l'Ovidi Montlló a la teva vida?
1: Doncs mira, l'Ovidi i aquesta cançó, que quan em fa anar posant en aquella cruïlla tan difícil de dir escull una cançó de l'Ovidi, jo sempre trio aquesta, òbviament, amb la guitarra que escolteu, que és l'inconfusible, tot i soleno. I jo vaig conèixer l'Ovidi, valgui la causalitat nominal, al carrer Llibertat de Gràcia, no l'Ovidi Montlló en persona, sinó a partir de quan jo vaig marxar de casa molt jove, amb 18 anys, i quan vaig arribar a casa del company que m'acollia, un gran amic, que molts anys després, malauradament, es va suïcidar. Estàvem a una casa al carrer Llibertat i hi havia tocadiscos, no hi havia encara ni CDs, i tenia tots els discos de l'Ovidi, que aleshores eren bastant relíquia, perquè l'Ovidi, de fet, la carrera de l'Ovidi s'estronca als anys 80 per qüestions de la transició cultural, anem a dir-ho així, i sonava, quan vaig arribar, l'Ovidi a l'Olimpia. Jo no el coneixia de res, jo vaig dir, qui és aquest, no? I em va explicar, i allà, l'Ovidi, des de les hores a la motxilla, sempre, com un company, de fet, sense mites, s'emprenyaria molt si féssim un mite de l'Ovidi, però com un company, en els bons moments i en els dolents, i després també li vam fer l'homenatge, no? I hem caminat molt al país amunt i avall fent homenatges a l'Ovidi, que és una cosa bastant bonica, és a dir, t'anaves a fer un homenatge a l'Ovidi a Sabadell i apareixia un vell obrer de la Unitat Hermètica que et recordava que el 76 havia aparegut l'Ovidi a tocar, no?, amb una vaga de suport amb el Pete Seeger, o t'anaves al Priorat, a Capçanes, i tocaves en una bodega, no?, en un celler, i et deien, aquí va estar l'Ovidi els 72 tocant per l'Assemblea de Catalunya. Era com connectar permanentment amb el passat, que estan com connectar amb el futur.
0: Però dius que s'emprenyaria si el mitifiquéssim?
1: Sí.
0: No li agradaria?
1: Jo crec que no. Jo crec que l'Ovidi era un tio amb els peus. O sigui, una cosa és mite, és a dir, de reduir-ho a mite, no? Sinó que entenguéssim també tots els pals que va fer, l'Ovidi, els 36 oficis, per dir-ho així, i que no reduïssim tot això a una estampeta, per dir-ho.
0: Jo t'ho pregunto perquè diria que hi ha tota una generació amb una ideologia molt concreta que va quedar molt marcada per l'Ovidi Montlló.
1: Però jo crec que més que com a mite, sí, clar, les paraules sempre són molt capcioses, no? Però és un referent, no? És una referència ineludible.
0: Patrimoni, li podem dir, comunitari?
1: Sí, bagatge, memòria, sí, patrimoni col·lectiu, sí. És una institució, fins i tot, sí m'apures.
0: Això sí que podem.
1: Una institució comuna. Però mita en el sentit d'això, no? Que a vegades, quan pugem molt, molt, molt una cosa, també la buidem, no? I la reduïm, o sigui, mitja en el sentit de reducció. Però sí, és una cosa més molt bonica, una batalla de la memòria contra l'oblit. Jo recordo que ara farà 20 anys just, al maig farà 20 anys, que una colla de joves, que aleshores érem ocupes, o mig ocupes, o ocupes sencers, vam jugar al Palau de la Música Catalana. Jo crec que era la primera vegada que els moviments... El vam jugar, a més, jo puc reconèixer que tinc el contracte firmat. Jo firmava per l'Ateneu La Torna i a l'altra banda firmava un tal Félix Millet.
0: Anda!
1: I sempre he explicat que mai vam acabar d'aclarir els pagaments perquè ens demanaven pagaments, no?, en matar, no, en fi, una cosa... Però bueno...
0: Però tu vas haver de negociar amb ell?
1: No, jo negociava amb una estructura intermitja, no, jo no vaig conèixer mai. El vaig conèixer després quan vaig ser acusació popular, sí. O vaig participar de l'acusació popular de Cas Palau. Però, i me'n recordo que aleshores els responsables polítics de la ciutat de l'època van dir, què passa aquí, que hi ha 2.400 joves? Un maig del 2006, reivindicant Ovidi Montlló. I a més ja estàvem parlant dels inadaptats, de Feliu Ventura, d'Obrim Pas, dels Vercel, i clar, una determinada part del poder que ha fet la història, a l'Ovidi també l'havien bandejat, no? I aleshores va ser, me'n recordo del Vicent Partal, que va dir, hòstia, quin clatellot, no?, de la memòria contra l'oblit i aquella generació, i les que han vingut després, és veritat que tu vas per arreu dels Països Catalans i et vas trobant, no?,
0: va apareixent.
1: La foto de l'Ovidi, la samarreta de l'Ovidi, un grup nou, el Diluvi, fa una cançó de l'Ovidi, els Smoking fan una cançó que parla de l'Ovidi,
0: i també hi ha grups, David?
1: I grups.
0: Uns tal Ovidi 4.
1: Sí, uns tal Ovidi 4, però que entra dins d'aquesta estela.
0: No, jo t'ho comentava, això de l'Ovidi, perquè quan va passar per aquí, algú que coneixes també, com l'Anna Gabriel, també va posar una cançó de l'Ovidi i va posar la samarreta.
1: La samarreta.
0: I en el seu llapis de memòria també va incloure els Ovidi 4, que em sembla que els coneixes molt bé.
1: Els conec una mica.
0: No els has inclòs al teu llapis de memòria.
1: No, home, no, seria un acte narcisista i d'ego.
0: Això va de cançons que han marcat la teva vida.
1: Sí, però sí, però l'obra és de l'Ovidi, la cançó és de l'Ovidi.
0: No, la cançó que està sonant ara és Cançó per fer camí, que és un poema de Maria Mercè Marçal, que vosaltres musicàveu juntament amb el Borja Penalba, la Mireia Vives...
1: I el David Canyo.
0: Tu aquí quin rol tens?
1: Jo aquí, com les coses bones duren el que han de durar, a les dolentes una mica més, això va durar 10 anys, ja fa 2 anys, que vam dir... I hem fet el que podíem fer, vull dir, no podem donar més, no podem aportar més. Jo aquí feia de guitarrista, d'ajudant de guitarrista, que òbviament la columna vertebral era Borja Penalba.
0: Ajudant de guitarrista no ho havia sentit mai, eh?
1: Bueno, jo tocava la segona guitarra i sobretot...
0: Tu tenies molt... O sigui, si t'equivocaves no passava res perquè estava Borja salvant, eh?
1: Estava Borja sempre, jo estava ja sempre tocant la guitarra amb ell i acompanyant-lo, vull dir que ell feia tot, jo feia la segona guitarra. I era el rotllero, era el que presentava les cançons, era, no? L'Ovidi deia l'artista, el cantant, el pallasso, mai vaig definir...
0: Tu és el rotllero.
1: Jo era el rotllero, jo era el mitinero. Un dia me'n recordo que va venir el Carles Rovira a un concert de Tarragona que vam fer al Metropol, que hi havia molta gent, és veritat que va ser molt bonic. I el dia segon va fer un article molt bonic periodístic que deia... Quan vaig sortir, un senyor em va dir, no sabia que venia un míting, no? I el Josep Lluís li va dir, tant de bo tots els mítings fossin així, no? Doncs a una hora passes per tots els sentiments de la condició humana i totes les esperances. I aquesta cançó, ja que parlàvem d'esperança, és bonica. Aquesta cançó, o sigui, qui l'arranja és Borja Penalba, de forma meravellosa. I quan pensava que ho teníem tot fet, va arribar Mireia Vives i ens va ensenyar com es canten les cançons, per dir-ho així. Però en veritat neix l'any 2008-2009, la idea original, d'un grup de dones de Ripoll, t'asseguro que no eren més de 12-13, i que el 8 de maig es concentraven a la plaça Major i davant del monestir, i no eren més de 12. I amb música, amb acordió, pues, recitaven poemes. I una mica la melodia original, l'original, va néixer d'aquí. Però si aquelles 12 dones els haguessin dit que només... 7 o 8 anys després hi hauria una vaga general feminista en aquest país que aturaria el país, no s'ho haguessin cregut, no? Per tant, l'esperança és imaginar-ho perquè passi, i en veritat les coses passen, però molt, molt abans s'han imaginat, s'han pensat, s'han dibuixat.
0: Doncs escoltem una mica de Cançons de fer camí, que és preciosa.

0: David, ara jo et feia la cunyeta aquesta, no? Que tant tu com la cançó de l'Ovidi i Les meves vacances vau ser publicats el mateix any, el 1974, però aquí hi ha un matís important, perquè crec que tu no vas ser publicat com un single, no? Sinó que tu vau venir dos temassos a la vegada, perquè tu tens un germà... Un germà bessó.
1: El Pau i servidora de vostè.
0: Es diu Pau, el teu germà.
1: Pau, sí, sí.
0: Tu ets el gran o ets el petit? Perquè aquí hi ha un tema, no? Que és el primer que surt...
1: Aquí hi ha el tema sempre de qui va sortir primer, no? Perquè en teoria el tercer... Som quatre germans a casa.
0: Sou els petits, vosaltres.
1: Sou els petits. I en teoria el gran dels dos deixa sortir el petit primer. Per tant, que som primer és el petit. I ara ja, mira, potser que no me'n recordo ara, jo diria que jo sóc el qui deixa sortir, però en tot cas, dins del rol familiar, jo sempre he sigut el petit.
0: I això?
1: No, però dic que després una cosa és la biologia i l'altra és, bueno, doncs en les cadenes tròfiques de tota família, no? No, dic, o sigui, per l'ordre, no? I fins i tot pels noms, que és innocent, no? Sempre es deia, no? Pere, Anna, Pau i David, no?
0: Home, el petit sempre està una miqueta més mimat.
1: Sí, bueno... Bueno. Contraran els meus germans i diré que era el mimat de veritat i la tindré a casa.
0: Grans, la germana?
1: No
0: ho dirà.
1: No ho diré, que no vull hostilitats familiars. Sempre hi ha, òbviament. No, però també estàvem sempre allà. A més, sempre s'ha tirat entre el papa i la mama, no? I estàvem ben equilibrats. La meva germana i jo érem molt de mama, i el meu germà gran i el meu germà bessó eren molt de papa.
0: I amb el Pau, físicament, us assembleu? O sigui, sou Dupont i Dupont o sou de bosses diferents i sou més rull i turull?
1: Som vitalins, som diferents. Hi ha un petit... Ara, amb l'edat, hi ha una petita aproximació, però ara aparegués aquí i no... I diries, no ho és. Vull dir, no.
0: Sí, no sou clavats.
1: No, que va, que al contrari, vitalins, se presenta diferent. Vull dir, no és...
0: Que ja saps que...
1: No és allò...
0: Sí.
1: Partit per la meitat.
0: Que has de vestir diferent, perquè si no els confots.
1: Sí.
0: Hi ha molta místim que respecte als germans bessons, no? Que si hi ha una connexió especial, que si fins i tot... Jo he arribat a llegir que quan un sent dolor, l'altre el pot arribar a sentir. Tu quina experiència tens al respecte?
1: No, jo tant com això no. Sí que és biologia, que és cultura, no? El que sí que és veritat és que jo fins als 16 anys... o els 17, dormíem, compartíem habitació. Per tant, el meu germà és la persona encara amb qui, no?, amb qui he viscut i he dormit més a la mateixa habitació, amb 50 anys. Vull dir, estic a punt de... La meva companya està a punt de superar-ho.
0: Està allà, encara,
1: està allà,
0: encara no.
1: Bueno, falta un anyet, vull dir, només. Vull dir, allà portem,
0: ho celebrarem, no?
1: Ho celebrarem. Però sí, clar, el vincle hi és, inclús quan, no?, quan passa molt de temps. A més, ell viu lluny.
0: Viu a Brussel·les, no?
1: Viu a Brussel·les fa... 25 anys.
0: Déu-n'hi-do. I a casa, com van rebre que arribessin bessons? Perquè tu vens una família treballadora i, clar, que vinguin bessons vol dir dues boques a alimentar, que les nits, que són heavies, són per partida doble heavies, vull dir...
1: Doncs hi ha el mite i hi ha la realitat, no? La realitat és que, efectivament, no esperaven ni buscaven un tercer fill. Va passar. I a sobre, quan va passar, i el metge li va dir, són dos. Aleshores, el mite, que és fàcil calcular-ho, té alguna cosa a veure amb el desembre del 73 en aquest país, quan el cap de govern del franquisme salta pels aires.
0: Ostres.
1: I 9 mesos després, doncs, passa el que passa.
0: Tu ets fill de...
1: Sí, a vegades hem fet bromes, però no, però bueno, som fruit de les circumstàncies, sí.
0: D'una celebració, ets fruit, diguem.
1: No ho sé, perquè...
0: Bueno, va per dates, no?
1: Va marxar fa poc, pràcticament fa un any i mig, i un dia li vas preguntar i es va riure, i sempre he volgut entendre que aquell somriure era, no?, era com una mena de confessió. Però, en tot cas, érem un imprevist. I a més veníem d'una ruta, que és la pròpia ruta, ara que també en aquesta casa s'ha fet molt, no?, la història dels altres catalans, amb el Paco Candel. Doncs el meu germà gran neix a Madrid, perquè el meu pare ve d'un poble de Lleó, molt petitó, família represaliada en la República, va estar 8 anys a la presó, Santoña i a Burgos, i...
0: El Saturnino. Després parlarem del Saturnino.
1: Sí, doncs ho deixo aquí. Però és la història de la feina. Vull dir, van a Madrid, neix el meu germà gran, Aleshores, la mateixa empresa on treballava el meu pare, que era la IBM, fa matemàtiques, fa informàtica, l'envien a Bilbao, i aleshores a Bilbao n'és la meva germana, i aleshores venim cap aquí, perquè la IBM l'envia a Barcelona, doncs el meu pare, això, podíem haver acabat en qualsevol dels tres jocs, segurament.
0: Però aquí us establiu, ja.
1: Aquí ens establim, aquí és quan ens establim al carrer Sardenya, que érem una bona comuna, ara que es parla tant també, no?, dels pisos i tot, però clar, acollia... O sigui, els pocs que van venir d'aquell poble, perquè era un poble petit, però tots, jo recordo que passaven per casa.
0: Però estaven a casa.
1: Passaven a saludar, sí. o quan venien un dia a veure un familiar els acollien, perquè igual havien d'anar a Tarragona, però recordo, no?, com un refugi d'acollida, no?, encara que fos de pas, no?, però era un refugi obert. I l'altre dia me'n recordo que passava per Badalona passejant, perquè a mi m'agrada molt, crec que Barcelona és una ciutat pensada per passejar, encara que hi hagi tant de trànsit, és la ciutat de l'hora i mitja per mi, l'hora i mitja estàs on vulguis, i vaig arribar fins a Badalona, i hi ha un carrer que es diu Vélez-Rubio, i en veritat Vélez-Rubio és un poble d'Andalusia, i és perquè en aquest carrer va arribar tot el poble. Vull dir, no és clar...
0: I puto.
1: És que hi ha meu avi igual, el meu avi que havia vingut aquí prèviament també, i el meu tiet també, que va estar a la construcció, també el van anar a buscar, és on hi havia la feina. Vull dir que l'emigració moltes vegades hi ha feina.
0: Que, per si no tinguessis prou, tenim un germà bessó,
1: sí,
0: et dius David Fernández, com, sí, milers de
1: com
0: persones,
1: milers de persones,
0: entre elles un humorista que va decidir anar a Eurovisió sota el nom de Rodolfo Chicli 4, amb el Chiqui Chiqui. T'ha passat que t'hagin confós en els mitjans, que l'hagin volgut trucar amb ell, t'hagin trucat a tu, aquestes coses?
1: Va passar fa 2 anys o així, ara m'ha passat... O sigui, no ha passat cada dia. M'ha passat... La que recordo així més divertida va ser fa un parell d'anys amb un tuit oficial del País. Jo crec que era de temes de televisió o audiovisual, i deia... David Fernández, òbviament, Chiquili 4, i em citaven tota l'estona, no? I posaven Higínia Roig, i deia, escolta, jo no sóc aquest senyor, no? Dic, canvieu,
0: per favor.
1: Però no ho deia per mi, perquè ell sàpiga que el citen a ell. Però no, bromes de tant en tant. Ara fa poc l'Andrés Fanjol l'està passant, em va fer la brometa,
0: sí,
1: també. De,
0: sí, no? És recurrent.
1: És recurrent, però sí. Però bueno, és que és un nom com Pep García, saps? Vull dir, no,
0: en aquesta casa fa relativament, sí, poc va passar en el programa del Cuní, que es van confondre Paco Ibáñez. Volien trucar al Paco Ibáñez, cantautor, i van trucar al
1: Francisco.
0: El Paco Ibáñez, escriptor, i és un moment històric, sí, de la ràdio, que us recomano que recupereu tots, perquè és històric. En fi, ja hem escoltat l'Ovidi Montlló, també els Ovidi 4, i ara és el torn de que, segons diu el David Fernández, soni l'Ovidi irlandès. Ell és el músic Christy Moore i el seu Ordinary Man.

0: Ordinary Man, de Christy Moore, sonant al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, un tema publicat l'any 1985, però que crec, David, que tu et transporta una mica més endavant.
1: A mi més endavant, sí, ja vaig conèixer el 92, en un viatge gairebé iniciàtic a Belfast.
0: Bon moment, per anar a Belfast, el 92.
1: I, de fet, ja que ho dius, és això. Vull dir, estàvem tan agobiats com a joves. Nosaltres anàvem a penjar cartells contra les detencions que hi havia hagut. I al final vam decidir penjar cartells a la tarda, perquè hi havia un nivell de... Eren els Jocs Olímpics, un nivell de control policial i una mica d'asfíxia que el dia que començàvem vam dir, ens agafem un vol, i vam fer un vol d'allò de joves. Vull dir que 92, doncs jo no tenia, tenia 17 anys. I vam agafar una mica les motxilles, literalment, a la tenda de campanya, les d'abans, la canadenca, i apa, cap a Dublín un tren, cap a Belfast. Vam arribar a un càmping municipal, ens vam dir, sí, sí, hi ha un càmping municipal, efectivament. I va venir un senyor molt amable, ens va donar unes claus. Era un descampat verd, no? Perquè, clar, en aquella època de conflicte obert, el càmping estava buit, no? I vam estar allà, i allà vaig conèixer les cançons del Christy Moore. De fet, aquest disc, que és... perquè es diu Right On, tot el dia, si el voleu escoltar, és una meravella. I aquesta cançó de l'Ordinary Man, ja que avui parlem també d'esperança, de memòria i de futur, és una cançó contra la Thatcher. I contra el que va significar Thatcher en el context també de les vagues mineres, de, no? No Work Today, no? Sense feina, i és una cançó a l'home i la dona comuna, no? I a les persones de peu de carrer. I així em sento, també.
0: Que pel que estàs dient, entenc que això, que amb 17 anys tu ja estaves amb una consciència política important.
1: Sí, ja estava... Ja havíem fet coses amb... Ja havíem fet l'any abans, o dos anys abans, en el moviment estudiantil, però gràcies a l'escola pública d'aquest país, i especialment a la directora, mai provar un aliment, a la Lola García, amb la primera guerra de l'Iraq. Aleshores va parar les classes, es va convocar tots, eren uns barracots, i en un pati de ciment duríssim, on jugàvem a bàsquet i si et queies et deixaves allà, no? La pell, va dir, ho vas explicar, que és una guerra, no? I en mitja horeta ens va dir que era una guerra, i vam dir, doncs fem vaga general, imagina't.
0: I això era directora del centre.
1: Això era directora del centre, no ens va dir la vaga general, vam decidir nosaltres. I vam fer una vaga general, òbviament, molt, molt innocent, no? Molt ingènua, però al cap d'un dia va fer l'Institut del Costat i el Sant Josep de Calassanç, i al final és aquell any que, si ara mirem la hemeroteca, va haver-hi enormes mobilitzacions estudiantils contra la guerra, el Martí Pol va impulsar el Diari de la Pau, que era una cosa molt bonica, que es van fer uns quants números, i abans havia vingut sobretot del meu avi Saturnino. Jo sí.
0: Aquí anem, a l'avi Saturnino. Sí. Com t'influència políticament, ideològicament, l'avi?
1: Pues mira, m'influència les tensions entre esperança i memòria i oblit i por, anem a dir-ho així, perquè jo recordo el meu pare que arribava a treballar, el meu avi ja estava a casa, ja estava jubilat, i jo estava ja segurament al sofà o a la seva falda, i m'explicava històries, m'explicava la història de la dictadura, m'explicava la guerra en terres llaoneses i samoranes, que no va haver guerra, van guanyar l'abril del... no? El juliol del 36, i punt, i sempre que arribava el meu pare que deia, calla, per deixar de dir... M'ensenyava a la i Carmela...
0: Sí, el teu pare no li acaba d'agradar...
1: El meu pare deia, ja vaig perdre un fill, un pare per la política. 8 anys, no vull perdre un fill.
0: 8 anys, perquè va estar 8 anys a
1: la presó.
0: A la presó.
1: Clar, que era just quan el meu pare més...
0: Del 39 al 47, he llegit.
1: 39-47, sí.
0: Que, de fet, coincideix amb un dramaturg molt important, com va ser Antonio Boro Vallejo.
1: Boro Vallejo, i tant.
0: Nada, Un soñador para un pueblo.
1: Un soñador para un pueblo.
0: Que és molt paradoxal que l'autor d'Un soñador para un pueblo estigués a la presó pels franquistes.
1: Sí, sí, i tant. I a més, mira, jo vaig estudiar molt amb aquesta mateixa directora que feia literatura espanyola. Me'n recordo molt del Tragaluz, també, del Boro Vallejo, que em va impressionar. I em va impressionar, però no, el meu avi, coses molt boniques. I, de fet, va morir 99, amb 90 anys llargs. I me'n recordo que va ser el primer enterrament civil, no religiós, no hi havia missa, l'església, el cementiri al costat, com tots els pobles, no? D'interior, a Catalunya i a la resta de l'Estat. I qui oficiava de civil el comiat era el capellà, perquè eren molt amics. Era molt, molt bonic. I a mi em va tocar, perquè tenia l'encàrrec de la republicana, abans que baixés el fèretre, no?
0: Sí.
1: Pues a la republicana, I el capellà va dir, bueno, no, vindrà un nen petit i passarà això i que ningú, no? I no va passar res.
0: Que esteu tots tranquils.
1: Absolutament. I després parles de les ferides i ferides que a vegades no deixen ser cicatrius. I el meu avi havia deixat escrit que podia venir tothom menys una persona. Encara viva. I el meu avi el 18 de juliol li disparen per l'esquena i maten a un nebot seu de 10 anys que es deia Pedro. Si s'equivoquen i maten un nen. Això el 18 de juliol. I el meu pare es diu Pedro per això. I va dir, i l'home que ho va fer
0: és aquesta persona.
1: És aquesta persona, va dir, pot venir tothom menys aquell.
0: Aquest que no vingui. Que malgrat
1: tot 80 anys després, vull dir que imagina't com són a vegades els conflictes i les guerres.
0: Malgrat totes aquestes històries que t'explicava l'avi, tu de petit volies ser metge.
1: Jo volia ser metge.
0: I això ha donat bé.
1: Pues no ho sé. Però bueno, ve de la infància més pura de quan deia allò, què vols ser de gran, no? I jo deia, pues jo metge.
0: Era ser una vez el cuerpo humano.
1: Sí, exacte.
0: Jo vull veure el glóbulo rojo.
1: Bueno, això, jo crec que més vinculat al coneixement científic era més com evitar el dolor i com evitar el sofriment, no? M'estimulava, però si pensava, continuo pensant, que era una vocació molt útil i molt humana, i segurament de les més humanistes que hi ha, n'hi ha moltes més, com netejar, no? Les pròpies habitacions dels hospitals, n'hi ha moltíssimes. Però sí, era així, el que passa que ja de seguida vaig fer lletres pures i em vaig desviar una mica de la intenció.
0: Ja no volies ser metge, tu volies estudiar història, però es veu que entre professors i també a casa...
1: Ai, sí, esteu molt ben informats.
0: Et mengen l'orella perquè estudis ciències polítiques.
1: Sí, perquè tenia una nota de tall molt alta del batxillerat i de la selectivitat, i deien allò, no desaprofitis, no? Ser típico...
0: Fes polítiques, no desaprofitis la nota.
1: Sí, perquè la història aleshores era un 5, estava molt mal vista la història, i ara, com es demostra, és molt, molt important la història. Sí, i a més era, el títol era més avorrit que ara, perquè era Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, a l'autònom, però sí, cap allà vam anar.
0: I a tercer ho deixes?
1: I a tercer ho deixo, sí.
0: Per què ho deixes?
1: Bueno, sempre explico una anècdota que és quan un dia em van dir a tercer de polítiques, pagant la matrícula que es pagava aleshores. I una persona que mai va ser catedràtica, que era professora, va dir que la transició l'havia fet el rei. I jo vaig aixecar la mà i vaig dir, hòstia, no ho sé, diria que l'ha fet molta gent. I vaig dir, bueno,
0: fins aquí.
1: Era sí, va ser com un desencant també. En aquell moment no era com ara, hi havia molt poca sortida, hi havia... tenies la via de la carrera diplomàtica, que era obligatori pràcticament, era un itinerari. Tenies la de gestor públic, que no és la cosa que més... No? I l'altra era sociòleg, perquè era també de sociologia, i ja està, i no em va convèncer. I entremig també estava molt actiu també el moviment juvenil, i vaig anar a parar a la SEAT.
0: A la SEAT?
1: Sí.
0: Què feies a la SEAT?
1: Pues a la SEAT feia el SEAT Ibiza i posava totes les portes dretes, 350 al dia durant dos anys.
0: 350 portes al dia?
1: En triple torn de tornicitat. És a dir...
0: Em sembla molta, sense saber jo com es munta una...
1: No,
0: una...
1: amb una cadena de 8 hores. No. Bueno, una porta, sí, en 3 minuts.
0: En 3 minuts es munta la porta d'un Ibiza?
1: Sí, i tant. Vull dir que pensa que vas amb l'equip, amb el pneumàtic, no?
0: M'està venint al cap la cançó d'Estopa, una mica de pastilles de freno.
1: Sí, i a més, tapa tot. Era conèixer el taylorfordisme com a sistema de possibilitats, els temps moderns, no? De fet, vaig entrar amb una amiga molt amiga, la líder de la Verneda, i me'n recordo el primer dia que entràvem, com a la pel·lícula de Temps Moderns de Chaplin. És a dir, eren 4.000 persones entrant, que nosaltres, això era 99, 25 anys, i me'n recordo que ens vam mirar dient, què és això? I ella va dir, això és un escorxador. La imatge de, no? De carn humana entrant a... Però sí, i allà vaig estar 2 anys i 4 mesos de baixa, perquè vaig tenir un accident laboral.
0: Sí, no? Et lesiones i per això...
1: Vaig lesionar, sí.
0: Que, tot i això, tot i que d'alguna manera m'estàs dient que allà a la SEAT coneixes l'esclavitud moderna, crec que cobraves més a la SEAT que quan vas ser diputat al Parlament.
1: Mai he cobrat més que a la SEAT. I a més, 16 pagues aleshores i estàvem al 70% del salari. Perquè era allò una entrada d'aquestes que vam fer de 800, de 800 joves, i amb raó se li deia a l'aristocràcia obrera. En aquells moments, ara també ha canviat molt, però en aquell moment moltíssima gent, quan existia el vell món industrial, no? Era una feina de per vida, no? Arribaves allà. I en canvi jo me'n recordo del Rafa, que havia entrat als 16 anys en plena dictadura des d'Extremadura, i que l'únic objectiu, ja que parlàvem d'esclavitud, seu vital, era haver-li pagat la carrera de medicina a la seva filla, no? Estava a Londres acabant un postgrau, i que era un excel·lent professional. I són històries, així és la història. Això són els llapis de memòria. Però no, vull dir que tampoc tornaria.
0: Que tot i que mai hagis cobrat més que la SEAT,
1: no.
0: Podem confirmar que marxar de la SEAT no li va treure el son.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: un son de la Sant Quirzenca Ann Andreu, amb la col·laboració del Ferran Palau. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, que aquest, David, és un tema que tu defineixes d'una manera molt, molt original, que és que dius que se t'ha fet cuina.
1: Oh, sí.
0: Què és això de que se t'ha fet cuina?
1: Doncs mira, això, que s'ha fet cuina. És a dir, jo vaig conèixer l'Ann Andreu gràcies a la Natxa Ferrer, que un dia, no?, me la va posar al sarró, no? I un dia a casa, perquè això fa 5 anys, just després de la Covid. I no em vaig donar compte, home. O sigui, anava escoltant, anava cuinant, i m'agrada molt cuinar, és el moment de més calma del dia, a la nit, fonamentalment. I a més,

0: de més calma del dia a la nit, fonamentalment. I a més, de cuines lentes, vull dir, de Falklands.
1: Fer xup-xup.
0: I fer xup-xup. I al cap d'un mes em vaig donar compte que portava un mes escoltant, no?, l'Ana Andreu, i que ja s'havia associat aquell espai que per mi és l'espai on es curen i es cuiden els cossos, no?, al mateix temps. I és el temps, i és l'espai que està més lluny de la pantalla. El lloc més distant entre una pantalla mirant internet i la vida és la cuina, no?
1: És la cuina.
0: A vegades hi ha 12 passes només de distància i són dos molt diferents. I penses, i repenses, i esboces tots els dubtes i alguna certesa. I podria dir que s'ha fet casa, perquè també és com una casa, però s'ha fet cuina.
1: M'agrada molt el concepte, me'l quedaré. És com l'altre dia em van ensenyar el de ets el meu xandall. Li dius algú, no? Que algú és el teu xandall vol dir que és algú amb qui et sents còmode, que pots estar tranquil.
0: Sí, i tant, sí.
1: Doncs mira, se m'ha fet cuina i ets el meu xandall. Que parlant de cuines i xandalls, David, durant el teu pas com a diputat del Parlament de Catalunya, diries que el president Mas et va fer cuina o xandall o no va arribar tant la cosa?
0: No va arribar tant la cosa.
1: Però se't va fer...
0: No va arribar tant la cosa.
1: Porteria, ni que fos. Terrassa.
0: Es va fer moltes coses.
1: Parlar molt d'aquesta bona relació, com si no poguéssim ser amics.
0: Encara dura. El que passa que era... És a dir, en la vida quotidiana, els afectes, les amistats, però és veritat que en un entorn a vegades tan rígid, no?, tan polaritzat, tan estanc, tan segregat, tan segmentat, que dues persones que, òbviament, en l'arc ideològic estan segurament a punta i punta, no?, en un país normal, però jo encara continuo, mantinc el contacte temporal amb ell, però com si no hagués passat cap dia, i continuem discrepant molt, molt, de moltes coses. Però sí que es va fer altra política, anem a dir-ho així, no? I fins i tot jo crec que, ara estic parlant de memòria, no sé si vaig dir que s'havia humanitzat la política o fins i tot que s'havia feminitzat, en el sentit que, o sigui, reconèixer l'altre, no? Perquè democràcia no és només dir, també és el deure d'escoltar, no? I jo recordo converses privades polítiques d'aquells 3 anys, especialment amb el 9-N, no?, on és veritat, clar, i el punt aquest de posem-nos d'acord amb el desacord i acceptar les discrepàncies i alhora fer coses en comú, no?, que especialment va ser el 9-N, doncs per mi també va ser un aprenentatge.
1: Sí, no, per tots.
0: Per tots, per tots.
1: Va ser una imatge que va servir per tothom.
0: I se'n va fer vincle, o sigui, se'n va fer pont, per dir-ho així, perquè el pont té molta potència també, el pont, no?, que és per travessar-lo en les dues direccions, vull dir que jo me'n recordo que després de la abraçada, no?, em recordo que em va dir tot bé, i vaig dir, bueno, jo això ho pagaré a casa meva, i em va dir, i jo a la meva, no et fots, no?
1: Clar, vull dir que ben pillar
0: els dos, i he tingut converses dures, pues, clar, tot això passa el 9-N, són 3 mesos després, 4, de la confessió de Jordi Pujol. Uh-huh. El nivell de converses que hem tingut ha sigut saber, a vegades ha sigut molt dur, però sempre donar contingut, mai en la forma. Però, en fi, no ho sé, crec que allò de pont, no?, o vincle, o saber que...
1: Se t'ha fet vincle, és preciós.
0: O l'alteritat, sí.
1: Que, David, crec que quan et proposen encapçalar la llista de la CUP al Parlament, tu estàs per Zamora perdut en
0: una... Jo estic a Zamora,
1: en una barema,
0: en el poble dels meus avis, dels avis materns, en aquest cas, recollint... Els meus avis estaven jubilats, vull dir, eren pagesos, però... Pues, que tindrien pues, quasi 90 anys, però encara recollien, no?, la poma, la reineta, encara recollien el raïm, i jo estava allà fent un cop de mà, i em truquen. Estava amb un gran amic de Vallecas.
1: Però trucada que t'esperava, sorpresa absolutament?
0: No, completament sorpresa. Jo havia anat de tancar, pues, un any abans havia tancat la llista de Barcelona com a activista dels moviments socials, i havia fet algun acte de campanya dient, bueno, pues jo dono suport a la CUP, i no, i a més m'ho diuen, o sigui, m'ho diuen a tot o res, em diuen que tinc 24 hores com a molt 48.
1: Contrarrellotge absolut.
0: Contrarrellotge,
1: eh?
0: I aleshores hi ha 3 persones, i vaig a fer el retorn a l'Anna Gabriel, que també ha passat per aquí, i hi ha 3 persones que em diuen que no ho faci, l'amic de Vallecas, la meva mare i l'Anna Gabriel.
1: I els hi fas molt de cas, als 3.
0: Completament, els hi faig un cas. I fins aquí hem arribat, i tant de vols hi hagués fet cas. És broma.
1: No, mira...
0: No, però segurament les 3 per raons diferents. I jo arribo a la proclamació de candidatura... Ara m'equivocaré de dia. Era el dia que

0: es commemorava l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. I me'n recordo que arribo a Molins, que era quan s'anunciava el candidat, però jo arribo directament amb tren, amb el tren, amb l'Estrella de Galícia que existia aleshores, vull dir, agafo el tren a Astorga, arribo a Sants, em venen a buscar i me'n vaig directament, amb una hora i mitja de distància, escolto un acte i em diuen, ara fes un míting. I així surto
1: jo. I així comença.
0: I així comença.
1: Que ara dius, els hauria de fer cas i...
0: I a més comença i... És com la pel·li, perquè comença i ja el dia següent ets candidat, o sigui, no va haver-hi ni 5 minuts de pausa, ja empalmem amb la campanya electoral, que era el 25 de novembre, o sigui, quedava pues, un mes i 15 dies, ja saps, van ser com 80, 90 o 100 actes, que ja vaig arribar a la nit electoral, o sigui, esgotat no fos.
1: Bueno, deuria ser una passada d'etapa en tots els sentits, però sí que és veritat que crec que tu i els teus dos companys, perquè sortiu tres, veu trencar un estigma molt gran que hi havia a Catalunya, no?, com... Hola, si són gent d'esquerra, molt d'esquerra, que són educats, que parlen normal... I, de fet, crec que el 2014 va ser el polític més ben valorat de tot el Parlament.
0: Bueno, coses de la demoscòpia, però sí, sí, és així. El 2015, crec que era el final de les acaballes, sí, el més ben valorat va ser una cosa...
1: Que això és després de lo de Rodrigo Rato, mític.
0: Després de lo de Rodrigo Rato, exacte, que va treure per totes bandes de la Peralta, anem a dir-ho així.
1: Va rebre...
0: Vaig rebre editorials de diaris, semàfors vermells, però era molt... O sigui, va ser... Crec que tothom, uns i altres, van treure conclusions, perquè també va ser... Després van fer les típiques enquestes d'opinió i, clar, el 95% estava a favor.
1: Perquè sí, jo crec que molta gent... Posem context un moment. Això de Rodrigo Rato és una comissió
0: d'investigació...
1: Sobre la corrupció política, em sembla.
0: Corrupció, bueno, sobre l'enfonsament de les caixes bancàries, però sí sobre corrupció, sobre la crisi de l'habitatge, que encara avui no n'hem sortit, sobre els desnonaments...
1: I el convidat d'avui va treure la xancleta, li va ensenyar, fent un símil, no?, amb el que passava a l'Iraq.
0: Perquè ell ho deia no innocentment. Aquest senyor era ministre de la guerra amb Aznar.
1: I li va dir dues frases que passen a la història de la política catalana, és nos veremos en el infierno i també hasta pronto, gángster. Sí. Això ho portaves preparat o et va sortir tal com?
0: No, que va, això...
1: No ho portaves preparat?
0: No, això són... Que va, això... Bueno, t'explico, eh? Abans, o sigui, jo tenia 33 preguntes, la qual cosa a cada resposta... Hi havia més arrogància i més soberbia de dir, jo ho he respost, no ho respondré. No? Hi havia la presidenta, que a més era del Partit Popular de Catalunya, que li feia molta protecció també, i aleshores li vaig demanar quanta gent Bankia havia desnonat, perquè era una de les primeres entitats que més havia desnonat des del 2009, i em va dir que no ho sabia. I jo li vaig donar la xifra, que a més m'havien passat companys de Madrid, molt macos de Madrilònia, i, però què diu? I eren dades reals, no? I vaig dir, com pot ser que no sàpigues ni quanta gent has desnonat? Saps? Saps allò que va pujant, no? El nervi, el que deies la primera... No? Va pujant la ràbia i, clar...
1: Se t'infla l'aorta.
0: Has de tenir autocontenció. Jo tinc bastanta autocontenció, però era, em semblava... I ja està. I aleshores, jo, com tots els grups en política, per sort, la política sempre és col·lectiva. Doncs tenia el meu grup de suport. No? I a més, un grup de suport d'amics, eh? No? O sigui, també tenia el de la CUP, vaig dir... Sí, estic per treure'm la xancleta, no? I tirar-li. I una persona real em va dir no, li tiris, però ensenya-li, no? li diré del Iraq, i m'ho van més o menys validar, i l'última va ser aquesta, però l'emprenyada que portava era monumental.
1: Jo crec que es va notar i és on vam connectar.
0: I el dia següent va haver una editorial
1: polític que sigui, eh?
0: Sí, el dia va haver una editorial d'un gran diari que es deia Matonismo, i em deien Maton a mi, no ell, però si el Maton, el gàncer és ell. Però fixa-t'hi el pas del temps, el polígraf, que dirien els estimats Berri Xàrrec, que és l'únic detector de mentides, doncs mira com està Rodrigo Rato avui.
1: Sí, sí, i tant. I a tu, com deies, et va portar alguns problemes, i ves tu quina cosa, ara estàs sonant una cançó que es diu Trouble in Mind.
0: Trouble in Mind.
1: Problemes...
0: Què faríem sense Nina Simone en aquesta Simone? Vida?
1: Què hi fa en el teu llapis de memòria, David?
0: Tot.
1: Tot.
0: Crec que tot. Sí, o sigui que no sé què faria en aquesta vida sense Nina Simone. Primer per les cançons. Més tard, molt més tard, jo crec que des d'una perspectiva antiracista, no? I jo crec que el moviment afroamericà pels drets civils per mi ha sigut una autèntica escola de llibertat. No? Hi ha un llibre preciós que es diu, El ferrocarril subterrani, que és una història real que existia en el seu moment a la Guerra Civil Americana, que és com hi havia una xarxa clandestina que ajudaven a passar del sud al nord, no? Mm. Tot era una xarxa molt, molt, molt ampla, hi havia el revisor, no? Hi havia el maquinista, no? Hi havia la parada, no?
1: Està posant cometes, eh?
0: Cometes, sí, sí, tot això és una estructura clandestina, que es deia això. I després vaig començar la història personal. I el dolor també de Nina...
1: Que la van fer passar per boja.
0: La van fer passar per boja...
1: Fins que van bugir.
0: Sí, sí, fins que van bugir, efectivament. Una història també de... No? Òbviament de maltracte patriarcal, anem a dir-ho així, amb la cara A i la cara B de la indústria de la música, però sempre, a més, molt compromesa, no? Amb totes les reivindicacions de la comunitat afroamericana. I sempre porto aquella samarreta que algun m'haureu vist, no? Dels amics del Say It Loud, no? I de Love Simon, Hate Fascism, no?
1: Yes. Doncs crec que és un altre motiu per tenir esperança, que és la música de Nina Simone, sempre. I mira el temps que és. Jo crec que seria molt bé acabar amb aquest Trouble in Mind de Nina Simone. A més, és una versió en directe al Festival de Jazz de Newport. Et sembla bé?
0: Sí, tanquem, sí, aquí. Sí.
1: Hauràs de venir un altre dia, perquè ens han quedat moltes cançons per fer sonar.
0: Sí. Home, és difícil, eh?
1: És molt difícil.
0: Dir, Marc Pujol, Smoking Souls, Gorka Urbizu, que ha fet un discàs, Ferrés...
1: Aquí ja saps que triar és renunciar.
0: Triar és renunciar, sí. I tant.
1: David Fernández, ha sigut un plaer conèixer-te.
0: Igualment, un plaer enorme.
1: Amparo
0: com
1: Pérez.
0: A casa.
1: Sí, home, sí. Això és casa teva, sí. Estàs aquí a Catalunya, sí. També estàs al balcó, ets un autònom d'or, bàsicament. Amparo Pérez a la producció i realització, Jordi Urós a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda. I ara, que acabeu de tenir molt bona tarda, us quedeu amb Nina Simone.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Sé l'huracano più bello.
2: Iris Dio, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
3: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
2: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus.

0: Cáceres, una nadadora d'or i diamant. Viu els èxits dels nostres esportistes amb SER Catalunya.
1: Dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
2: Veuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost. Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
3: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Pobla del Foc. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Jordi, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Des d'on truques, Jordi?
4: Des del Prat. Ja que m'heu donat avui l'oportunitat de poder dirigir-me directament al José Mari, tinc una cosa dintre des de fa més de 30 anys que m'agradaria dir-li amb ell personalment.
5: Pues dime, aquí estoy.
4: Tu recordaràs, marzo del 95, jugamos una eliminatoria de Copa Europa en el Parque de los Príncipes contra Paris Saint-Germain y caemos eliminados.
5: Sí.
4: Yo estoy en la grada y el único jugador del equipo que vino a aplaudir a los 3.000 o 2.500 que fuimos fuiste tú. Y llevo más de 30 años esperando para darte las gracias. Simplemente yo hoy que he tenido la oportunidad de agradecerte ese gesto.
5: Y me acuerdo perfectamente que sí. Yo era consciente que era una decepción muy grande, llevaba muchos años ya en el club y esa noche sabía que era de esas que hacía daño.
4: Aquel hecho, que vinieras, nos aplaudieras, hiciste un gesto con los brazos de decir lo hemos dado todo, no ha podido ser. Llamarte y darte las gracias y me ha sacado una espina desde hace más de 30 años.
3: Gracias, Jordi. Me has posado la piel de gallina, te juro.
2: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Ventana con Iñaki de la Torre. La Ventana. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys el TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
5: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors.
4: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on ho pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Grönholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Hi ha moments que només passen una vegada a la vida i que recordarem durant molt de temps. Moments que ens fan veure que som no res dins d'un univers enorme on hi passen moltes, moltíssimes coses que no ens podem ni tan sols imaginar. Però també n'hi ha d'altres que sí, i alguns tenim la sort de poder-les veure des del nostre petit racó del món, perquè hem tingut la sort que literalment els astres s'han alineat. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. I el d'avui no és un balcó normal, no som al carrer Cas de Barcelona, som al Port de Tarragona, perquè hem vingut a veure en directe l'eclipsi de sol total del qual fa mesos i mesos que ens en fem un fart de parlar. En som conscients, però és el que ens passarà avui per Catalunya i és únic, per tant, és normal que ens haguem fet tan pesats.
0: I qui en sap molt d'eclipsis és el Manel Sant Romà, doctor en astrofísica i professor de la URB, que ara mateix està perdut per la muntanya, preparat per veure el seu quart eclipsi solar total. Sí, quart. Ell ja n'ha vist tres més i ja ens ho va dir. En el moment de l'eclipsi és que ni en busqueu. I és per això que hi hem parlat aquest matí, per entendre com d'especial és el que viurem avui aquí a Catalunya. Manel Sant Romà, com estàs?
2: Molt bé, molt excitat per el que ha arribat el gran dia.
0: És que ara t'anava a preguntar, tu estàs nerviós? Perquè no és la teva primera vegada.
2: Exacte. Bueno, nerviós potser no, però diguem-ne un punt emocionat, no? Perquè recordo perfectament el primer eclipse que vaig veure l'any 99, que va ser l'últim que hi va haver a Europa, i que aleshores amb els que el vam anar a veure, que el vam anar a veure al Mar Negre, parlàvem de quin seria el proper més a prop. I vam veure que l'any 26 n'hi havia un, però en aquells moments recordo perfectament que les previsions no el donaven en el sud de Catalunya, el donaven més avall. I recordo que ho vam comentar amb uns quants amics, de dir, bueno, haurem d'agafar els cotxes per anar a veure cap a València, més avall, que gairebé arribava a Sevilla, diguem-ne, la totalitat. Per tant, no pensava que el sud de Catalunya es podria veure. I bueno, clar, han passat 27 anys, doncs estic emocionat de ser viu, francament, i de poder arribar al meu quart eclipse.
0: I de veure la casa,
2: sí, rodejat de gent estimada que no els hauria arrossegat, perquè altres anys ens hem anat a la fi del món gairebé a veure eclipses totals, no? I ara els podem veure aquí a casa.
0: Ara en parlarem, ara deies, el 99 últim eclipsi a Europa, i jo et volia preguntar, per què és tan únic i especial el que veurem avui?
2: Bueno, a veure, és el primer que hi ha a Europa en aquest segle, el segle XXI, eh? Bueno, això el fa, diguem-ne, singular, no? Després és el primer a Catalunya també en el segle XXI i l'anterior va ser el 1905, per tant fa 120 anys, no? 121 anys. I no n'hi tornarà a haver un altre fins d'aquí més de 100 anys. Per tant, bueno, a Catalunya és força singular. En el món no, perquè d'eclipses totals n'hi han.
0: Cada any, no?
2: N'hi ha més o menys un cada dos anys, una cosa així, perquè no sempre la Lluna i el Sol, i la Terra i el Sol s'alineen perfectament. Però, esclar, com que la Terra és molt gran, almenys en termes d'aquesta alineació, i la Lluna és molt petita i duren poc els eclipses, per tant, és molt poc probable que en un lloc concret en passi un. En un lloc concret de la Terra en passa en promig un cada 300 anys. Per tant, bueno, que passi aquí, doncs és una... És algo... Allò que diuen en anglès once in a lifetime event, no? Un event que passa una vegada a la vida, no? Sense tenir que desplaçar-te gaire.
0: Ja tenim raó els mitjans de fer-nos una mica pesats, no?
2: Sí, jo crec que no. Jo ho esperava, o sigui, no m'ha sorprès gens, eh? Pensa que jo aquest eclipse el aniré a veure en un hotel al Matarranya i quan vaig trucar fa més de dos anys i els hi vaig dir, no, bueno, és l'eclipse, diu, eclipse de què? I dic, no, dic, és que voldria reservar-ho perquè ja veurà com això anirà pujant, la d'això. Ha pujat tant que doncs, fa 3 o 4 mesos un amic meu volia anar a aquell mateix hotel i li demanaven 5 o 6 vegades el que pagaré jo, no? Vull dir que que a veure, l'avantatge de l'astronomia és que es poden preveure les coses en molt de temps.
3: Clar que sí. Nosaltres veurem d'aquí poca estona com el Sol desapareix, es torna fosc, però què estarà passant a l'espai? Ara ho avançaves, s'alineen Terra, Sol i Lluna, però què, o sigui, què passa exactament?
2: Doncs mira que la Lluna li fa ombra al Sol. Mentre que la Terra es va movent al voltant del Sol, la Lluna va donant toms a la Terra. I, per tant, alguna vegada es posa entremig del Sol i la Terra. I llavors aquesta alineació només passa típicament una vegada cada 2 anys. Llavors, quan s'alineen, literalment la Lluna li fa ombra, i aquesta ombra es projecta a la Terra, i el que veiem és que el Sol s'oculta o una part o tot. Quan s'oculta del tot vol dir que, bueno, la Lluna es va posant entremig, de la Terra i el Sol, va haver-hi un eclipse parcial, i pum, en sec és total. ¿Vale? I durant uns pocs minuts, que com a màxim, en els eclipses totals més llargs que es poden produir dura com a màxim 100 minuts, perquè, clar, la Lluna continua movent-se i després surt de la posició, diguem-ne, d'entremaliada, no? Per cert, una cosa que volia comentar és que pels que no aniran a veure la totalitat, perquè em fa gràcia que hi ha gent que pensa que això és una... És, bueno, si diu, hi ha molts llocs de Catalunya on serà el 99%, no? Dius, bueno... Entre el 99 i el 100% tampoc n'hi ha de...
3: És
2: un altre món. O sigui, el total és un orgasme, el parcial és un gatillasso, diguem-ne. O sigui, no arriba al total.
3: És una gran comparació. I tu ja n'has viscut 3. No sé si... No te'n canses?
2: No. Mira, jo faig una... Aquests dies estic fent una... No, a mi no m'agrada ser profeta, trobo que això, però de ser profeta és un molt mal assumpte, no? Però a Espanya jo crec que, com a molt, persones que hagin vist un eclipse total, n'hi deu haver unes desenes de mils, com a molt, tiro allà. Segur que n'hi ha més de 1.000, però no sé si més de 10.000. Posem unes quantes desenes de 1.000. Demà, automàticament hi hauran desenes de milions de persones que hauran vist un eclipse total de Sol. Uh-huh. I mentre que avui o ahir... tu parlaves i t'acostava a trobar algú que hagués vist un eclipse total de Sol, i els que l'havien vist eren com una mena de, diria, entre cometes, de secta, de dir, tu que és impressionant, però els altres te miraven amb una cara, perquè diuen, què m'estàs contando, no? Doncs, passat demà, o demà, d'aquí unes hores, quan hagi succeït, hi haurà un munt de gent que dirà, és molt maco, és impressionant, és molt maco això, i voldrem veure'n un altre.
3: I potser entendrem aquesta passió que tu tens, perquè aquest és el quart teu. Quins altres has vist? Ens deies, el 99...
2: El 99 vam anar al Mar Negre.
3: Al Mar Negre.
2: Sí, perquè el del 99 era, que és l'últim que hi va haver a Europa, l'ombra entrava per França, en direcció est, cap a Alemanya... I aleshores baixava cap a Bulgària i al Mar Nord. I llavors vam decidir... Perdó, el Mar d'Or, punyeta. El Mar Negre, tot és en vena. I aleshores, tenint en compte que les previsions deien... Era el mes de març, abril. Les previsions deien que podia haver-hi núvols i pluja al centre d'Europa, com així va ser. Jo tinc amics que el van anar a veure allí, i alguns el van veure, i alguns no el van veure. No van veure directe, el van veure tapat pels núvols. Nosaltres, un grup d'amics, d'una vintena d'amics, vam decidir, doncs mira, que farem un creuer, anirem al mig del Mar Negre, on en aquella època és molt poc probable que plogui. I efectivament, va ser un eclipse fabulós. Això va ser l'any 99, i evidentment tots ens vam dir, escolta, quan n'hi hagi un altre per aquí a prop, perquè clar, pot ser Austràlia, pot ser l'Antàrtida, vull dir...
3: Clar, pot ser a l'altra punta del món.
2: Apropet, i tornem a anar. I efectivament, el 2006... N'hi havia un que pujava, si no recordo malament, pujava des de l'Àfrica, a l'ombra, passava pel desert de Líbia, sortia al mar i s'anava a petar cap a Turquia, em sembla.
3: I aquest el vau anar a veure.
2: I el vam decidir anar-lo a veure al desert de Líbia, va ser meravellós, perquè a més allí es veu, recordo que vam veure com arribava l'ombra, perquè com que el desert és bastant pla, quan s'estava fent fosc, vam veure arribar l'ombra de totalitat, és com una mena de tsunami visual que arriba, i llavors passa la totalitat. A part, entre parèntesi, vam fer un creuer pel Mediterrani, que va ser un festival que no oblidaré cap dels que
3: vam anar.
2: Hi vam anar 86 amics, 86. Jo era el cap de colla, diguem-ne, no? Va ser meravellós, va ser meravellós. I el tercer que he vist, i haig de dir, francament, que semi-vist, va ser el Mar de la Xina. El 2006, entusiasmats, vam dir, quin és el proper? Hòstia, la Xina, és molt lluny, això.
3: Sí, que no quedava gens a prop.
2: Vamos allà, no? Llavors, en lloc de 86, hi vam anar com a 50, i vam fer una excursió per la Xina, i vam agafar, perquè no es veia a la Xina continental, sinó que es veia el Mar de la Xina, això era l'estiu del 2009, vam agafar també un vaixell, però el que passa és que llavors ja ens ho temíem. A l'època aquella, el juliol, és època de monsons. I hi havia unes nuvolades que, tot i que el capità va llogant el vaixell intentant buscar pel mig dels núvols, vam veure com es feia de nit, però no vam veure el disc negre del sol.
3: És que era llàstima, havent anat tan lluny.
2: Sí, però bueno, mira, va ser un gran viatge, també. Llavors, a canvi, aquest, diguem-ne, doncs, bueno, mira, si hi hagués algun problema, doncs tampoc hi hauríem perdut tant. O sigui, bueno, perdut, sempre que vas a viatges i tot això, no hi perds, no? Per tant, de fet, més que dos són dos i mig els que porto. O sigui, que ara faré el 3,5 si Déu vol aquesta tarda. O sigui, que...
3: I Manel...
2: I aquesta, el d'avui té una cosa molt singular, que és molt interessant per les fotografies que veurem. Perquè típicament t'agafa el sol bastant alt i aleshores els fotògrafs, bueno, fotografiar un eclipse doncs no té massa cosa, diguem-ne. O sí que té interès, però en canvi aquí hi haurà unes fotografies amb el sol eclipsat, amb catedrals al costat, amb campanars, amb muntanyes, amb Montserrat...
3: I serà preciós.
2: Serà preciós. Amb la Sagrada Família, no, perquè no serà... No es podrà fer... Podrà fer un fake, però no real, perquè a Barcelona no és total. Però bueno, hi haurà segur que hi haurà alguna foto amb el sol quasi eclipsat i la Sagrada Família.
3: Seguríssim. I Manel, n'hi ha algun que t'hagis perdut i t'hagués agradat anar-hi?
2: Sí, bueno, n'hi va haver una a Sibèria i ara no recordo que vam estar a punt d'anar-hi, però al final no sortien els números, perquè clar, hi ha llocs que és car viatjar. I clar, fins i tot en aquella època, a Sibèria, estic parlant dels primers 2000, la infraestructura hotelera que hi havia per allí no era gaire bona. I a més, allà al mig de Sibèria és molt remot, no? Bueno, m'hagués agradat, sí, anar als Estats Units. També n'hi ha hagut un parell als Estats Units en els últims anys força interessants. Però, bueno, vull dir, hi ha el que hi ha. Hi ha gent que s'hi dedica amb això, però s'ha de tenir bastanta pasta.
3: És que quan pot valdre? Quan pot valdre anar a veure un eclipsi d'aquests, en total?
2: No depèn. Mira, aquí, o sigui, a veure, aquí val des de 0 euros, si el pots veure des de casa, fins a... Bueno, jo me'n gastaré uns quants perquè aniré al Matarranya amb un hotelet fantàstic, passarem dos o tres dies allí, i pot valdre tot el que valgui el viatge per anar-lo a veure. Si vas amb un creuer a l'Antàrtida, doncs igual te val, jo què sé, 20.000 euros, no sé. Pot valdre bastanta pasta, però aquests dies estan sortint gent que em porta 40, 50, vull dir que són caçadors d'eclipses, perquè literalment se'n diuen caçadors d'eclipses perquè els has d'anar a buscar, els has d'anar a caçar.
3: Sí, no et vindran.
2: No et venen a casa teva, els has d'anar a caçar i alguns s'escapen, perquè està núvol, perquè estan en llocs tan remots que, vull dir, si passa al mig, o sigui, en el continent antàrtid, bueno, clar, pots anar amb una expedició amb trineus i tal, però ja no et costarà 20.000 euros, et costarà 100.000 euros. Vull dir que
3: no tothom es pot pagar i que hem d'aprofitar avui que ens ve a prop de casa,
2: sí, sí.
3: No?
2: Però ara, aquesta vegada passa una cosa, i aquí va una mica la profecia que volia dir abans. Avui hi ha molta gent que encara no s'han enterat de que l'any que ve, i és una pura casualitat, També n'hi ha un que passa pel molt, molt, molt al sud d'Espanya. Això que, que hi hagin dos tan a prop en tan poc temps és molt raro. Per tant, a dia d'avui, un hotel al sud de la província de Càdiz val un preu, passat demà començarà a valdre molt més. Perquè hi haurà milions, ja no parlo dels americans que vindran. El dia 2 d'agost de l'any que ve n'hi ha un que es veurà a Algeciras, Gibraltar, una mica del sud de Màlaga, Ceuta, Melilla, i que jo ho sé molt bé perquè aquest, diguem-ne, espero poder-lo anar a veure perquè ja tinc els hotels reservats.
1: Però ja
2: jo primer volia anar al lloc on serà un flash total. Si el d'aquest any heu viscut un flash, ha sigut un flash local, tot i que a nivell mundial se'n parla, òbviament, d'aquest eclipsi, perquè és un fenomen mundial, però de l'any que ve serà un flash mundial total, perquè serà un eclipsi que a Luxor, al centre de l'Egipte faraònic, i a les 12 del migdia, amb el sol a dalt de tot, durarà 6 minuts i mig. Fa 3 anys que no hi ha hotels en aquella zona per aquells dies.
1: Ho has intentat, eh?
2: Jo ho he intentat, i l'última cosa que em demanaven vaig dir, noi, no sé, ja el veuré quan ressusciti a l'Egipte a l'Ultratumba, jo què sé, no? I a veure, al final del dia doncs són experiències que si es poden experimentar, valgui la redundància, doncs és meravellós, però a veure, hi ha moltes coses a la vida, no?
3: I a lloc del món és més probable que es vegi un eclipsi o a tot arreu hi ha la mateixa probabilitat?
2: La probabilitat és la mateixa, estan distribuïts, tenen una periodicitat, al final un eclipsi és quan s'ajunten d'una manera determinada aquests tres cossos, doncs això és periòdic. I això, o sigui, els eclipsis es repeteixen més o menys a grosso modo cada 18 anys i mig. A grosso modo es repeteixen, però no necessàriament al mateix lloc. És a dir, aquesta tanda d'eclipsis que hi ha aquest any i el que ve, això, desplaçats al llarg de la Terra, perquè la Terra gira una vegada cada 24 hores, no? Uh-huh. Desplaçats, més o menys es van repetint. Però la resposta estricta a la teva pregunta és no hi ha cap lloc de la Terra que tingui preferència, no hi ha un lloc que dius, hòstia, això és una mina. Tot i així, si hi ha períodes, per exemple, jo m'he entretingut a demanar-li al meu amic Claude, la intel·ligència artificial, que em faci el càlcul, que per cert, NASA ja el té fet, però m'he quedat al·lucinat, perquè ara t'ho fa una intel·ligència artificial, li he dit, escolta, els propers 25 anys, com ho tenim, això? I he vist que, bueno, a Austràlia n'hi ha 4 en els propers 25 anys, a Sud-àfrica n'hi ha 2 o 3, però a Europa no toquem bola, en els pròxims 25 anys.
3: Ja et veig buscant hotels i vols per anar-hi,
2: bueno,
3: d'aquí a 15 anys.
2: No ho sé, hi ha altres... O sigui, ara ja... Bueno, jo ja tinc una edat i ja vaig buscant plaers més, diguem-ne, més propers. No sé si m'hi arribaré a Austràlia. No.
3: Perquè tu d'on et ve aquesta fascinació pels eclipsis?
2: Bueno, jo sóc astrònom professional.
3: Sí, a part de la professió, que...
2: Però, no, exacte. No, és que, de fet, l'any... O sigui, jo... No m'havien cridat mai l'atenció, per tant, l'any 99 va ser el primer que vaig anar a veure. I jo ja tenia una edat, ja estava crescudet. Bueno, va ser una mica una casualitat. Vaig llegir un article en una revista de divulgació d'astronomia on parlaven d'això, i com que n'hi havia una a Europa aquí propet, doncs, mira, em vaig, vaig liar, vaig començar a liar amics, va, home, anem a fer creuer, i ens vam liar la manta al cap, vam anar a veure, i esclar, això és la predicció que jo faig, els milions d'espanyols que aquesta tarda veuran l'eclipsi es convertiran en potencials turistes d'eclipses en els propers anys. Els que tinguin més pasta de tots aquests aniran a veure diversos. Els que en tinguin menys faran el que podran, diguem-ne. Però tothom que ho vegi en voldrà veure un altre.
3: I alguna recomanació per l'eclipsi, per poder-lo gaudir a tope, la gent que tenim la sort de veure'l al 100%?
2: Bueno, jo crec que l'eclipse, sobretot l'eclipse total, però bueno, també es pot gaudir de l'eclipse parcial. Però l'eclipse parcial a veure, segur que els que vegin l'eclipse parcial a Catalunya, que serà de més d'un 95% a tot arreu, també els agradarà molt, perquè ja amb aquesta... A partir del 80% del sol ocultat, comencen a haver-hi fenòmens, ja la temperatura ja baixa una miqueta, tot i que, esclar, ja serem... Aquest aquí serà ja a prop de la posta de sol, per tant, a la tarda, i per tant la temperatura ja haurà baixat, no? Però quan l'eclipse és el sol està alt, es nota moltíssim la baixada de la quantitat de llum i, per tant, d'energia que arriba a la Terra, perquè el sol està tapat, no arriba, no passa ni la llum, ni els rajos ultravioleta, quan està tapat no passa res, allí, ni els infrarrojos, res. I, per tant, baixa molt la temperatura, i això en principi es notarà. Una altra cosa interessant, a partir del 80-85%, són les ombres, que tothom es fixi en la seva ombra o l'ombra del seu braç, que li faci el sol, que encara té un tros il·luminat, veurà com es comença a multiplicar. És a dir, mentre que les ombres, quan el sol està ple, que sempre, el sol sempre està ple, o no fa ombra perquè hi ha núvols, però si no hi ha núvols, està ple i fa una ombra. Bueno, doncs, quan el sol està 80% d'eclipsat, es multipliquen les ombres, perquè venen com a, diguem-ne, focus de llum del sol, de lo que queda per eclipsar, de diferents direccions, per dir alguna cosa, no? I fan diferents ombres. Els animalets ho noten bastant. Els animals ho noten més que nosaltres, perquè els animals tenen més sensibilitat. I, entre altres coses, com que no saben què està passant, veuen que passa alguna cosa raro, també, sobretot, perquè veuen els humans, i els animals ens coneixen més els humans que nosaltres mateixos. I els ocells, a vegades, si hi ha ocells per allí, deixen de volar, deixen de cantar. Els gossos depèn dels seus amos, vull dir, depèn de com vegi que es belluguen els amos, però, o sigui, que diguem-ne, passen coses que quan se va apropant la totalitat és força... Dius, notes que està passant alguna cosa, no? Llavors, jo comparo com amb un concert, no? És un concert és més divertit. Sí, la música és la mateixa, però en un concert tens els costats que ballen i que s'emocionen i tu també, i d'això, no? Aquí, en principi, no cantes res, però les emocions són col·lectives, no? Llavors, és un eclipse vist des de la finestra de casa teva sol, és un eclipse trist, diguem-ne, no? És bonic, però és trist. Un eclipse vist amb més gent que un diu, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, doncs, bueno, s'encomana, no? S'encomana tot.
3: Per tant, doncs compartir-lo i gaudir del moment, no? Com
2: sí,
3: un concert. M'ha agradat molt la comparació.
2: Anar. Sí, és com una verbena en la qual sempre hi ha la verbena, sempre hi ha qui se queda sentat i fa cara d'avorrit, no? Dius, bueno, no n'hi ha per tant. Si vas amb una verbena, o balles o vés-te'n a casa, no? No sé, doncs, a veure, que cadascú faci el que vulgui, però l'eclipse passa una mica el mateix, no? L'eclipse és per emocionar-se.
3: Doncs et farem cas, el gaudirem i ho farem en comunitat aquí des del Port de Tarragona, nosaltres a la tarda. Moltíssimes gràcies, Manel Sant Romà, doctor en astrofísica i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Gaudeix
2: gràcies
3: molt tu també amb l'eclipsi.
2: Bon eclipse.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu.
2: Adéu.

0: Són les 7:24, estem al Port de Tarragona per viure i acompanyar-vos en directe durant aquest eclipsi. Falta poc més de 10 minuts perquè aquí a Tarragona comenci aquest eclipsi, pràcticament una hora per arribar a la totalitat. Ara mateix aquest port està ple de gent esperant, amb molts ventalls, fa moltíssima, moltíssima, moltíssima calor. I per aquí està també la nostra companya Cristina Artacho. Cristina, hola, com estàs?
1: Hola, Laura, molt bona tarda.
0: On estàs ara? Perquè jo ara mateix no et veig per aquí.
1: Mira, doncs estic bastant a propet teu, estic en un passeig que hi ha aquí a la zona del port, no? Tota la zona més privilegiada per veure l'eclipsi, és tot un passeig que segueix un rellotge i si seguéssim caminant i caminant, caminant, arribaríem al far de Tarragona. T'anava a dir que volia fer aquesta connexió anant caminant per explicar-te el que veig, però és que no puc passar. Ara mateix, a falta d'una hora per aquesta totalitat, i ja ens han dit, ens han donat les primeres dades d'aforament i aquí ja som 10.000 persones, però és que no para d'arribar i arribar gent. Gent vinguda de tots els llocs, perquè hi ha gent de Tarragona i tant, hi ha gent que ha vingut des de Barcelona i també hi ha moltíssima gent estrangera. Estic sentint molt d'anglès, estic sentint molt de francès, gent que ha vingut expressament per veure aquest eclipsi. De fet, hem estat caminant per aquí, escoltant a la gent, a veure, ens expliquen les seves històries.
0: No sé, Cristina, si els volies escoltar, que has parlat amb ells durant aquesta
1: tarda.
0: Crec
1: que no tenim el tall, però hem parlat amb ells en aquesta tarda. Molta... Sí, pues mira, he pogut parlar amb un home que havia parlat des d'Itàlia. A veure si el podem escoltar ara.
2: A Tarragona, i hem decidit venir aquí perquè està molt a prop i perquè les vistes són molt privilegiades i realment es veu.
3: Soy arribado esta mañana a Barcelona, de l'Itàlia. Estoy muy feliz de ser aquí.
4: Venimos de Barcelona, tomamos el Rodalies per aquí i llegamos como a las 4 de la tarde.
2: Y... Tenim les ulleres i, bueno, hem portat un tamboret.
1: Mira, la gent va super preparada perquè veig un munt de càmeres molt professionals. La gent que ja comença a treure les ulleres, també molts ventalls, perquè fa moltíssima, moltíssima calor. I també, Laura, com a curiositat, és que aquí PortAventura, una de les referències és PortAventura. Sí. PortAventura, ja sabem que des de les 8:25 fins a les 8:35 totes les atraccions estaran tancades perquè no hi hagués cap problema amb l'eclipsi o el que pogués passar, però sabem que tancaran les atraccions.
0: Bueno, menos mal, perquè imagina't si no, que estàs allà al Xambala i no portes les ulleres, bueno, és que pot passar qualsevol cosa.
1: És que clar, és una gestió molt complicada, no? Estar tan amunt i posar-te les ulleres, treure-te-les, però bé, aquí, sí, com et deia, pleníssim de gent esperant ja, que queda res, poc més d'una hora per aquest moment de totalitat que portem mesos i mesos esperant.
0: Gent, a més, Cristina, que t'hem escoltat a l'Aquí Catalunya, que porta aquí des de primera hora del matí,
1: Sí, jo porto aquí des de primera hora del matí, però és que hi ha gent que també porta aquí des de primera hora del matí. Jo he parlat amb persones que em diuen, no, és que hem vingut a les 7:30 del matí ja per agafar lloc, ni que fos això un concert d'Aitana, de Lady Gaga o de qualsevol estrella del pop mundial, i gent aquí
0: totalment
1: que porta des de les 10 del matí i que han anat arribant esglaonadament fins ara, que sí que és veritat que des de fa més o menys una horeta, doncs això ja s'està, ja et dic, acumulant de gent que a mi inclús em costa caminar per aquí el passeig.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, la gent ja porta les ulleres i mira cap al sol o què?
1: Mira, de moment el que veig sobretot són els ventalls i ventiladors. Ara veig alguns infants que ja estan fent les proves, perquè clar, i 35 començarà la parcialitat i ja ens les haurem de posar. Així que sí, molta gent també el que veig és que estan provant de posar les ulleres al mòbil, perquè clar, recordem que per fer fotos també hem de posar un filtre al mòbil si no volem que es cremin els píxels de la càmera.
0: Mira, qui no es para de posar i mirar el sol amb les ulleres és l'Alejandro Filloy, que és oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i que ens acompanya durant tot aquest balcó especial fins les 9 de la nit, perquè si avui una cosa preocupa, ho hem insistit, ho hem dit, són els ulls. Alejandro, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ara dèiem, pocs minuts perquè comenci l'eclipsi, en quin moment ens hem de posar les ulleres?
5: Bueno, les ulleres es diuen ulleres de l'eclipsi, però en realitat hauríem de dir ulleres de mirar el sol. O sigui, s'han de posar sempre que vulguem mirar el sol. O sigui, si ara volem mirar per anar-les provant, per comprovar com ens orientem amb elles, doncs ja mirar cap al sol amb les ulleres posades.
0: I ens les podem treure en algun moment, això sí que ho hem dit, un moment molt petit, però...
5: El tema de retirar les ulleres, jo entenc que m'estàs dient mentre estem mirant el sol, això només quan tinguem la totalitat de l'eclipse. Un moment molt petit d'exposició, sobretot si portem les ulleres i tenim, per tant, l'ull acostumat a la foscor, pot arribar a tenir conseqüències, per la qual cosa és recomanable que ens assegurem que la totalitat ha començat. És a dir, quan sospitem que ja ha començat, perquè amb les ulleres no hi veurem res, mirem cap a una altra banda, les retirem, comprovem que s'ha fet fosc, que passin 5 segons i ja podem mirar aleshores cap al sol, que trobarem tapat per la lluna, perquè si no amb les ulleres no veuríem res, no veuríem la corona solar i no veuríem, apreciaríem com s'ha fet de nit a tot arreu. Una altra cosa important és que, clar, l'eclipsi, la totalitat, s'acaba. Dura aquí a Tarragona, durarà aproximadament un minut. Uh-huh. Aleshores, podem fer dues coses. Estar molt atents i a la que hi hagi una mínima guspira de llum que comença a sortir per un costat de la lluna, posar-nos ulleres de seguida o, inclús amb més seguretat, posar en marxa un cronòmetre i quan veiem que falten 10 segons perquè s'acabi aquest minut, ja posar-nos les ulleres.
0: Nosaltres, per sort, et tindrem aquí i ens faràs de guia, sobretot la gent de Tarragona, perquè a altres llocs és una altra hora, però bueno, la gent que estiguem a Tarragona i ens estigui escoltant, doncs anirem seguint les teves indicacions. Per cert, després parlarem més extensament de les conseqüències i per això et segueix aquí i d'aquí una estona en parlem d'aquestes conseqüències, però és molt important això que comentàvem de les ulleres. I Cristina, que no t'he dit res, ves fent informació de servei, t'anirem connectant, d'acord?
1: Perfecte, jo també tinc les ulleres a la butxaca preparades per ara ai 35 i a posar-me-les.
0: Perfecte, Cristina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: D'eclipsi, no només estarem a Tarragona, un dels llocs on més gent s'ha mobilitzat perquè és on més durarà aquest eclipsi, és el Delta de l'Ebre, en concret Alcanar. Allà hi tenim el Quim Domingo. Quim, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Hola,
6: doncs,
0: Quim.
6: Efectivament, Alcanar és el balcó de Catalunya per aquest eclipsi, 97 segons per veure desaparèixer el sol, un punt privilegiat, com dèiem, de tot Catalunya, on la totalitat durarà més temps, un minut i 37 segons. Ha estat seleccionat entre 20 localitats catalanes. L'expectativa és d'allò, doncs, com es ve dient, com un concert de Lady Gaga, de Bad Bunny, si m'ho permeteu, perquè ja des de primera hora del matí ja hi havia molta gent de tot Catalunya que ha arribat fins aquí, fins al lloc més septentrional del territori català, Alcanar. Aquest municipi que, com dèiem, durarà més aquest eclipse, que la lluna taparà el sol, es farà fosc i res, aquests preparatius d'aquesta gent que ja estava aquí arribant, que s'ha fet les tovalloles, les ha estirat, s'ha hidratat molt perquè avui el sol ha apagat de valent. Han jugat a cartes, han fet mots creuats, fins i tot han jugat a futbol. Els xiquets, no cal dir-ho, tota aquesta expectativa, perquè són aquesta canalla que ho recordarà tota la vida, aquest eclipse, que és un fenomen de la natura que ens entrega, que ja fa més de 120 anys que es va veure aquí també a Catalunya, també a les Terres de l'Ebre, i fins aquí uns 100 anys no podrem tornar a visualitzar, o sigui que el moment és ara, i l'expectativa és màxima. Així que hem parlat també amb gent que ens ha explicat d'on ve i també com està passant les hores fins que d'aquí res a una horeta i escacs podrem contemplar aquest eclipse.
0: Quim, no sé si volies posar uns talls també, que no estem aconseguint.
6: Eren aquests els talls que volia explicar-vos.
0: Bueno, no passa res. Si et sembla, els escoltem després, perquè ara mateix no els tenim aquí.
6: I tant.
0: D'acord, fantàstic, Quim. Doncs moltíssimes gràcies i tornem amb tu més tard.
6: Gràcies, fins ara.
0: I l'eclipsi total no es veurà només a terres tarragonines, també es podrà veure a una part de Ponent. Allà hi tenim la Maricel Benavarri. Maricel, què tal?
7: Doncs mira, aquí a la Seu Vella, amb un mirador excel·lent d'aquest eclipsi i també de la posta de sol cap a d'aquí una estona, d'aquí una hora, no? És quan és previst aquest moment àlgid, però a poc s'està omplint aquest baluar del rei de gent. També la Suda està cada vegada més plena. En un principi la gent buscava les ombres, ara ja és igual perquè està venint la marinada i ens va molt bé perquè aquestes calors que em suporta han estat molt elevades. I abans d'escoltar les persones que us he passat els talls abans, deixa'm presentar-te a una família que ens ha vingut de Barcelona. Ella és la Maria Josep. Hola, Maria Josep.
8: Hola.
7: Tu ets de Lleida, però fa molts anys que vas anar a Barcelona i has dit, mira, amb la família, amb el jove, els fills, els nets, vull venir a Lleida.
8: Sí, així mateix.
7: Per què?
8: Doncs perquè fa molts anys que sóc allà, però Lleida és Lleida, és la meva ciutat. I aleshores, donat que aquí es veia total l'eclipsi, en lloc d'anar cap a Tarragona, doncs cap a Lleida.
7: Cap a Lleida, que aquí es veu molt bé, i a més la Seu Vella, aquest castell, el castell que diem els lleidatans, és un escenari únic, i al seu costat hi ha el seu gendre, que, Laura, resulta que és òptic. És òptic, és en Ferran Mascaró, aquí vigilant la família, que ho faci bé,
9: Sí, sí, sóc oftalmòleg, oftalmòleg. Sí, sí, vigilant la família i recomanant a tothom que vagi en compte i que el miri, que miri l'eclipsi, que el gaudeixi, però estonetes, amb les ulleres de protecció, i si pot ser, si podeu fer-ho estonetes sense estar molta estona seguida mirant-lo, baixeu molt el risc.
7: Doncs mira que ens hem assegut aquí al costat d'aquests experts, Laura, i doncs una millor companyia aquí esperant doncs el moment que es pugui veure aquest eclipsi. També podem escoltar, si vols, Laura, l'Antonieta, la Núria i l'Amadeu, que són dels primers que han arribat i també van ser dels primers a fer reserva per poder veure l'eclipsi des de la Seu Vella.
0: Doncs escoltem-los.
10: A punt de viure, comença la fase parcial, la lluna comença...
0: Bueno, sembla que no estem tenint gaire sort amb els talls avui. Maricel, els escoltarem més tard. Moltíssimes gràcies i segueix els consells aquí dels homes que has fet per veure aquest eclipsi.
7: Doncs el seguiré. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara. I a aquesta hora, 7:35, obrim una finestra d'actualitat.
11: El balcó.

0: punt de començar l'eclipsi, un dels temes que més preocupava eren els problemes de mobilitat. Ara mateix podem saber que s'ha activat el pla Ferrocat. Laura Pons, bona tarda.
1: Hola, Laura. Sí, efectivament, estem pendents de Rodalies perquè els usuaris dels trens que van en direcció sud estan tenint i hauran de tenir molta paciència al llarg de tota la tarda. L'eclipsi ha desbordat els trens de Rodalies que van de Barcelona cap al sud. Aquest és l'ambient ara mateix a l'estació de Sants, on s'han vist aglomeracions a les andanes i empentes per pujar a uns trens que estan saturats de viatgers. En paral·lel, una incidència a Castelldefels ha complicat encara més la mobilitat i ha obligat a reduir la circulació, fet que ha provocat endarreriments de més de mitja hora a la R2 i als regionals que van cap al sud, així que tarda complicada a Rodalies. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a Ser Catalunya, ha lamentat la falta de planificació de cara a un fenomen que fa tant de temps que estava previst.
2: La situació d'aquesta tarda és desesperant. No entenem que no s'hagi previst. Des que van acabar les obres,
1: les xarxes socials s'han omplert de protestes de passatgers queixant-se de les condicions amb què han hagut de circular.
2: Ens arriba gent explicant que es demana crits aigua dins d'un vagó, que no tenen aire condicionat.
1: Renfe no ha programat cap servei addicional per baixar a veure l'eclipsi cap a Tarragona. De fet, l'únic tren extraordinari és el R16 per tornar de Tarragona a Barcelona a les 10 de la nit, Laura.
0: Déu-n'hi-do. I també, pel que m'estaven dient, hi ha problemes a les carreteres, Gemma Alegrí?
3: Hola, Laura. Sí, efectivament, com podia, no? Ho podíem preveure, hi ha 11 quilòmetres de cua en sentit sud en direcció Tarragona, entre el tram entre Altafulla i el Vendrell. També hi ha aturades de 8 quilòmetres a la Nacional 340, entre el Vendrell i Creixell, en sentit sud, i encara, deixa-m'hi sumar, 13 quilòmetres de retencions, en aquest cas a Girona, entre Quart i Madremanya.
0: Déu-n'hi-do. I més enllà de l'eclipsi, hi ha alguna novetat que haguem d'actualitzar?
1: Sí, hi ha més coses de les quals estem pendents, Laura, perquè, per exemple, tenim també complicacions a l'aeroport del Prat per una fallada a la torre de control, una fallada elèctrica. De fet, durant 15 minuts els avions no han pogut ni aterrar ni enlairar-se al llarg de la jornada d'avui i s'han fet fins a 10 desviaments i hi ha molts retards encara a hores d'ara en tota l'activitat aeroportuària del Prat. La Júlia, que aquesta tarda tenia un vol per tornar de Londres cap a Barcelona, és una de les afectades.
4: Estem a Londres, teníem un vol a Barcelona que sortia a les 4 i mitja i ja quan hem arribat hem vist que portava una mica de retard, però conforme anava passant el temps, augmentava. Portem aquí esperant doncs, 2 hores. Havíem agafat just aquest horari de vol per veure l'eclipsi i ara ja doncs, no el podrem veure.
1: I obrim una mica més la perspectiva. El terratrèmol a Colòmbia, Laura, ja ha deixat 254 víctimes mortals i més de 2.000 ferits. Des del Ministeri d'Exteriors asseguren que hi ha 75 espanyols sense localitzar, tot i que no els consta cap víctima mortal. Recordem que ahir el ministre Álvarez ja va dir que s'estaven buscant a 160 espanyols. Avui han rebaixat aquesta xifra. Demanen que tots aquells espanyols, catalans, que estiguin allà a Colòmbia es posin en contacte amb l'ambaixada per fer-los saber que estan bé. I un últim apunt. Aquí, tornant a casa nostra, estem pendents d'un incendi al Penedès. Hi ha 30 dotacions dels bombers que estan treballant per exigir un foc de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. L'incendi crema en descendent i hi ha algun focus secundari.
0: Coloma i el David Moreno són al control de so, l'Èlia Pijuan i la Gemma Alegria a la producció. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026, dia de l'eclipsi total. Dos minuts, que ja tenim aquí el telèfon, una veu que us sonarà i molt als oients habituals del balcó.
5: El balcó.
6: Tirit, tirit, tirit.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
9: Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves?
5: Te tendrías que haber cogido una chaquetita, que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
9: Ya, y más por estas fechas, que falta nada para el sorteo.
10: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Els oients habituals del balcó us deu sonar i molt aquesta sintonia, i quan sona ja sabeu que vol dir que tenim aquí la nostra doctora en història antiga, Irene Cordón. Irene, com estàs?
1: Hola, molt bé, nerviosa.
0: Preparada per l'eclipsi?
1: Preparada, preparadíssima.
0: Perquè des d'on el veuràs tu? Sé que no estàs a Catalunya.
1: No sóc a Catalunya, en aquests moments estic a Vivar del Cid, que és una població que està al costat de Burgos, perquè des de fa temps ja sabia que aquí seria un dels indrets on millor podríem observar aquest gran fenomen de l'eclipsi solar.
0: Però quant temps fa que ho tens pensat d'anar allà?
1: Però com que tu ja et coneixes, Laura, una miqueta, ja saps que la previsió és una de les
0: meves la teva virtut.
1: Sí. I com que ja ho sabia, fa just un any que amb els amics vam llogar un parell de cases i estem aquí, una espècie de casa de colònies, que per cert els tinc tots aquí.
0: Quan sou?
1: I estem... Som 18.
0: 18 persones, Irene.
1: No està sent malament. I la veritat és que estem tots igual d'emocionats i emocionades, i com que feia tant temps que ho aníem preparant, doncs és meravellós. No és una espècie de, jo us dic, com una casa de colònies d'estiu, i tots expectants d'aquest fenomen.
0: Ai, que divertit. De fet, Irene, ara ho deies, estàs a prop de Burgos i és precisament on la NASA s'ha instal·lat, de fet, en un poble per retransmetre l'eclipsi. No sé si esteu a prop.
1: No. Estima, però és que a més és que és boníssim, perquè aquest poble es diu Villalibado, i jo a Burgos hi tinc un vincle molt, m'agrada molt perquè m'agrada molt tot el tema de la Serra de Puerca, tots els jaciments prehistòrics, llavors ja hi conec gent des de fa molt de temps, i m'ho anaven dient, oye Irene, que van a venir tots uns científics de la NASA, jo deia, aquests tios estan al·lucinats, però és ben cert, aquí al costat hi ha un poble, aquest que es diu Villalibado, que és un poble abandonat des de feia dues dècades, i que pel que hem estat llegint ens han explicat el va restaurar un empresari, i és boníssim perquè sí, han vingut i han instal·lat 4 telescopis d'una gran potència al costat d'una església romànica del segle XI, que això em sembla realment al·lucinant.
0: I segur que ho has anat a veure.
1: Sí, clar, home. Això vam tardar 0,2 segons, perquè havíem de buscar un indret prou bo per poder-lo observar.

0: tardar 0,2 segons perquè havíem de buscar un indret prou bo per poder-lo observar perfectament, no? O sigui, estem aquí precisament per això, ja us dèiem, a veure, si aquí han vingut aquests científics de la NASA, ells en deuen ser els grans experts, però us he de dir que aquesta regió de Burgos, tota ella és bastant plana, per tant és fàcil trobar un prat, que és on estem ara, per poder-lo observar i aquí esperant a que ja sigui l'hora. Això és com les campanades, que estem tots com molt nerviosos, que no t'ho vols perdre i ho vols viure al màxim.
1: I després moment d'èxtasi.
0: Tant de bo, així ho esperem, sí. Jo crec que també hi ha una part mental suggestiva molt important i crec que aquesta ja la tenim molt més que preparada.
1: I és que avui dia, avui en concret, un eclipsi és un espectacle astronòmic. Sabem amb antelació el dia, l'hora, la durada, tu ara ho deies. Fa un any que ho tens previst, portem mesos parlant-ne, preparant-nos, i per gaudir-lo només ens caldran, també ho dèiem, unes ulleres homologades, però és que no sempre ha estat així.
2: No, de fet, durant bona part de la història de la humanitat, els eclipsis es vivien amb por i amb desconcert. Quan el sol desapareixia o la lluna passava a tenir un color rogenc, doncs moltes cultures ho interpretaven com una senyal sobrenatural, un missatge dels déus, un mal auguri, sí, o l'anunci, no, de que s'acostaven temps difícils.
1: I és per això que avui hem trucat a la Irene, que ens dediqui uns minuts per saber com vivien els eclipsis les civilitzacions antigues. Perquè, Irene, per totes les civilitzacions antigues, un eclipsi era una mala senyal?
0: No totes, però sí una gran majoria, però és que ho heu dit perfecte, perquè a dia d'avui és veritat que és un espectacle astronòmic i sabem el minut exacte en el qual tindrà lloc, però clar, ens hem de posar a la pell d'aquestes cultures antigues i us heu d'imaginar, per exemple, no ho sé, un egipci o una egípcia, camperol, que està treballant la terra cada dia, que veu sortir el sol i que de cop i volta veu que aquest sol comença a desaparèixer. Ells associaven la vida amb aquest sol. Llavors, evidentment, tot això era sinònim d'un mal auguri, que alguna cosa dolenta havia de passar, que era un missatge dels déus i les deesses que els estaven donant un avís. Per tant, com que un eclipsi per ells era un fenomen inesperat, perquè nosaltres la gran diferència, nosaltres l'estem esperant, i sobretot era molt difícil d'explicar. Per tant, sovint era considerat doncs, com aquest presagi de o guerres, o fams, desgràcies. No tenia una única interpretació, perquè són moltes les cultures que han tingut aquests eclipsis, els han vist i li han volgut donar doncs, aquesta explicació, però sí que totes i cada una d'aquestes hi donen un significat i tots, pràcticament tots, veuen que és un senyal diví, perquè, evidentment, i com a senyal diví, això requereix que els seus sacerdots, sacerdoteses, haguessin de fer tota una sèrie de rituals i haurien de després interpretar o intentar interpretar què carai estaven dient les divinitats. I, evidentment, sempre eren coses dolentes. Els hi feia molta por. Però, sobretot, la por era i si el sol no torna a aparèixer? I si el sol se l'està menjant un drac, una serp? Els antics egipcis ho pensaven, això. Per tant, aquesta era la màxima por que tenien. No els hi agradaven, no els hi agradava gens.
1: I està ben documentat el que pensaven les civilitzacions antigues d'aquests eclipsis?
0: Clar, és que això és molt bo perquè haurien d'anar mirant civilització cultura per cultura i d'entrada queden descartades aquelles que no tenen escriptura. Però les que sovint toquem aquí en aquest programa del balcó, que són les que sí que tenen escriptura, com els egipcis, aquests sí que ho documenten. Però és molt curiós perquè ens n'adonem que, per exemple, als egipcis els hi feia tanta por que prefereixen no deixar-ho ni per escrit. Perquè diuen, clar, si nosaltres el sol l'associem al déu Re, si estem escrivint que res algú se l'ha menjat o l'ha vençut amb alguna lluita que no podem veure, potser el sol fet d'escriure-ho, potser això es torna a repetir. Per tant, preferien no fer-ne ni menció. Però després veiem altres cultures, com els pobles grecs, els romans, però els maies, els xinesos, que també en parlen, totes ho fan des d'un punt de vista amb molta por, però jo m'atreviria a dir-vos que de totes aquestes civilitzacions, la que millor ho va deixar documentat i que va ser capaç de fer predicció d'aquests eclipsis solars són els babilonis. També d'una vegada n'hem parlat d'ells, d'aquests babilonis.
1: I què eren els eclipsis per aquests babilonis?
0: Mira, els babilonis, i ens estem referint sobretot als sacerdots, que són els homes que tenen més cultures, que viuen al temple, eren grans observadors dels cels. És a dir, a dia d'avui jo diria que això s'ha perdut. Tots sempre diem que sabem llegir i escriure, que l'antiguitat eren analfabets, jo sempre dic que nosaltres ja no sabem llegir el cel, els estels. Per tant, ells sí que coneixien molt bé les constel·lacions i a força d'anar observant, es van adonar doncs, que podien no només observar, sinó fer una predicció de quan vindria algun eclipsi solar. Sempre ens estem referint als solars, eh? Evidentment, els de lluna també els hi feia moltíssima por o els hi feia molt de respecte, però els babilonis són els que ho van poder veure. A mi m'agraden especialment perquè podríem dir que són els primers que, malgrat també li donaran un significat diví, és a dir, segur que veuran que darrere hi ha

0: una explicació divina, és a dir, que algun déu o alguna deessa els hi vol dir alguna cosa i que no és bona, com un preavís, sí que veiem que estem parlant del segle VIII, del segle VI abans de la nostra era. Aquests astrònoms babilonis havien observat tant els eclipsis que veuen que hi ha un patró repetitiu. És a dir, gràcies a aquests segles d'observacions, descobreixen que hi ha una cosa que es diu el cicle de Saros. El cicle de Saros es produeix cada 18 anys, 11 dies i 8 hores permet predir quan es produirà un eclipsi. Llavors, és això, ells ho tenen. Llavors diuen, val, no exactament, no són justos aquests anys que us he dit, però ells sí que sabien que amb 18 anys una cosa. Per tant, poden fer la predicció, no poden donar l'explicació, evidentment, llavors, com que han identificat aquest patró, ho poden fer. Què és el que passa? Ells, evidentment, no tenen telescopis, no tenen encara el que nosaltres entenem com a física, no entenen res d'això. Però sí que, a mesura que van observant tot això, veuen aquesta alineació entre el Sol, la Terra i la Lluna, que és bàsicament el que produeix aquest eclipsi, llavors intenten donar alguna explicació. Com que sempre els eclipsis porten mals auguris, van dir, ostres, ens hem d'avançar. Si això és un mal auguri, és a dir, si el Sol cada vegada que es tapa alguna cosa dolenta li passarà a la nostra societat, sobretot sobre el nostre rei, podem fer alguna cosa perquè no li passi. Una miqueta ha de venir la prevenció.
1: Vale,
0: que això no està gens malament.
1: El significat que li donaven era que algo, o sigui, ells sabien que podia passar i que si passava volia dir que alguna cosa dolenta passaria dolent sobre el rei.
0: Sobretot sobre el rei. Penseu que una cosa que li passi dolenta sobre el rei vol dir que per extensió és a tota la població. Si li està passant alguna cosa al rei, és un preavís. Primer, i quan dic algú dolent, em refereixo fins i tot a la mort. És a dir, és tanta por tenien això que van dir, doncs, escolta, el que hem de fer és enganyar aquesta divinitat solar, i el que hem de fer és, a dies previs d'aquesta previsió d'aquest eclipsi solar, el rei autèntic l'amaguem i agafem a un pobre desgraciat, ja sigui un presoner de guerra o algú que hagi fet alguna malifeta, el col·loquem en el lloc del rei i l'entronitzaven. Però heu d'imaginar-vos que el que feien era voler enganyar a la divinitat. I agafaven a un qualsevol, el vestien com un rei, l'alimentaven com un rei durant uns dies perquè deien, si han d'enviar un mal auguri, a veure si s'equivoquen de persona i en comptes de tocar el nostre rei, que és intocable, que toquin aquest desgraciat.
1: El rei substitut.
0: I per tant, així ho feien. El rei substitut, això se'n diu el rei substitut, és realment interessantíssim per veure això, perquè, clar, la gran pregunta llavors és, i una vegada havia passat l'eclipsi, què passa, no, aquí? Què passa amb aquest rei substitut? Doncs, evidentment, el que feien el pobre era, l'executaven i tornaven a col·locar al seu lloc el rei autèntic que s'havia salvat d'aquest mal auguri.
1: Wow. I com ho sabem tot això, que es feia tota aquesta pràctica, aquest teatre?
0: Això ha quedat per escrit i aquesta és la gran meravella, no? Que estem parlant ja del segle VIII, segle VI abans de la nostra era, ja tenim escriptura, Babilònia ho documenta absolutament tot. Heu de pensar que no només estan documentant la predicció d'aquests eclipsis solars, que és una cosa avançadíssima i que després els pobles grecs ho agafaran en base a tots aquests càlculs que feien els babilonis, sinó que a més també són capaços de deixar per escrit la posició de Venus, perquè com que no paraven d'observar aquest planeta, doncs ells ho deixaven allà escrit, llavors és quan veiem que realment són grans astrònoms i que a dia d'avui, jo m'atreveixo a dir que no sé jo si els nostres homes, les nostres dones religioses tenen tant coneixement del cel com el tenien a l'antiguitat.
1: Perquè en el cas dels babilonis, en què creien? Creien en aquestes divinitats del cel sempre?
0: Mira, els babilonis, com qualsevol altra civilització antiga, però sobretot aquests babilonis, que estarien situats per ubicar-ho geogràficament el que seria l'actual Iraq. Aquests vindrien més del segle VI. Llavors, el bo d'aquests és que tenen tot un sistema politeista de déus i deesses. N'hi ha tants que fins i tot no tots els sacerdots poden acabar de garantir-te quants déus coneixen, perquè n'hi ha alguns de suprems, però després hi ha algunes divinitats menors que eren, per exemple, el d'un encreuament de camins. Tu, per exemple, Laura, que jo sé que ets una gran viatgera també, quan te'n vas pel sud-est asiàtic ja saps que allà l'hinduisme és exactament el mateix, no? Mm-hmm. Llavors, tot això és un poti-poti de divinitats que, evidentment, es fa molt difícil l'estudi de la religió d'aquestes cultures, però sí que el déu Sol, doncs, evidentment, aquest sempre doncs predomina. Sempre està molt potent. Per què? Perquè, de nou, ells saben que sense sol, sense vida, és que ni la planta pot créixer. Llavors, de nou, i si aquest sol que s'està amagant no ens vol tornar a donar la seva llum, què serà de nosaltres? Per tant, tot havia de ser negatiu.
1: En algun moment van deixar de creure que era un missatge diví, que es tapés el sol, o es va creure fins al final de la seva era?
0: fins al final de la seva era. Clar, el tema dels babilonis és molt curiós perquè hi ha una contradicció, perquè dius que hi ha un càlcul científic, us estic dient que hi ha aquests 18 anys que saben que poden prediure aquests eclipsis solars, però alhora després hi donen una explicació religiosa. Llavors, els que realment acabaran traient aquest missatge diví seran els pobles grecs. Però què faran aquests grecs? Agafaran totes aquestes observacions astronòmiques que havien fet els babilonis, que estan per escrit, les prendran i les començaran a analitzar i diran, goita, és veritat, tot això que deien els babilonis, es poden prediure aquests eclipsis, però el poble grec què fa? Dona un pas més endavant. Diu, no, això no pot ser per les divinitats. Anem a veure si hi ha algun altre tipus d'explicació. Llavors aquí és on ells sí que realment veuran que és realment un fenomen astronòmic i que tot forma part, doncs, jo dic que és una coreografia entre el Sol, la Lluna i la Terra. I això no és bonic, si és poètic.
1: Home, i tant, i això és el que els grecs acabaran descobrint i el que ha arribat fins als nostres dies.
0: Sí, sí, segur que van haver altres cultures que també van arribar fins aquí, el que passa que nosaltres som hereus dels romans, els romans són hereus dels grecs, i per tant nosaltres tendim a estudiar només aquestes cultures, no tenim una visió molt eurocentrista, però ens ha arribat molt bé tot aquest document grec, i són els primeríssims que tinguem documentats, almenys, del planeta, que diuen, a veure, deixem de banda un moment totes les qüestions mítiques i místiques, intentem donar explicacions, fins i tot als fenòmens aquests naturals, a alguna cosa que no sigui una divinitat. I havies de ser molt valent per arribar a dir això. Perquè, a més, també, contradius la paraula.
1: Exacte, era trencar el discurs central i, a més, trencar la paraula dels déus, que en principi eren com aquestes divinitats.
0: Clar, i els grecs van tenir aquesta habilitat. Alguns pobles van dir, no, a veure, està molt bé el que dieu, no volem contradir això, però no pot ser que sigui així, és que no hi veiem cap explicació. Llavors faran aquest salt. Però ja ens estem referint al segle VI, V abans de la nostra era, fa relativament poc d'això. I en canvi, dia d'avui, fixeu-vos, no?
1: M'encanta quan dius relativament poc.
0: Bueno, sabeu què passa? Que quan estudies de història antiga, i sobretot els que fan prehistòria, els companys de prehistòria, quan parles en termes evolutius, a vegades et diuen 50.000 anys no són res.
1: No són res,
0: no? En canvi, nosaltres, a mi que et diuen quants anys tens, si algú et posa un any de més, ja t'agafa com un patatús, no? I dius, a mi no em sumis ni un any més. Però no, o sigui, quan estàs estudiant història, doncs, tot és quelcom molt més relatiu, i és quan te n'adones, doncs, lo insignificants que som, no? En tota aquesta orquestra, jo li dic, i per això sempre dic, aprofiteu la vida, viviu-la, perquè és un sospir el fet que estiguem aquí.
1: I tu la viuràs molt també l'any que ve, perquè l'eclipsi passarà per un dels teus llocs preferits del món, que és Egipte, i suposo que hi aniràs.
0: Allò és tremendo, Laura. Allò és tremendo. Perquè sí, t'he de dir que sí, que l'any que ve, evidentment, seré a Luxor per poder veure el fenomen, que a més diuen que serà encara més espectacular que aquest, com que aquest encara no l'he viscut, estem a punt de viure'l, no ho sé, però és que aquell durarà més de 6 minuts i serà a les 12 del migdia, per tant, allò serà quelcom que segur que ho haurem d'explicar per aquí al balcó.
1: Home, i tant, ja et trucarem, ja t'estàs guardant la cita.
0: Fantàstic, em sembla fantàstic, no, sí, i tant.
1: Irene.
0: Ja us explicaré també.
1: No, digues, perdona.
0: No, que segur que sí, aquí hi ha hagut un petit desplegament d'aquestes científics de la NASA, perquè són 30 al final, sí. Doncs imagina't a Luxor el que deu passar, només us he dit que no busqueu allotjament perquè ja no en queda, des de l'any 2020 tot això es va agafar, o sigui, no, ostres, ni ho intenteu. No. Sí, és un missatge una mica pessimista, però realment la gent que li agrada molt aquest món, doncs evidentment va molt ràpid per poder agafar el lloc.
1: I tant, sí, ho dèiem amb el Manel Sant Romà. Doncs Irene Cordón, doctora en Història Antiga, et deixem anar a veure l'eclipsi amb tots els teus 18 amics. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i a gaudir de l'eclipsi, que sé que en tenies moltíssimes ganes.
0: Moltes, a gaudir-lo també vosaltres des de Tarragona. Moltes gràcies.
1: Adéu, guapa. Adéu.
0: Adéu.
1: 2 minuts i continuem amb aquest balcó d'estiu especial eclipsi. Fins ara.
2: El balcó. Cadena SER.
3: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
5: Estàs igual.
4: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la 1, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut.
6: amb Rosa Badia.
7: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
8: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
7: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Són les 8, estem al Port de Tarragona veient aquest eclipsi total que fa mitja hora que ha començat. Ara mateix, si mirem el sol amb les ulleres, sempre es veu com la lluna ha començat a mossegar el sol, ja porta un quart pràcticament. I a aquesta hora podem saludar a la Núria Seró. Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Perquè un dels temes que més ha parlat durant tot el dia és si el cel estarà prou clar o no per veure l'eclipsi. Aquí a Tarragona, ja us ho dic jo, no hi ha pràcticament un núvol. L'estem veient bé, però no sé si a tot Catalunya està sent així, Núria.
1: Hi ha molts núvols ara mateix entre l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, però sí és veritat que hem de dir que la base dels núvols és prou elevada com perquè no afecti per la visibilitat de l'eclipsi. I també tenim alguns núvols ara mateix al Pirineu, per Pirineu, on han deixat algun ruixat, però el que dèiem, la base és suficientment alta. També tenim alguns núvols que van entrant per les Terres de l'Ebre, però tot apunta de que, continuem insistint, com que és quasi al capvespre, quan està a la posta del sol, està molt baix el sol, con lo qual aquests núvols no fan la guitza.
0: Per tant, hem tingut sort. Escolta, vas dir-nos també que aniria canviant la temperatura, fins i tot que pot fer fred. Jo m'he deixat el jersei, la Júlia el porta, però jo me l'he deixat. Quan pot canviar la temperatura, quan comenci a tapar-se el sol?
1: Sí, és veritat que no baixarà gaire, però podria baixar un parell de graus. Sí, és veritat, si l'eclipsi fos a les hores centrals del dia, al migdia, sí que notaríem molt més acusat aquest descens tèrmic. Però sí que es notarà una miqueta com han baixat les temperatures.
0: Tu el podràs veure, Núria?
1: Sí, no tinc la sort de veure el 100%, però quasi al 99%. Estic a Madrid, llavors el podré observar, tinc les ulleres. De fet, ara mateix estava amb uns plats de paper per ficar, per protegir-me una mica millor, perquè, la veritat, per protegir sobretot la mirada. I, per altra banda, també tinc una escumadora perquè veure els reflexes, veure les ombres allí dins, que també m'apeteix molt veure i fer petits experiments.
0: Que bé, Núria, doncs te'l deixem mirar. Demà tornem a connectar amb tu per seguir amb la programació normal, d'acord?
1: Una abraçada i disfruteu.
0: Gràcies, Núria, fins demà.
1: Adéu.

0: el gran moment. Abans el saludàvem, l'Alejandro Filló, l'oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Alejandro, hola de nou.
1: Hola.
0: Abans ens deies, important les ulleres, aquí la gent les porta. Jo tinc un missatge d'una amiga meva que l'està veient a Lleida, em diu, aquí hi ha molta gent veient l'eclipsi amb ulleres de sol. I diu, tindrem un munt, ella és òptica, i diu, tindrem un munt de consultes. Clar, tornem a repetir quins són els danys que ens pot passar si mirem aquest eclipsi sense ulleres.
1: Doncs si mirem aquest eclipsi sense... Si mirem aquest eclipsi sense les ulleres, i no qualsevol ulleres, ulleres adequades.
0: Adequades, per les ulleres de mirar el sol.
1: Efectivament, ulleres d'eclipsi barra de mirar el sol, perquè són ulleres que han de filtrar totes les longituds d'ona de la llum, que són totes les que llença el sol, i que no són les que normalment juguen un paper en el dia a dia. Les ulleres de sol normals, per bones que siguin, per exemple, no filtren la radiació infraroja, que és una de les principals causants, juntament amb l'ultravioleta, del dany a la retina. Perquè la clau del dany per radiació solar és aquest, a la retina. L'ull hem d'entendre que funciona més o menys la part superficial com una lupa, la còrnea, que el que fa és concentrar la llum en un punt al d'interior de l'ull per excitar les cèl·lules, els fotoreceptors, que reaccionaran creant la imatge. Si aportem una gran quantitat de llum, aquesta, quan la concentrem al sobre el centre de la retina, o barra màcula, és una altra manera d'anomenar-la, la quantitat d'energia serà molt superior a la que l'ull s'ha adaptat a acceptar, i és superior a la que podrà tolerar, generant dany de dos tipus, bàsicament per radiació ultravioleta, per generació de radicals lliures, i sobretot per radiació infraroja i per pura calor, com si estiguessin, com si l'ull concentrés com un puntero làser al centre de la retina.
0: Terrible per la retina.
1: És semblant al que hem jugat tots amb una lupa, cremant un tros de fusta, un paper, veiem que si posem la mà al sol no ens crema, però amb aquella mateixa superfície, aquella quantitat de llum concentrada en un mil·límetre quadrat, que és aproximadament la superfície de la màcula central, doncs és suficient per cremar la fusta, per exemple. I, igual que la retina, un cop la fusta s'ha cremat, no es pot descremar. Perquè la clau d'això, que estem insistint tant amb la prevenció d'això, és que un cop tenim un dany d'aquest tipus, un dany fototèrmic a la retina, no hi ha cap tractament eficaç per al mateix.
0: No hi ha marxa enrere.
1: Efectivament, si bé la majoria de casos milloren espontàniament, sense, perquè no hi ha tractament que funcioni provat, milloren espontàniament al llarg dels mesos següents, també la majoria milloren, però també la majoria no milloren de tot. Val? I això estem parlant d'una lesió de per vida.
0: Alejandro, fora de micros, em comentaves que podria passar que aquests propers dies tinguéssiu moltes consultes i el 99% fossin que quedessin en no res. Però quins són els símptomes que ens podrien fer anar a urgències o consultar un oftalmòleg? En què ens hem de fixar perquè puguem tenir un possible dany?
1: Doncs els símptomes, a no ser que haguem fet una exposició molt, molt intensa, no comencen al moment. Solen començar entre 4 i fins a 48 hores després de l'exposició. Són bàsicament anomalies en la visió central, en forma de, directament, visió borrosa, en forma de que aquells objectes que són rectes, per exemple, doncs unes rajoles o les baranes d'un balcó es vegin deformades, el que anomenem metamorfòpsia, o també en forma d'un escotoma relatiu, és a dir, que la zona central de la visió no és que no hi veiem, no és que hi hagi una taca negra, però sí que hi veiem estrany, com si tinguéssim una gota d'aigua a la mig de la visió, clarament menys transparent, menys definida que la resta de camp visual.
0: Els ulls clars poden patir més que els ulls foscos?
1: Aviam, això és difícil de dir, perquè no hi ha massa evidència al respecte. Els ulls foscos tenen més melanina, sobretot a l'interior, a sota la retina, pel que a priori absorbeixen més quantitat de radiació, perquè inclús els foscos, segons com, podrien patir més per aquest tipus de dany en concret.
0: I els nens i nenes, si són més petits, pateixen més, pateixen menys?
1: Les persones, com més joves, doncs, tenen una pupila més dilatada i uns medis intraoculars, que diem, un ull interiorment més transparent, per lo que la quantitat d'energia que reben és més gran. I en el cas dels nens, doncs, que tenen, si veuen que tothom mira, tenen tendència a mirar ells, intenten, les ulleres són incòmodes, intenten mirar pel damunt, són un públic sobre el qual convé estar especialment al damunt.
2: Anem a parlar una mica de les ulleres, perquè a mi em pica molt la curiositat. O sigui, què tenen les ulleres homologades que no tenen la resta?
1: Les ulleres homologades el que tenen són uns vidres o uns plàstics que filtren totes les longituds d'ona de la llum que pot afectar la retina. No només la llum que veiem, sinó també la ultraviolada, com moltes ulleres de sol, i important, la infraroja, que aquesta sí que és una, com que és una llum que naturalment no n'hi ha gaire, excepte al sol, doncs la majoria d'ulleres no porten filtre.
2: Vale.
0: I ara mateix se sap si hi ha oftalmòleg oftalmòlegs de guàrdia per si passa alguna cosa? Hi ha un dispositiu especial per...
1: Bueno, oftalmòlegs de guàrdia n'hi ha sempre al sistema públic de salut, i hi ha un pla de contingència a nivell de tota Catalunya perquè no quedi cap consulta sense atendre. Però insisteixo, aquí està molt bé tenir un diagnòstic, poder donar un pronòstic, com explicar al pacient què li passa, intentar tranquil·litzar-lo, però la clau d'aquí és la prevenció, perquè no hi ha un tractament, insisteixo, demostrat que permeti revertir el dany d'una retinopatia solar.
0: Ulleres, ulleres i ulleres al final. I us volia preguntar també pels animals, però deixa'm que saludi la Rebeca Carmona, que és veterinària des de fa més de 17 anys i és coordinadora de la Comissió de Clíniques de Petits Animals. Rebeca, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé. Parlem... Aquí disfrutant.
0: Home, i tant. És que, de fet, ara si mirem el sol, ja està pràcticament mig tapat, i també volíem parlar de què això afecta els animals. De quina manera afecta un eclipsi solar com aquest als animals?
3: El canvi de comportament, sobretot si en el cas del que veiem, vale, que després parlem de diferents espècies, és que es modifica el seu cicle diari de llum i foscor. Aquest cicle s'ha encarregat de regular les seves rutines de son i alimentació, i podem veure, per exemple, animals crepusculars com els ratpenats, que poden sortir a caça de cop al sentir la foscor i al tornar el llum tornar-se a amagar. També al baixar la llum, baixa la temperatura, com heu comentat vosaltres, hi ha canvis atmosfèrics que també poden posar nerviosos als animals.
0: I als seus ulls els hi pot passar alguna cosa? Perquè, clar, ara l'Alejandro ens ho deia, és molt important la prevenció, tapar els ulls. Els animals no mirarien mai al sol directament.
3: Els animals, naturalment, no mirarien mai al sol, perquè no ho necessita per res. Però és veritat que la curiositat o la insistència de la gent o veure molta gent en aquestes actituds de cúmuls poden ser perjudicials i obligar-les a mirar pot ser igual de greu, i lesions oculars greus igual que les que comentava el meu company Alejandro Oftalmola.
0: I els animals a vegades també, a part dels seus comportaments naturals, biològics, poden notar, sobretot els animals que més conviuen amb persones, estic parlant de gossos, gats, que també s'altera el comportament de les persones al seu voltant, poden canviar també el seu comportament en aquest sentit?
3: Sí, l'eclipsi, els animals domèstics, tan acostumats a la llum artificial i aquestes pujades i baixades de llum, no notarien res, per ells no seria important, però sí que s'influeix molt com ens comportem nosaltres. Per això després parlarem d'unes recomanacions per a tots els propietaris d'animals de companyia.
2: Estic veient allà baix un gos. O sigui, tu què recomanaries, no, a la gent que té animals domèstics a casa? Creus que haurien d'estar aquí en aquestes aglutinacions de persones?
3: Home, l'ideal és, com sempre que hi ha un event així extraordinari, és que els animals puguin estar millor a casa seva. Clar. I mantenir les seves rutines. Perquè és veritat que encara que siguin molt tranquils, es poden desorientar, poden tenir ansietat, poden fins i tot escapar-se, fugir, i per això és molt important també recordar que els animals han d'estar xipats, identificats, i les dades han d'estar actualitzades per, en el cas de que passi alguna contingència, puguin trobar els seus tutors.
0: I a banda de guardar-los a casa, que no tinguin aquesta ansietat, observar els animals també pot ajudar la comunitat científica a entendre com es comporten, perquè eclipsis, com dèiem, tampoc n'hi ha tants, i igual pot ajudar també a saber quina és la reacció animal.
3: Sí, hi ha una pàgina web que he trobat que es diu Umbra Pool Lab, que aquí podem penjar, gravar, bueno, si gravem vídeos de comportaments anormals i fins i tot als nostres animals domèstics, podem gravar-los i penjar amb aquesta web per a contribuir a la recerca sobre el comportament animal durant els eclipsis solars.
0: Per tant, gravar-los i
3: penjar-ho a la web.
0: I penjar-ho en aquesta web. Recomanaries per això o sigui, quan algú va veure l'eclipsi, els animals hem dit els deixem a casa. Si veiem algun comportament estrany, actuar davant dels animals o deixar-los fer amb la seva naturalesa? És a dir, si els ocells paren de cantar, els... saps?
3: Clar, lo ideal és influir lo menos possible als animals salvatges. Està clar que ara tothom ha anat a la muntanya i estan que els animals, els aus, els ocells sobretot, que són dels animals més influenciats per la llum, normalment al baixar a la foscor, al baixar la llum, deixen de cantar, poden tornar als seus nius i segurament no ho facin tant o facin altres comportaments exagerats, simplement també per la influència de l'ambient excepcional que és tantíssima gent a la muntanya. muntanya a observar-los, doncs, i afectant-los.
0: Avui, a banda de mirar el sol, sempre amb protecció, Alejandro, sempre amb les ulleres, també haurem d'escoltar què passa al nostre voltant, si callen els ocells, si comencen a sonar els grills, no sé si des d'aquí ho notarem, des del port, potser no tant.
3: Home, jo crec que amb el batiburrillo que ja no sentirem res, però la gent que estigui a la natura, sobretot, si pot gravar àudio, sí, perquè serà xulíssim,
0: i ajudarà.
3: Sentir-ho a la natura, en condicions més o més naturals, sense acudir de gent, perquè seguríssim que els animals ens donaran moltes bones actuacions.
0: Doncs Rebeca Carmona, veterinària, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com viuran els animals tan salvatges com domèstics aquest eclipsi.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Gràcies al Delta, perquè hi ha un dels oients del balcó que s'ha posat en contacte amb nosaltres per explicar-nos com viurà aquest eclipsi. És l'Armand Oliva, de Barcelona, astrònom aficionat des de fa més de 50 anys. Armand, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Bé, bueno, aquí en plena feina.
0: On estàs exactament del Delta?
1: Estic a Camarles, a un espai que l'Ajuntament ha condicionat per fer les observacions, i serem aquí més d'un miler de persones. Hi ha moltes persones.
0: I has dit en plena feina. Què vol dir que estàs en plena feina?
1: Bueno, vull dir que tinc una càmera fent fotografies i tinc un telescopi automàtic que va fent fotografies automàtiques del sol. Sí, i a més el puc veure a través de la tablet. No cal que miri directament el sol.
2: I, Armand, a quina hora has arribat en aquest lloc tan, tan privilegiat, no? Que has pogut muntar tot el teu equip.
1: Però, de fet, estem aquí. Hem vingut amb temps perquè teníem por de que trobar la carretera amb problemes. Hem arribat a les 9 del matí.
2: Però, bueno, 9 del matí, teníem,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però teníem ja el restaurant reservat per dinar. Hem fet un passeig pel poble i ja hem vingut amb temps per muntar els trípodes i muntar tot.
2: Per tant, no has vingut sol.
1: No, he vingut amb la meva senyora. Sí.
0: Molt bé. Ben fet.
1: Aquest cop he vingut amb la meva.
0: I ens has dit que eres astrònom aficionat. A què et dediques, sí, o te dedicaves?
1: Jo era informàtic, i he treballat molts anys a una empresa multinacional gran. Però sempre des dels 17 anys, que ja em vaig comprar el meu primer telescopi, un Polarix Unitron, que els que saben del tema ja saben quin telescopi és, i encara el guardo amb molt de carinyo pels meus nets, que també els hi estic introduint amb el tema.
0: Per tant, avui és un dia super especial per tu, no?
1: Sí, perquè clar, sempre que hi ha un eclipsi és especial. Aquest és el tercer que he pogut observar.
0: Ah, també ets caçador d'eclipsis, tu. Has anat pel món, bueno, també, caçant eclipsis.
1: M'agradaria ser més caçador d'eclipsis, però...
2: No n'hi ha tants per caçar.
1: El primer va ser el 99 a Budapest, a Austria, i el segon va ser a Conca, va ser un eclipsi anular, no va ser total, no es va fer de nit, però va ser molt maco. Un eclipsi anular el tindrem aquí el 2028.
0: I faràs fotos, entenc que seran per tu o també per publicar-les en algun lloc?
1: Jo les penjo a Instagram, les penjo en el Facebook.
0: On les podem veure?
1: Mira, l'Instagram meu és molt fàcil de recordar, perquè es diu el cel del meu avi, tal com sona. Tots
0: el cel del meu avi,
1: Sí, el cel del meu avi.
0: Perfecte, doncs et buscarem.
1: Les envio a l'agrupació astronòmica de Sabadell, que jo som d'aquesta agrupació, i em publiquen algunes fotos a una revista que tenim.
0: Doncs et deixem gaudir, que sé que ens havies comentat que de 8 a 8 i mig estaries molt ocupat. Gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Armand. Moltíssimes gràcies.
1: Ja us enviaré alguna foto pel WhatsApp.
0: Si us plau, fes-ho. I que tingueu un molt bon eclipsi. I una bona tornada, igualment, si torneu avui.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu, Armand. Ara fem una pausa molt ràpida, que ens toca parlar de cine.

0: Sona aquesta sintonia, i això vol dir cinema, perquè en aquest especial Eclipsi no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar amb la nostra directora de cinema de capçalera, la Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Molt bé, també. On ets tu per veure l'Eclipsi?
1: Jo estic a Teruel, a un poble que es diu Torrevelilla, que és el poble dels meus avis, que en teoria per aquí, per aquesta zona, es veurà molt bé.
0: Amb ganes, nervis?
1: Moltes ganes, moltes ganes, moltes ganes de veure-ho, perquè sí, sí, tinc moltes ganes, perquè crec que pot ser una cosa molt màgica, que el cinema, sempre en parlem, és molt màgic, però això pot ser un efecte de la natura molt bonic.
0: Mireu, hem convidat a la Gemma perquè el d'avui és un eclipsi real de la natura, però és que el cinema també crea eclipsis. Gemma, com és això? Què és un eclipsi al cinema?
1: Com és això, exacte? Quan em vas proposar fer una col·laboració, no?, pel dia de l'eclipsi, vaig estar com donant-li voltes i vaig pensar... Més que parlar de pel·lícules que parlen d'eclipsis o que hi surten eclipsis, crec que hi ha un efecte, que és l'efecte nit americana, que em venia molt de gust explicar avui, perquè és una forma on des del cinema és una tècnica cinematogràfica en la que nosaltres, en certa forma, o d'una forma una mica filosòfica, abstracta i poètica, però imitem un eclipsi, en certa forma, no? Perquè és una tècnica cinematogràfica que consisteix en filmar escenes de dia en exterior, però fent-les passar com si fossin de nit.
0: Vale, literalment és un eclipsi.
1: Literalment és una espècie de fals eclipsi, tot i que evitem que hi surti literalment el sol per no destapar el truco, però sí que es fan alguns trucs d'òptica i de càmera, no? I és un format que es diu la nit americana, perquè, tot i que s'utilitzava ja a molts llocs del món, sí que és veritat que Hollywood es va popularitzar molt per abaratir costos, perquè rodar de nit, imagina't rodar un western, no? De nit al desert, no només era car, sinó que també era una mica perillós. No? És una producció que és més lenta, llavors, bueno, si roda de dia, es poden abaratir moltes coses i, bueno, es va començar a fer servir molt a Hollywood, per això és la nit americana. I entre aquests trucs que es fan servir estarien el de subexposar la imatge, i és tancar el diafragma de càmera perquè entri menys llum, ¿vale? Llavors de cop tens un migdia que és una espècie d'atardecer, bàsicament. Uh-huh. Llavors també hi ha trucs de color que es pot tirar una mica cap al blau, després la imatge en postproducció, perquè en realitat tot el que són les tonalitats més fredes, a nosaltres els humans ens recorden més el fred, el relacionem amb la nit, ¿vale? I llavors el que s'intenta evitar és que surti directament al sol, perquè destapa el truco, i de fet quan es veuen ombres molt dures, que això en molts westerns antics es pot veure, que hi ha ombres molt dures, estan destapant una mica el truco, no? Que és que durant el dia hi ha ombres molt, molt dures i per això, però bueno, és un efecte molt bonic que de fet dona nom a la pel·lícula La nit americana de Truffaut, que és la nostra sintonia. I a veure si fiquem un trosset ara, que em tens preparat.
0: Sí, escoltem-lo.
2: Beaucoup de silence et beaucoup de justesse.
3: Moteur!
4: Allons. Formula 1, 2e, 1, 3e, 1, 5e, 7e.
3: Coupé.
5: Elle était bien celle-là.
0: Aquesta pel·lícula és la que dona el nom a aquest truc. De la nit americana, o quina relació tenen?
1: No, al revés, al revés. El truc de la nit americana és el que dona nom a la pel·lícula, que és una pel·lícula que... És una de les meves pel·lícules preferides, una pel·lícula de Truffaut, que, de fet, jo, aquesta sintonia, que és la que vam escollir per aquesta secció de No només crispetes, que és la que posem sempre al principi, uh-huh. Jo a vegades me la poso abans de rodar, m'emociona molt. És una pel·lícula molt divertida, que em recorda, em reenamora de per què m'agraden els rodatges i per què m'agrada fer pel·lícules. És una pel·lícula que parla de com van a rodar una pel·lícula i arriben els actors i tots els membres de l'equip, no? I molt aviat el rodatge comença a ser... bueno, comencen a haver-hi com molts obstacles, hi ha unes dificultats que afecten a tots els membres de l'equip i com les van resolent amb aquesta convivència que tenen durant les setmanes de rodatge. I, bueno, és molt bonic i, de fet, això van agafar el nom d'aquest truc, que és La nit americana, per posar-li nom a la pel·li. I això és com molt bonic també, no? I avui, alhora que era el dia de l'eclipsi, em venia molt, molt de gust com parlar d'aquest engany visual que ens hem inventat des del cine, aquesta tècnica cinematogràfica, que és una mica el que nosaltres... O sigui, l'eclipsi que avui ens donarà l'eclipsi de la natura, que serà el més bonic que podrem veure, més que cap pel·li el pot imitar. Però, bueno, que en el cinema fem servir això que pot recordar una mica, no?, metafòricament.
0: Gemma Blasco, moltíssimes gràcies i, com diuen els experts, bon eclipsi.
1: Bon eclipsi, igualment.
0: La nit americana, aquesta tècnica de crear un eclipsi literalment al cinema. Gràcies, Gemma. Ens retrobem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Ara són les 8 i 22 minuts, falta pràcticament 7 minuts perquè comenci aquesta totalitat de l'eclipsi. Ara mateix mirem el sol i es veu només una franja molt petita de llum de sol. Tothom està molt atent. Cristina Artacho també està molt atenta, que la veig des d'aquí mirant amb les ulleres. Ben fet, Cristina, així és com ha de ser. Què tal, com estàs?
1: Espectacular, no?, tots aquests tres quarts d'hora que portem observant com poquet a poquet la lluna es va menjant el sol, fins ara que només queda ja un tallet de síndria o un tallet de meló, i ara d'aquí res, d'aquí 7 minutets, com deies, doncs ja veurem com la lluna tapa perfectament el sol, i a part que estem tenint un privilegi perquè és que no hi ha ni un núvol, i sembla ser, Laura, que això ho veurem a la perfecció.
0: Ho veurem a la perfecció, i a més, no sé si ho has notat, que la gent és com que s'ha tranquil·litzat de cop, no? O sigui, és com que han callat...
1: Ens estem tranquil·litzant... És com una calma intranquil·la, perquè és com que estem tots calmats, com molt preparats per això, perquè portem molt de temps parlant-ne, però alhora no sé si vosaltres també, i ens estem posant com una mica nerviosos, no?, perquè és com aquest últim minut. Jo veig aquí el marcador que tenen a l'escenari gran, 6:27, 6:26, 25, és aquest compte enrere fins a arribar a aquest moment de la totalitat que estem esperant tots per treure's les ulleres.
0: Bueno, és que al final som animals, no, Rebeca? I també ens tranquil·litzem quan arriba aquest moment i ens n'anem una mica a la calma. Totalment. Deixeu-me saludar també la Maricel Benavarra des de Lleida. Maricel, vosaltres sereu els primers a viure aquesta totalitat uns 20 segons abans que nosaltres aquí a Tarragona. Allà l'ambient també està així, amb una calma tensa, com deia la Cristina.
2: Doncs aquí el que s'està notant i molt és que s'està enfosquint moltíssim tot, val? La marinada ara encara bufa amb més força i tothom està, fins i tot la música que tenen un DJ que posa música màquina, doncs també ha deixat de posar música, és a dir, estem com en un moment fent, esperant l'èxtasi, esperant aquest moment màgic de l'eclipse total que està a punt d'arribar, i sí, els nervis estan calmant, tot i que sempre hi ha alguna canalla per aquí que no deixa de cridar, però sí, estem molt, molt pendents ara, sense deixar de mirar aquesta màgia que es produirà d'aquí no res, d'aquí segons ja.
0: Doncs Maricel, estarem pendents i contactarem amb tu a veure com ha estat aquest eclipsi total a Lleida. I tenim també el Quim Alcanà, des d'Alcanà. Quim, hola, com estàs?
3: Molt bona tarda. Doncs res, estem aquí, ja m'incloc jo mateix, aquí que hi ha centenars de persones, m'atreviria a dir que unes 7-8 mil persones estan aquí a la plaça de Bous d'Alcanà, una plaça de Bous que, com dèiem, porta el nom de plaça de la Lluna, una metàfora, en aquest cercle de l'arena que fa al·lusió a aquest cercle del nostre satèl·lit que està tapant ja gairebé la totalitat d'aquest sol. Ara és res, com es ve dient, un tall de síndria, ja s'està apropant, ja mica en mica, i aquí podem dir que s'està fent fosc, fa una miqueta de fresca, això sí, podem veure que fins ara els animals estaven... S'han callat
0: de cop,
3: estan aquí, que estan... Sí, s'han callat de cop, n'estan volant, alguns com a desorientats, veiem aquí que com estem també molt a prop del mar, les gavines, doncs que és que fan... Doncs no, han callat, ara... Veiem també algun que està així, com dèiem, que està esvolotat, que no sabe, com si no sabien que està passant, i tothom mirant al cel per gaudir d'aquest espectacle. Està tothom posant-se les ulleres, ho està comentant, i s'està fent un silenci també, no dels animals, sinó tothom, que si es pot apreciar, ara mateix ningú està parlant, està molt, un xiu-xiueig
0: pràcticament.
3: Un xiu-xiueig, com si ningú se'l volgués perdre, i està, doncs, això que estem dient, no? Comentant-ho a l'orella i vivint del moment, que com dèiem que aquí serà un minut 37 segons el que durarà el lloc que més es podrà visualitzar de Catalunya, i que sí, que som uns privilegiats aquí al Canà.
0: Doncs Quim Domingo, et deixem disfrutar també, contactem amb tu després, a veure com s'ha viscut aquí al Canà aquest minut i mig, que és el lloc on pràcticament més gran, més llarg serà aquesta totalitat. Alejandro, m'has dit, ara cronometrarem, perdona. dona molt bé aquest temps de la totalitat. Falta rep 2 minuts perquè comenci aquesta totalitat aquí a Tarragona. Explica'ns una mica com ho farem per protegir-nos bé els ulls. Si algú ens està escoltant des de Tarragona, què és el que ha de fer?
4: Doncs, com deien, durant la totalitat és quan treu les ulleres i, de fet, és la manera de gaudir-la, de poder veure com s'ha fet fosc, de poder veure la corona solar al voltant d'aquest escut que fa la lluna, però també la totalitat quan s'acaba, de sobte la llum torna de cop, clar, només una petita fracció per començar, però una mica del sol ja és molt, i estem les pupil·les dilatades per la foscor, etc. Per tant, una de dues, o a la que veiem una mica de llum, estar preparats per apartar la mira i posar les ulleres, o inclús més segur, tenint en compte que Tarragona aquest minut que dura la totalitat, posarem en marxa un cronòmetre, 50 segons, per recordar que falten 10 segons per a que s'acabi i que potser ja podem anar mirant cap a un altre lloc per veure, per exemple, com es torna a fer de dia sense haver de mirar el sol directament, i ja tenir les ulleres a mà per quan vulguem tornar a mirar cap al sol.
0: Doncs ens vas avisant, ara mateix res, falta un minut i mig. Sí que és veritat que aquí al port de Tarragona està marxant la llum, sembla que s'hagi estan fent de nit. És veritat que és el que estem dient, però és que viure-ho en persona realment canvia molt la cosa. O sigui, tothom està fascinat mirant el cel, la gent ho comenta, com deia el Quim, xiu-xuejant, el sol pràcticament ha desaparegut, queda només una fina línia i queda res per veure el que s'anomenen les perles de Baylis. La gent està aplaudint perquè la lluna està pràcticament tapant aquest sol. Encara no comença la totalitat, per tant, ulleres posades, tot i que sembli que no. És veritat que comença a bufar el vent. Júlia, tens el jersei, no sé si ja l'estàs traient.
5: Crec que no fa falta, bufar una mica el vent, però no cal passar-nos.
0: Crec que no fa falta, i la Cristina Artacho també està fascinada veient aquesta pràcticament totalitat d'eclipsi. Falten res, 30 segons. Cristina, crec que no et sentim.
1: Fixem amb les ulleres, a poc a poc s'està fent de nit, o sigui, literal, ara mateix està canviant moltíssim d'un moment a l'altre i arriba ja, és ja
0: la totalitat. L'Alejandro ens avisarà quan es puguem treure les ulleres. Ara no es veu res del sol, són aquestes perles de Baylis que es coneixen, i ara mateix està fosc. Alejandro, podem?
4: Ara ja sí,
0: la gent de Tarragona, ens podem treure les ulleres i la veritat és que és espectacular. Es veu la lluna tapant el sol, aquest anell, la corona del sol que surt per darrere, la gent crida, xiule, fins i tot hi ha gent que s'abraça, gent gravant amb el mòbil. Les imatges són espectaculars, és que no hi ha paraules per descriure això.
1: Sí, és tan impressionant com ens havien explicat.
5: Tinc la pell de gallina, jo.
0: Literalment, no s'havia exagerat.
1: És molt fort.
0: Ni un pèl. Portem 30 segons d'aquesta totalitat. En queden 30 més i a gaudir-lo els ocells volen. Rebeca, estan volant. Què vol dir això?
6: Jo crec que està molt espantant perquè hi ha un soroll important.
0: És pel soroll.
6: Potser també si són aus diurnes que se'n vagin a amagar al seu niu.
0: Sí, podria ser. I és que la veritat és que es veu aquest anell solar amb groc, alguns vermells, ben rodó.
4: Queden poc menys de 5 segons. De fet, ja es comença a veure anell de diamant i ja és moment per posar-se les ulleres.
0: Es comencen a tornar a veure les perles de Baylis i, per tant, torna a ser hora de posar-se aquestes ulleres per veure com es desfà aquesta totalitat. La gent està molt emocionada.
5: Hay un punto.
0: Sí. És molt important, Alejandro, ara no perdre de vista les ulleres, eh?
4: Ara
0: es torna cada dia.
4: És important no confiar-se ara, precisament tenim les pupil·les adaptades a la foscor, la llum entra més llum que abans, per tant,
0: amb tranquil·litat,
4: les ulleres, tranquil·litat.
0: Ara amb les ulleres es veu clarament com hi ha aquest petit fil de sol a la dreta, abans estava tapant cap a l'esquerra i es veia el fil de l'esquerra, ara el de la dreta mirant cap al sol, i ara, com ho deia l'Alejandro, important no confiar-se.
5: Sí, no us deixeu caure la temptació.
0: Tot i que sigui preciós, s'ha de mirar amb les ulleres, que també es veu molt bé. I ara mateix, quina enveja m'està fent la gent d'Alcanar, que encara tenen 30 segons més d'aquest eclipsi total, i la Irene Cordón, que l'any que ve estarà a Egipte i el veurà durant 6 minuts. És espectacular.
1: És que és espectacular. Jo, és que ara necessito que torni a passar. O sigui, no n'he tingut prou amb aquest minut.
0: La veritat és que no...
5: És un caramel que ens l'han arrebatat molt ràpid.
0: Ja ho ha dit el Manel Sant Romà al principi del programa, que ho veuríem una vegada i ens convertiríem en caçadors d'eclipsis tots, sí, sí. Perquè la veritat és que és
7: Fantàstic, la Cristina Artacho està molt emocionada.
1: És que els ulls plorosos. Una mica, m'he emocionat. Però és que portem tant de temps això, tant de temps parlant-ne, també tant de temps treballant, que al final quan arriba un moment com aquest, poder-ho explicar és un privilegi i que a sobre sigui tan, tan interessant i sigui tan real el que hem viscut i mereixi tant la pena com hem anat explicant, i espero que tothom hagi l'oportunitat de viure-ho igual que nosaltres, que la veritat hem estat en un entorn privilegiat i és que ho hem pogut veure increïble.
7: I el més bonic jo crec que ha sigut aquest sentiment de comunitat, tothom celebrant-ho alhora, aplaudint, cridant, xiulant, ha estat realment fantàstic. I és veritat que tots esperàvem aquest moment, però crec que Cristina, tens al teu costat una persona que feia molt de temps que esperava això.
1: Mira, he parlat abans ell, abans dir el seu nom, però vienes des de Colòmbia i hace un año que estabas esperando este momento. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has vivido?
8: Soy de la astronomía y me di cuenta que en España iba a haber 3 eclipses seguidos, que es una cosa muy rara, ¿no? Este año, el próximo y el que viene. Entonces me cambié un año, compré la GAP y dije, no me puedo perder este evento. Países es una sola vez en la vida.
1: ¿Cómo ha sido este evento para
8: mí? Experiencia única.
1: Ha sido precioso.
8: Precioso. En uno que pude estar en otra ciudad, dije, tengo que caer este eclipse y gracias a Dios se me...
1: Porque a todas se nos ha quedado el corazón.
8: Es una emoción muy grande, pues la maratolera. ¿Dónde es muy maravilloso?
7: Cristina, s'està tallant una mica. No sé si podria entrar aquí amb nosaltres i seure a la cadira.
8: La distància del sol.
1: Mire, si le parece, puede entrar nosotras, sentarse aquí con nosotras y seguimos, no sé, si le parece bien, para acá. Sí, que... un poquito entre la gente. Això està molt, molt ple de gent. Com dèiem...
7: Sí, és molt complicat passar. Està... I la Cristina amb el quanto m'està ja perdent. La connexió, a veure si nosaltres tenim una mica més de sort, que tenim més cablejat per aquí, que ens ha posat...
1: Perdone, passe.
7: David? Sí. Pues... Com et dius? Com te llamas?
8: Martín Alonso Benítez.
7: Martín Alonso. Y dice que vienes de Colombia, ¿no?
8: De Colombia,
7: Cristina,
8: sí.
7: Porque te gusta mucho la astronomía.
8: Soy amante de la astronomía y pues me di cuenta de que iban a haber 3 eclipses seguidos en España, ¿no?
7: ¿Y vas a venir
8: hace
7: a ver los 3 o qué?
8: Pues, si se puede, el próximo que pasa por Sevilla, donde tengo familia, puedo verlo, que es anular, ¿no?
7: Pero tú no te dedicas a la astronomía.
8: No, no.
7: ¿A qué te dedicas?
8: Me gusta. Soy tecnólogo en electrónica y tecnólogo en sistemas.
7: Bueno, ¿y has venido con tu familia?
8: Mi familia, sí.
7: ¿Y están todos igual de emocionados que tú?
8: Emocionados, sí, es que esto es una sola vez en la vida en muchos países. Lo que pasa es que España es privilegiado porque 3 eclipses seguidos es algo muy raro.
7: ¿En Colombia has vivido alguno tú?
8: Uno, pero no pude porque está en otra ciudad. Entonces dije, esta es la oportunidad.
7: Qué mala suerte. Bueno, pero hoy lo has visto.
8: Tengo que casarlo y me programé hace más de un año y...
7: ¿Ha sido como te esperabas?
8: Y sí, emocionante.
7: Te has emocionado mucho. También estás muy emocionado. Los ojos te lloran prácticamente.
8: Una experiencia única. Sí.
7: Qué bien. Pues me alegro mucho. Te dejamos ir con tu familia, que acabes de ver cómo se destapa este sol. Muchas gracias.
8: Muchas gracias.
7: I també podem connectar amb Lleida, Maristel Benavarre, hola.
9: Hola, què tal? Com estem? Com ho heu viscut?
7: Ha sigut, Maristel, espectacular. Ara ho dèiem amb la Cristina, que és exactament... Sí, és que és més del que ens imaginàvem. No sé si
9: és això.
7: En el teu cas ha estat així.
9: També aquí la gent cridant, la gent aplaudint, gairebé amb una llàgrima a punt d'esclatar, ha estat realment increïble. I a més, aquesta corona solar, nosaltres aquí l'hem vist, no sé si a Tarragona també ho heu vist així, però com roja, jo me l'esperava sí. Blanca, l'altre l'hem vist roja i encara ha estat més especial i més espectacular aquest moment de tothom aplaudint. I de fet, la veritat, ara que ha començat ja la lluna a desplaçar-se, la gent també està començant a desfilar, però amb quina velocitat,
7: Sí, la gent està marxant. Mira, aquí a Tarragona també, és que estava jo empanada mirant el sol amb les ulleres, però la gent és veritat que aquí també està marxant. Has parlat amb algunes persones, Maristel, de com s'han preparat,
9: sí.
7: De què els hi ha semblat?
9: Doncs sí, mira, hem pogut parlar amb una família molt curiosa perquè portaven, han vingut aquí amb una caixa fosca per tal d'ajudar a la gent a una mica compartir que l'astronomia amb poques eines també és possible. Una caixa que a través doncs d'un foli ficat al fons i al davant doncs un paper de plata amb una picata amb una agulla pots veure de forma nítida mirar l'eclipsi sense fer-ho de forma directa. Ho explica aquest expert que escoltem. Ell és el que ens explicava, és en David.
10: Hem portat al Parc Astronòmic del Montsec una caixa fosca, que és un mètode que és el més segur per observar el sol, bàsicament perquè no el mirem directament. És simplement una caixa, al fons de la caixa posem un full blanc on es projectarà la imatge del sol i a la cara contrària fem dos forats. Un on posarem l'ull, l'altre forat el tapem amb un paper de plata i li fem un forat el més petit possible perquè com més petit es vegi, sigui el forat, el sol estarà més ben definit.
11: És que la gent pregunta que estem fent amb una caixa de cartó tan gran des que n'és el sol. La veritat és que és com una joguina. Són invents d'aquestes amb seguretat, però és un joc. Mira, amb caixes de cereals, a l'escola vam fer un taller amb caixes de cereals i de manera que cada any pogués aprendre de fer-ho per tindre a casa una.
10: Sí, bàsicament és un filtre solar per telescopi, que és el que fem servir per observar amb telescopis el sol. Hem de posar el filtre sempre, si no es cremaria igualment els ulls. I és bueno, més còmode i més, bueno, és diferent de posar-se les ulleres, però bàsicament es veu el mateix, protegeix igual, per tant, perfecte per mirar els eclipsis.
9: És en David Rabanal i la Neus Montardit. Ell és divulgador del Parc Astronòmic del Montsec i han vingut aquí amb aquest objecte i que els nens més petits doncs, s'ho han passat molt bé experimentant amb aquesta classe d'astronomia casolana i que ha anat molt bé per complementar tota aquesta activitat de l'eclipsi aquí a Lleida des de la Seu Vella.
12: Eina més útil per acabar de veure aquest eclipsi, sobretot amb nens petits, per controlar que no es passin mal els ulls. Moltíssimes gràcies, Maristel.
9: Vinga, vosaltres, que vagi molt bé.
12: Adeu. I també podem connectar amb el Quim Domingo al canal Delta. Quim, escolta, teníem una enveja que tinguessis 30 segons més d'aquest eclipsi. Quim? Doncs sembla que no tenim el Quim. A veure si podem connectar després amb ell. Ara, abans de continuar, el que no sé si heu estat seguint l'actualitat de l'ACER aquest dia, però és que l'eclipsi avui no només s'ha vist, sinó que també s'ha sentit, s'ha escoltat. I si no heu estat seguint la programació, us expliquem ara. Aquest matí a la TREB han fet un especial de l'eclipsi amb persones cegues perquè aquestes persones puguin gaudir d'aquest moment d'emoció col·lectiva que ens deia al principi el Manel Sant Romà. S'han repartit arreu del territori uns aparells que tradueixen el canvi que ja, o sigui, es tradueixen el que és la llum de l'eclipsi a un so. Així és com les persones cegues i amb discapacitat visual han viscut l'eclipsi d'avui. I nosaltres hem volgut saber com els ha anat. Fran Sánchez, director de la 11 a Reus, bon vespre.

Doncs sembla que no podem contactar amb ells. A veure si podem contactar amb ells, perquè ens volien explicar com ha anat aquesta iniciativa. Arreu s'han reunit unes 100 persones d'arreu de Catalunya per veure com ha estat aquest eclipsi. Si us sembla, respirem una mica després de l'emoció de l'eclipsi i a veure si després podem contactar amb el Fran Sánchez.

0: Com us dèiem, l'eclipsi no només s'ha vist, també s'ha sentit, i ara us explicàvem aquesta iniciativa de la ONCE de poder traduir el que és la llum de l'eclipsi amb el so que abans escoltàvem. Ara podem sí saludar el Fran Sánchez, director de la ONCE Reus. Fran, bon vespre.
1: Hola, bona tarda, bona tarda.
0: Com ha anat aquest eclipsi sonor? Ha funcionat tot bé?
1: Pues estem aquí encara gaudint d'aquest eclipsi sonor, que ha sigut la veritat que molt interessant, l'hem pogut viure en tots els sentits, només a la vista, el que tenia una miqueta de resta visual, i la resta pues, bueno, en l'oïda i sobretot a la pell, perquè s'està notant una baixada de temperatura. Ha sigut una experiència molt, molt bonica, molt interessant.
0: Si ho haguessis de descriure en una sola paraula, quina seria?
1: Impressionant.
0: Impressionant. Sí, sí. Quantes persones éreu? Jo he dit que era un centenar, que és el que em vas dir l'última vegada que vam parlar tu i jo, però no sé si heu pujat de número.
1: Sí, penso que hem sigut una miqueta més de 100, uns 120.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Podem parlar amb alguns d'aquestes persones que han vingut a escoltar aquest eclipsi?
1: Sí, mira, tenim aquí a la Laura, la tinc aquí al meu costat, que us podrà fer una petita explicació de com ho ha viscut ella. Val?
0: Hola, Laura, com estàs?
1: Espera, un segon, Laura.
0: Sí, passa-li el telèfon.
2: Hola, bon vespre.
0: Hola, Laura, què tal? Com has viscut tu aquest eclipsi sonor?
2: Mira, una experiència diferent, i com que jo, per exemple, els estels no els he pogut veure mai, sovint la gent explica que en una nit estrellada sent com la transcendència i el petits que som davant de l'univers. I jo potser això ho he sentit avui per primera vegada.
0: I has sentit també aquesta emoció col·lectiva? Nosaltres ha sigut un moment d'eufòria, de la gent cridant, aplaudint. No sé si ha estat igual aquí amb vosaltres.
2: Sí, sí, sí. El que no hem fet potser és ho d'abraçar. La gent no s'ha abraçat perquè tenim molta calor i tothom està molt suat.
0: És que fa molta, molta calor. D'on vens tu?
2: Molta calor. De Reus.
0: Ah, ets de Reus i has vingut aquí a Reus.
2: Sí.
0: Hi ha gent que ha vingut d'altres punts de Catalunya, oi?
2: Sí.

0: Reus.
1: Ah, ets de Reus i has vingut aquí a Reus.
0: Sí.
1: Hi ha gent que ha vingut d'altres punts de Catalunya, oi?
0: Sí, em penso que ha vingut gent de Barcelona, de Tarragona, algú de València.
1: Ah, Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: I com t'ha important estat per tu poder sentir aquest eclipsi?
0: Bueno, viure una cosa que no havia viscut mai i que no tornarem a viure mai més.
1: Clar, i és que a més imagino que moltes vegades, quan passen aquests grans fenòmens, podem arribar a oblidar-nos de persones amb certes discapacitats, com és el cas de l'eclipsi, que és una cosa molt visual, doncs una discapacitat visual. No sé si ha estat important en aquest sentit que us hagin inclòs a nivell general a poder viure això.
0: Sí, és important.
1: Oi, Fran, tens el Fran per aquí?
2: Ara te'l passo.
1: D'acord, sí. Moltes gràcies. Fran, volia preguntar-te, bueno, d'on neix aquest projecte?
3: Pues aquest projecte va sorgir una miqueta per uns tallers que ens van fer a les agències de la ONCE i a la ONCE Reus, per part d'Astrodiversitat i l'Institut de Ciències de l'Espai, que ens van explicar una miqueta el que és el, pues bueno, tot això dels eclipses, la lluna, amb maquetes, en diferents materials en braille també, i en textures, colors, i va sorgir una miqueta d'aquest taller, que en principi pensaven que seria interessant, però al final als nostres afiliats els va agradar molt, molt, va ser superinteressant, la veritat.
1: I com deia ara la Laura, tan important poder viure-ho, no? Deia, no he vist mai els estels i avui per primer cop he sentit que els he vist. Suposo que molta gent també s'haurà sentit així.
3: Sí, i per a Laura ha sigut també una doble experiència perquè avui és el seu aniversari i estem aquí
1: doncs
3: de cachonde.
1: Ah, Laura! No us havies dit això?
3: O sigui, ha sigut el seu aniversari amb un eclipse. O sigui que està molt, molt impactada ella també.
1: Home, imagino, doncs un gran regal d'aniversari,
3: eh? Sí, doncs, la veritat que sí.
1: Digue-li a la Laura que moltes felicitats i moltes gràcies i a gaudir ara del post-eclipsi i la festa d'aniversari a celebrar.
3: Sí, ara li diré.
1: Fantàstic. I Fran Sánchez, director de la ONCE Reus, moltíssimes gràcies a tu també i tant de bo més projectes com aquests que puguin incloure les persones amb discapacitat visual.
3: Bueno, gràcies a Astrodiversitat i a l'Institut de Ciències de l'Espai i sobretot a l'Ajuntament de Reus, que s'ha sumat a aquesta iniciativa.
1: L'Ajuntament de Reus que s'ha sumat i també hi ha hagut altres punts a Catalunya que s'ha pogut, perquè aquí a Tarragona també ens han comentat que hi havia un punt per poder-ho veure.
3: Sí. Hi ha hagut a Catalunya, crec, 14 punts, però el més nombroso d'afiliats ha sigut el de Reus.
1: Doncs fantàstic. Visca Reus i
4: visca.
1: Que les Júlies de Reus, per això ho diu. Doncs moltes gràcies, Fran, de veritat.
3: A vosaltres.
1: També gràcies a la Rebeca Carmona, veterinària, que ens ha explicat com afecta aquest eclipsi als animals.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Un moment, has vist ratpenats.
5: He vist un ratpenat per aquí volant.
4: Surten de nit.
1: Surten de nit i ara hauran marxat ja tots sense entendre perquè aquesta nit ha estat tan curta. I a l'Alejandro Pujol, oftalmòleg de l'Hospital Joan 23. Ara ja podem mirar el sol, que ja està pràcticament tret, però bueno, moltes gràcies també per explicar-nos, cronometrar-nos aquesta totalitat i haver-nos protegit els ulls.
6: Encantat de ser aquí, gràcies per l'oferiment.
1: Moltíssimes gràcies. Ara toca una part del balcó que avui ens pensem que ens oblidaríem, però al final no ha sigut així.
7: A la cadena SER, el balcó. Laura Polo Dalfó.

0: penseu que avui al balcó no t'agradaria, perquè tenim un espai pels esports. Asier Chaves, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, Laura.
0: Bona tarda. Què tal, l'Eclipsi? T'ha agradat?
1: A mi sí, jo he flipat. M'ha semblat impressionant, la veritat.
0: Ha sigut impressionant.
1: Sí,
0: la veritat és que impressionant.
1: Molt
0: I quan vam parlar amb tu sobre què fer el dia de l'Eclipsi, ho vas tenir molt clar, perquè a l'esport hi ha moltíssimes històries relacionades amb eclipsis. Abans, però,
1: exacte,
0: el Barça femení ha estat jugant durant tota aquesta
1: sí
0: estona d'Eclipsi, de 7 fins ara. Tenim ja el resultat. El
1: de fet, encara
0: final,
1: no ha acabat. Minut 89, guanyat 3-1 contra el Montpellier, però la dada curiosa és que el club ha repartit ulleres per pels 1.500 primers assistents al Johan Cruyff d'avui i que des d'una grada es podia veure l'eclipse i, per tant, han estat mirant aquest eclipsi tota aquesta part d'aficionats.

0: temps de jugar al partit.
1: Vaja, Déu-n'hi-do. Anem ja al tema que ens ocupa, si et sembla.
0: I tant.
1: Has portat històries, com dèiem, d'esports que tenen relació amb eclipsis.
0: Sí, són algunes històries que són diferents entre elles, tenen aquesta cosa en comú, que és que relacionen d'alguna forma o altra esport i eclipsis. Començarem per Elx, vale? Perquè ens hem de situar el 28 de maig del 1900. Elx era aleshores una ciutat d'uns 30.000 habitants, amb carrers encara sense asfaltar i pràcticament desconeguda pel gran públic europeu. La totalitat de l'eclipsi duraria uns 80 segons i la zona d'Elx era un dels millors punts d'Europa per observar-la.
1: Es va omplir de gent, com ha passat avui aquí a Tarragona, per exemple.
0: Exacte. Segons les cròniques, hi van arribar uns 25.000 habitants. Pràcticament es va duplicar la població. Hi havia científics espanyols, francesos, escocesos, anglesos, però també periodistes, curiosos i persones que simplement volien comprovar què és el que passava quan el sol desapareixia. Alguns astrònoms van instal·lar els instruments en finques i terrats i una de les expedicions britàniques fins i tot va llogar un bar amb terrassa per col·locar-hi les càmeres i els telescopis. Wow. Els britànics el van descriure com una pintoresca localitat morisca. Imagina la imatge. Vull dir, els carrers plens de científics estrangers, caixes amb material òptic, telescopis apuntant al cel i gent preguntant-se si els animals es tornarien bojos o si la temperatura cauria de cop.
1: I entre tot aquest desplegament arriba un vaixell de guerra britànic.
0: Sí, l'HMS Theseus, de la Royal Navy, transportava una expedició de la British Astronomical Association i va fondejar davant de la costa de Santa Pola. Mentre els astrònoms afinaven els càlculs i preparaven els instruments, els mariners tenien moltes hores mortes. Així que què van fer? Ells van baixar a la platja del Tamarit, van improvisar dues porteries, van formar dos equips i van començar a córrer darrere una pilota i a jugar a futbol.
1: Però clar, no existia el futbol, la gent no sabia en què estava.
0: Clar, la gent d'allà no sabia el que era el futbol. Molts no havien vist mai aquell esport, alguns joves es van anar apropant per mirar els mariners. Devia resultar molt estrany perquè era tot d'homes corrents donant puntades a una pilota i sense poder tocar-la amb les mans. L'escena va cridar tant l'atenció que el diari Alacantí El Liberal va haver d'explicar als seus lectors en què consistia aquell joc.
1: I com el descrivia?
0: Doncs mira, parlava d'un violent exercici practicat amb una gran pilota i explicava que els jugadors podien utilitzar el cap i els peus, però que estava absolutament prohibit tocar-la amb les mans i els braços. Aquell partit és considerat el primer partit de futbol conegut i documentat a la costa llevantina. No és que aquell mateix dia es fundés un club, però sí que és la primera vegada que podem situar amb certesa una pilota, uns jugadors i uns espectadors descobrint el futbol en aquella zona.
1: Per tant, podem dir que l'eclipsi va provocar el naixement d'un equip de futbol, de l'equip de futbol.
0: No directament, seria molt bonic poder-ho afirmar, que aquests joves van baixar a la platja i van fundar l'Elx Club de Futbol, però no podem demostrar, els primers equips locals encara trigarien uns anys a aparèixer. Vaja. I l'Elx com a tal no naixeria fins poc més de dues dècades després. El que sí que podem dir és que l'eclipsi va deixar la primera pilota documentada. Sense el fenomen astronòmic, l'expedició britànica probablement no hauria estat allà, sense el vaixell els mariners no haurien improvisat aquell partit i molts il·licitants no haurien conegut aquell dia el futbol.
1: Per tant, a Elx neix el futbol una mica per aquest,
0: gràcies a aquest eclipsi.
1: També una història que es relaciona amb cavalls.
0: Doncs sí, passem a un cavall que es deia precisament Eclipsi.
1: Ah.
0: Un dels cavalls més importants de tota la història de les curses, va ser batejat en honor de l'eclipsi solar de l'1 d'abril del 1764. La tradició explica que va néixer aquell mateix dia i fins i tot diuen que durant el fenomen. La coincidència exacta, òbviament, no els pot demostrar. Clar. I probablement hi hagi una miqueta de llegenda, però el que sí que és segur és que l'eclipsi va inspirar-ne el nom.
1: I ja se sabia que seria un cavall excepcional, l'eclipsi, o no?
0: No, de fet, no va debutar fins als 5 anys, tenia un caràcter difícil i una manera de córrer força peculiar perquè portava el cap molt baix, gairebé tocant el terra, però el que sí que tenia era una potència extraordinària. Abans d'una de les seves primeres curses, el seu propietari, l'irlandès Dennis O'Kelly, va pronunciar una frase que ha quedat per sempre a la història de l'hipisme, perquè va dir l'eclipse primer i la resta al lloc.
1: Tenia molt cregut, eh?
0: Molt, però és que realment va encertar, literalment. En les curses britàniques de l'època, quedar en lloc tenia un significat tècnic. Si el guanyador arribava a la meta i els cavalls encara no havien superat un pal situat a més de 200 metres enrere, no se'ls classificava.
1: Vale.
0: Eclipse va guanyar amb tanta diferència que oficialment no hi va haver un segon classificat. I la frase va acabar convertint-se en la descripció perfecta de tota la seva carrera. Va disputar 18 curses, va guanyar les 18 curses. 18 de 18. Quan accelerava, la resta desapareixien.
1: I quan va durar la seva carrera com a cavall?
0: Doncs mira, va ser molt curta, només dues temporades, entre 1769 i 1770. El van haver de retirar invicte perquè gairebé ningú no volia competir contra ell i cada vegada resultava encara més difícil organitzar apostes, perquè és que no tenia rival.
1: I aleshores va començar una segona carrera, però com a semental.
0: Exacte, i encara aquesta va ser més important, perquè Eclipse va engendrar més de 300 guanyadors i avui apareix en l'arbre genealògic d'aproximadament el 95% dels cavalls pura sang anglesos. És a dir, va córrer durant només 2 anys, però la seva genètica continua corrent 2 dos segles i mig després.
1: I se sap quin era el seu seglet? Segur que havia vist un eclipsi total.
0: Segur, vull dir, al final diuen que va néixer en aquell mateix dia. Quan va morir, el 1789, li van practicar una autòpsia i van descobrir que tenia un cor extraordinàriament gran, almenys un 25% més gran que el d'un cavall normal. També tenia una anatomia que li permetia fer gambades molt llargues sense perdre l'equilibri. No podem reduir tot el seu talent a això, però ajuda a entendre per què semblava un animal fet per córrer.
1: Per tant, l'eclipsi no era només un nom, eh?
0: No, però li va donar el nom perfecte, perquè Eclipsi feia exactament el mateix que la Lluna amb el Sol, tapava completament qualsevol que intentés posar-se al seu costat.
1: I l'Eclipsi no deixa de córrer els seus rivals, però també hi ha un Eclipsi, que és l'última història que ens portes, que va aturar directament un partit de béisbol.
0: Va passar el 21 d'agost del 2017 a Kaiser, molt a prop de Salem, a l'estat nord-americà d'Oregon. Aquell dia jugaven el Salem Kaiser Volcanoes contra els Hillsborough Hawks, dos equips de les lligues menors de béisbol, i l'estadi estava situat exactament dins de la franja de totalitat de l'Eclipsi que havia de travessar els Estats Units.
1: Els va agafar per sorpresa.
0: Al contrari, ells ho havien preparat durant 3 anys. El propietari dels Volcanoes tenia un germà professor d'astronomia que el 2014 el va avisar que l'any 2017 l'ombra de la Lluna passaria exactament per damunt del seu estadi. Així que l'equip va demanar expressament jugar a casa aquell dia i va preparar l'esdeveniment en col·laboració amb la NASA.
1: Un partit de béisbol dissenyat al voltant d'un eclipsi, com el d'avui en el femení.
0: Com el d'avui del femení, pràcticament. Van començar a jugar a primera hora del matí. A la primera entrada els Hillsborough Hawks ja havien anotat 4 carreres, però vora d'un quart d'11 els àrbitres van aturar el partit. Els jugadors van deixar els guants, es van asseure sobre la gespa i amb les ulleres especials repartides per la NASA van mirar el cel amb els 5.297 espectadors que omplien l'estadi.
1: I què feia el públic?
0: Van començar a cridar "Let's go science", "Som-hi ciència". Possiblement és el càntic menys intimidatori de la història de l'esport professional, però l'aturada va durar 58 minuts i va quedar registrada com el primer eclipse delay de la història del béisbol professional. Perquè el béisbol està acostumat als rain delays, les interrupcions per pluja. Aquell dia, però, van inaugurar aquesta nova categoria, la interrupció per l'eclipsi. Després es va reprendre el partit i va guanyar els Hillsborough Hawks per 9-5.
1: I en va quedar algun record d'aquest partit?
0: Doncs sí, les ulleres utilitzades aquell dia van acabar a l'Smithsonian i una pilota del partit va ser enviada a Copperstone, al Saló de la Fama del Béisbol.
1: Vaja, déu-n'hi-do, eh? Aquestes històries.
0: Sí.
1: És impressionant. Acier,
0: molt guai.
1: Moltíssimes gràcies per aquestes històries i, bueno, m'alegro molt que hagis estat aquí gaudint de l'equip.
0: Jo també.
1: Sí, amb nosaltres.
0: Una abraçada.
1: Adéu, una abraçada. I abans d'acabar amb aquest especial eclipsi, deixeu-nos informar que ara mateix el trànsit està bastant controlat, tot i que la gent està marxant, i també els problemes al transport públic estan reduint-se, Júlia.
2: Sí, de fet, es normalitza l'afluència a l'estació de Sant Vicenç de Calders i de Sants de Barcelona. Protecció Civil també desactiva el pla Ferrocat per les aglomeracions detectades a la tarda.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Ara us deixem que continuï l'especial d'Hora 25. Nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer poder viure i compartir amb tots vosaltres aquest eclipsi. Un eclipsi, com dèiem, únic, que la majoria de nosaltres no tornarem a viure i veure mai més. O sigui, qui sap, perquè igual ens convertim, com dèiem, a Sant Romà, en caçadors d'eclipsis, i ara ens n'anem per tot el món a veure aquests eclipsis. Tornem demà amb més balcó. Moltes gràcies.

0: al balcó. Cadena SER.
1: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
3: Estàs igual.
2: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
4: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
7: És estiu.